Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Cinema.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

0: Jackson.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el trànsit, amb la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, matí amb forces incidències a les carreteres. Hi ha retencions a la P7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident provoca retencions a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340 al Vendrell es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona retencions als punts habituals. Destaca la cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril. Avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies fins a 9:45 d'aquest matí. Els serveis mínims decretats són d'un 66%.
0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta a un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salellas parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no es donava marge d'actuació. Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenar de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere en la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. La calor fa caure en picat la humitat de la vegetació en zones forestals i la situa a nivells perillosos pel que fa a la supervivència i també pel risc d'incendi, segons el nou mapa que ha desenvolupat el CREAF. A Catalunya, les zones més seques són el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. I el cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques de tirar endavant. Aquesta gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
2: Esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol, molt superior a França, guanya 2-0 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista enmig de fortes mesures de seguretat, partit declarat del risc per la rivalitat històrica entre els dos equips. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta de marxada al Barça si s'escau, en declaracions al Top Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, en Pogacar ha refermat el lideratge, surt de Vichy i fins a Nevers amb 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus. Les temperatures més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, i fins i tot valors més alts a Ponent i a Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb post sahariana.
3: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimecres 15 de juliol de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Encara tenim, doncs, tota una quinzena pel davant abans de finalitzar la temporada. Són faves comptades, que diuen. Per tant, per tal d'aprofitar cada minut, ens hi posarem de seguida analitzant l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. Com tots els dimecres, farem ciència i avui, seguint amb les tradicions ancestrals d'aquest programa, abans de vacances, sempre demanem la compareixença d'un dels nostres clàssics. I és que aquest matí ens acompanyarà en Carlos Lara de Celsius.cat, els nostres meteoròlegs de capçalera, per saber com anirà la resta de l'estiu i per parlar-nos, sobretot, de l'eclipsi, de l'eclipsi solar que tindrà lloc el proper 12 d'agost. I parlant d'esdeveniments extraordinaris, un cop més tindrem la recepta de la setmana, signada, en aquest cas, per l'Anna Bosch. Després, i això també es pot qualificar com a una bona costum de la casa, escoltarem les Cròniques Bastardes, protagonitzades per l'Enric Bastardes. I com a cirereta d'aquest pastís radiofònic, un nou lliurament dels contes de l'Albert Estengre, el nostre orador professional. Dimecres, doncs, a la República Santboiana, dissenyat per a tots els gustos i que marca gairebé la meitat d'aquest full del calendari. Som-hi, companyes, som-hi, companys!

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a l'Àngel Rodríguez de producció. Bon dia, company. Encara no tens el micròfon engegat, ara sí que se t'escoltarà.
1: Molt bon dia. Hola,
0: molt bon dia.
1: Molt bon dia, adéu.
0: Bé, doncs, allò que la pregunta que ens fem cada matí, a banda de què, com vas, estàs content, vas bé, tens calor,
1: sí.
0: A banda d'això, què preguntem?
1: Tan necessària és la temperatura.
0: La temperatura. Els termòmetres d'aquí, del barri centre de Sant Boi, avui, ara mateix, ens diuen 27 graus. Molt bé, doncs, 27 graus, això. Ja ho deien, això anirà cap amunt i es preveu ara una calorada important.
1: Sí, sí, està tirant cap amunt, eh? No és això que es quedi allà, no, no.
0: Puja. Escolta'm, avui, per cert, que ho dèiem abans, vindrà el Carlos Lara, un dels meteoròlegs de la casa. Aprofitarem per pispar-li una mica de previsió, també aprofitarem per dir, bueno, escolta, ja sé que després ens ho explicarà en Dani, el seu company, en Dani Roses, però vaja, que amb ell també li traurem alguna cosa.
1: Sí, també necessari.
0: I parlarem de l'eclipse, que xulo.
1: Correcte.
0: L'eclipse.
1: Del 12 d'agost.
0: Sí, senyor. I avui parlarem d'altres coses, esclar. Però l'altre cantó del vidre, l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà, el nostre tècnic, i amb el seu ajudant. Fot-li.

0: Doncs va, posem a fila l'agulla a la cançó del dia, Àngel.
1: Doncs sí, avui escoltem una novetat del grup Confinaps, que ara fa uns dies va treure Vesperon, una cançó que manté la seva essència amb una proposta de cançó d'autor propera, melòdica i honesta. Escoltem, doncs, el grup català.
0: És honesta, dius?
1: És molt honesta.
0: Escoltem-la.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs va, escoltem el Daniel, que ens explicarà si això realment va cap a dalt, s'estanca o què és el que passarà. Molt bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Jornada de dimecres que, igual que ahir, el cel variable en diferents moments de la jornada deixarà el sol esmorteït estones i també a causa de la pols en suspensió que ens està arribant des del continent africà i, per tant, cal esperar una jornada més de calor i deixar fogó. A més, avui els vents de oest que arriben a la tarda poden fer pujar la temperatura i tocar sostre d'aquesta darrera onada de calor amb valors al mercuri d'entre 35-36 graus a la mateixa línia costanera a primeres hores de la tarda. Per tant, cal buscar refugis climàtics, hidratar-nos i estar atents a les diferents informacions meteorològiques. És tot. Que passeu bon dia.

0: Arribem pràcticament a un quart de nou i sí, ara és el moment de la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim fins a 4 accidents actius. El primer talla la calçada de la BP4653 en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Prats de Lluçanès. Un altre accident talla un carril a la Ronda Litoral des de primera hora del matí en sentit sud i que des de Sant Andrià de Besòs deixa fins a 8 quilòmetres d'aturades en direcció Llobregat. També tenim altres dos accidents, en aquest cas un tercer i un quart a la AP7 que deixen un carril de circulació tallat, un a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord amb un carril tallat, com dèiem, amb 3 quilòmetres d'aturades. L'altre ha estat a l'altura de l'Ametlla de Mar, que en direcció Tarragona, doncs també talla un carril de circulació, com dèiem, però provoca 4 quilòmetres de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquests accidents, doncs parlem de 3 avaries actives. Dues d'elles han estat a la A2, una a l'altura de Cervera i l'altra a l'altura de Castellbisbal, totes dues tallant un carril de circulació en direcció Lleida. La tercera ha estat a la mateixa AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca doncs poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, però destaquem el vessant Llobregat, que continua amb retencions intermitents en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Pel que fa a les vies costaneres, doncs un quilòmetre de lentitud intermitent per la C32 en sentit nord des de Viladecans i Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Molt bon dia, Ferran. Que vagi molt bé. Fins demà.
1: Que vagi molt bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Repassem els titulars. Comencem pel periòdico i ja us advertim que pràcticament tot gira, sobretot, entre altres coses, esclar, tot gira al voltant del Mundial. Ja ho sabeu, el per què. El periòdico, Àngel.
3: Correcte, i en la fotografia de portada veiem els jugadors d'Espanya salvant el primer gol de penal d'Oyarzabal. Diu Espanya pletòrica a la final. La selecció s'enfrontarà a Argentina o Anglaterra a la final del Mundial després d'anul·lar França en un gran partit, 0-2. També ens parlen de la justícia que inhabilita 9 anys al germà de Sánchez. L'audiència de Bagazot condemna a David Sánchez per prevaricació i l'eximeix d'entrar a la presó. Per altra banda, ens parlen de la P7, que tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres amb una inversió de 500 milions. I ens parlen també d'una nova plataforma, un sistema que mesura la humitat dels boscos, altera el risc d'incendis. I per acabar, ens parlen de la Unió Europea i el Regne Unit, que firmen l'acord històric que acaba amb la tanca de Gibraltar.
2: Molt bé, La Vanguardia, ja us ho dèiem, a prop de la capçalera, i d'aquesta manera obre edició. Doncs un gran recital de futbol porta Espanya a la final. La selecció bat França 0-2 al marcador final en el seu millor partit del Mundial amb gols de Oyarzabal i Porro. Per cert, amb Pedro Porro, que surt en primer pla aquí a la fotografia de portada, celebrant el gran gol que va marcar en la semifinal d'ahir i que va suposar aquest 0-2 definitiu davant de la selecció francesa. En quant a política, la tensió política, inhabilitat al germà de Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir càrrec públic en 9 anys, però és absolt de tràfic d'influències. El veiem fotografiat també al costat d'aquest titular. Cau el reixat que separa Gibraltar del territori espanyol i de la Unió Europea. L'històric pacte d'Espanya i el Regne Unit no qüestiona la sobirania. I els preus i la falta d'oferta empenyen a la baixa la compraventa d'habitatges. Ja sabeu que aquests dies es parlen de xifres, de dades. Doncs un nou estudi, això, ens explica el tema, la relació, diguéssim, entre preu i oferta. I els Premis Princesa de Girona, diu, reivindiquen la intel·ligència natural. Eleonor destaca el talent dels 6 joves premiats davant d'influencers efímers. Veiem els Reis i les seves filles amb els premiats ahir a Barcelona en una fotografia més petita que acompanya, doncs, aquest titular. Ens hi posem amb el diari Ara, Àngel.
3: Doncs sí, el titular parla del germà de Sánchez, que s'inhabilita 9 anys per prevaricació. La justícia considera que la modificació del lloc de treball de David Sánchez va ser un vestit a mida, i la Moncloa creu que l'únic objectiu de la sentència és derrocar el govern, i el PP demana la dimissió del president. I com a fotografia del dia veiem a tota la selecció espanyola ahir triomfants, i adéu Espanya a la final del Mundial. El conjunt de la Fuente, amb un gran partit coral, menció especial per Olmo, Lamin i els gols d'Oyarzabal i Porro, desarma el poder d'atac dels francesos i ja espera rival de la segona semifinal, que avui enfronta Anglaterra i Argentina. També es parlen del tràfic de residus. La punta de l'iceberg de la investigació sobre l'abocament de brossa il·legal afecta a diversos municipis. I també, per altra banda, ens parlen de Junts, que surt del govern de Girona i deixa Salelles en minoria. I per acabar, ens parlen de l'AIS, que admet de nou haver assassinat un home per equivocació.
2: A l'esportiu, en la fotografia de portada, hi veiem a Gubarsí saltant per abraçar-se amb un dels seus companys de la selecció per celebrar la victòria. Diu, s'ho guanyen. Aquest és el titular de l'esportiu. 9 catalans buscaran diumenge ser campions del món amb la selecció espanyola, que minimitza França i la supera amb claredat, 0-2. Lamine Yamal provoca el penal del 0-1, això al minut 22, i amb Mbappé i companyia incapaços de crear perill, Porro resol la semifinal al minut 58. Què més? Doncs diu, molta història, se refereix a l'Argentina-Anglaterra, que juguen avui mateix i que serà un d'aquests dos països, d'aquestes dues seleccions, les que s'hauran de jugar a la Copa del Món davant d'Espanya. Molta història, doncs, en una selecció on Messi doncs diu que lidera el somni del vigent campionat. Què més? Ciclisme, torna al Tour i torna Poggi. Ho diuen d'aquesta manera, Poggi, és com una... bé, un apodo que li han trobat. L'eslové reprèn el fil amb una altra exhibició i deixa Vingegaard a 3 minuts 36 segons i a Werner Pohl també a 4-0-6. Està una mica esborrat això, però crec que exactament ens venen a dir això. En quant al Girona, i Dani Ivan Morante amb el repte clar de pujar a primera, és clar. El Sabadell, el central José Luis Català deixa l'Espanyol i torna a Sabadell. I en quant al Barça, preocupa el genoll d'en Frenkie de Jong, i és que el neerlandès torna lesionat del que va suposar per ell no massa llarg, més aviat curt, mundial. En quant a bàsquet, el Barça destinarà 6,5 milions d'euros més a la confecció de la plantilla i la penya aposta per Kiwan Chantan com a relleu de Rusic. Molt bé, ens queda El Mundo Deportivo, on hi tornem a veure la selecció espanyola celebrant.
3: Correcte, i tant El Mundo Deportivo com el diari Esport avui parlen d'exactament del mateix, així ho resumirem ràpid i entre els dos. De fet, la fotografia de la portada sí que és diferent, però els títols són el mateix. Us diuen que grandes, tant el diari Esport com El Mundo Deportivo. Després d'aquest 0-2 d'Espanya davant de França, diu Espanya somete a una França impotente en ataque i se planta en la final del Mundial con los goles de Oyarzabal i Pedro Porro. I el diari Sport, per la seva banda, diu que soberbio encuentro de España que varió a Francia i se classificó con maestría para la final del Mundial. I per l'altra banda, també ens segueixen parlant de futbol, del Mundial, de l'Anglaterra-Argentina d'avui a les 9. El Mundo Deportivo diu que Messi contra Anglaterra, i en canvi el diari Sport també titula de Messi duelo histórico en busca de la gloria. I per acabar, hi ha aquesta petita diferència, que un parlant de bàsquet diu Martín Hummel, legendari de la NBA, el Barça firma a 2 aleros, i també un altre fitxatge, però en aquest cas del futbol 11, diu habrá otra oferta por Julián con tope de 100 kilos. I per acabar, els dos parlen també de la preocupació per Frenkie de Jong, que el Mundo Deportivo diu enciende todas las alarmas, i el diari Sport diu no empezará la liga por una lesión en la rodilla.
2: Bé, doncs, sembla que en quant a bàsquet, precisament el Barça vol fer una inversió que potser ja calia i vol canviar, doncs, una mica la imatge de tot plegat, eh?
3: Correcte. Aquests dos alers que sembla que li donen una cara lluïsa al Barça bàsquet, que sembla que últimament que no acaba de tirar.
2: Molt bé, i en quant a la selecció espanyola, vaja, que aquesta França pràcticament intractable fins ahir, s'acaba enfrontant, no sé, jo crec que és la clau de tot, a una selecció espanyola que no li vol donar protagonisme, que dona la cara i que vol la pilota i que vol jugar i aconsegueix jugar no més, sinó molt més que a la mateixa França.
3: Correcte, França semblava per tots, de fet, jo el primer, que anava a guanyar tot, que anava a disfrutar, i al contrari, el partit va ser dominador a Espanya. No, òbviament hi ha figures a destacar, però no hi ha ningú a destacar en el mal sentit. Vull dir, aquests partits que diuen d'Unai Simón que no acaba de fer. Unai Simón ahir va estar platòric.
2: Sí, senyor.
3: Tant Pedro Porro com Cucurella van jugar un futbol espectacular, i el de Cubarsí i Laport va ser d'altre nivell.
2: Sí, senyor, jo voldria destacar el Dani Olmo, perquè crec que va conduir molt bé la selecció espanyola i que va demostrar que quan no es trenca, perquè malauradament té problemes, ja ho sabem, físics... De tant en tant, quan no es trenca, el talent i la qualitat d'aquest jugador és impressionant.
3: Correcte, en atac és la brúixola d'aquesta Espanya, que durant tot el torneig ha estat un dels millors de l'equip, tant la defensa, que recordem porta un gol en contra en tot el Mundial, com a l'atac, que Dani Olmo ha estat un dels diferencials.
2: I, bueno, i el Dimoniet, que no va marcar, però que els va marejar força amb els francesos.
3: Sí, jo crec que ja ha acceptat aquest rol de potser no tindre tots gols o sempre tindre un gol o una assistència, però sempre s'empondre la seva marca contra el lateral esquerre de França, el Digne. L'Inter encara l'està buscant.
2: Sí,
3: i la cosa que també va passar una miqueta en Portugal, quan es va anar el primer cop de Nuno Mendes, ja no el troben i busca aquesta assistència, però
2: correcte,
3: sí, trencar línies.
2: Bé, veurem què és el que passa, perquè serà molt interessant també de cara al Barça el Flick, si finalment el fa moure d'un cantó cap a, en diagonal cap al mig, i això comença a canviar, doncs, no només el futbol del Llamín, sinó també en general de l'estratègia barcelonista. Però això ja vindrà, que això són altres coses. Ara el que toca és que avui se les veuen a Anglaterra contra Argentina, dues seleccions que, ja ho dèiem, a banda d'aquesta passió pel futbol, uns perquè el van inventar, podríem dir, i els altres perquè és la seva vida, és el que més els agrada fer, a banda de xerrar i de prendre el sol, digue-li d'aquesta manera. I de prendre, doncs els d'això, aquells tests que es fan, els...
3: No em facis... Cerveses? No,
2: cervesa argentina no, els...
3: Els mates.
2: Els mates aquells que fan, vale. Doncs grans futbolistes com són. Però, esclar, darrere de tot plegat, de vegades la premsa també hi vol posar cullerada, no? I el tema polític, social, el record d'alguns episodis doncs, molt i molt virulents, digue-li com vulguis, entre uns i els altres.
3: Correcte, i també a part de l'històrica política, també hi ha històrica mundialista.
2: Sí, senyor.
3: Gols amb la mà.
2: La mà de Déu, que deien, la del Maradona.
3: I el gol de tots els temps.
2: Sí, senyor. Bé, veurem què és el que passa. I a partir d'aquí ens imaginarem una mica també la final, no? Que pot ser doncs, també molt espectacular.
3: Ho serà.
2: Molt bé, doncs ens aturem res un parell de minuts i ens hi posarem de seguida amb el nostre consell de sàvia i savi... De què? Dels dimecres? Fins ara mateix.
0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Ràdio Sant Boi.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: De la ciutat cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
9: Muy buenas oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Gideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
10: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
11: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Samboiana.
5: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: d'aquí una mica ens pujarà, no?
1: Mira, estava mirant el termòmetre perquè hem començat amb 27 i en portem 28.
0: Encara està bé.
1: Sí, no, encara és...
0: Arribarem a 40, moderat. Aquesta és la qüestió, no?
1: Aquesta és la qüestió, però els nostres meteoròlegs ja sabeu que ens han fet agafar una mica de por amb el sentit aquest que diuen que això anirà a l'alça. Nico Cabezas, molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bon dia.
1: Això, la calor, què? L'anem gestionant bé?
2: Avui diuen que apreta.
1: Molt bé. Bé, doncs, va, ens hi posem... Ho dèiem aquest matí, totes les portades, absolutament totes, entre altres coses, però destaquen la fotografia, diguéssim, la fotografia de les portades. És aquesta selecció espanyola, doncs, que fa un recital de futbol davant d'una França que la veritat és que ahir va deixar de jugar com juguen, o com jugaven, no? Donant protagonisme, doncs, a la selecció espanyola, i la selecció espanyola, doncs, que té els seus jugadors també de qualitat, doncs, amb sinceritat, van donar un bon espectacle, van fer un bon espectacle, volem dir. Avui jugarà Argentina, fa uns minuts ho parlàvem amb l'Àngel, Argentina contra Anglaterra, que és un partit amb les seves connotacions també, no sé, socials, polítiques, històriques...
2: Igual que el digueu-li. Partit d'ahir.
1: Igual que el partit d'ahir. Ahir era 14 de juliol. I,
0: sí, no els hi va anar gaire
1: i al final la guillotina no va baixar. Vull dir que això... metafòricament parlant.
2: I d'altres connotacions també.
1: I d'altres connotacions. Bé, sigui com sigui, això, que tots els diaris, absolutament tots parlen d'aquest partit. Tots els diaris. Molt bé. Dit això, aquest Mundial que ja es va esgotant i que diumenge, doncs, el cap de setmana, és la final. Molt bé. A banda de tot això, anem a altres coses, perquè si un altre titular també es repeteix molt, és la inhabilitació del germà de Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir càrrec públic en 9 anys, però és absolt de tràfic d'influències, i el mateix govern, doncs, surt una mica a defendre, doncs, això, no? Que ell, doncs, no va cometre cap mena de tràfic d'influències, tot i que hi ha aquesta inhabilitació per prevaricació, i que el mateix David Sánchez, doncs, evidentment ho vol portar, doncs, a resoldre altre cop amb judici, a revocar-ho, diguéssim. No sé si alguna cosa sobre això, l'audiència de Badajoz, condemna a Dani Sánchez, com diem, i imposa 18 anys també a l'exlíder del PSOE extremeny Miguel Ángel Gallardo. Alguns d'aquests judicis que estaven aturats, algunes d'aquestes accions judicials, doncs s'estan resolvent, encara en queden moltes, i suposem que no totes aniran concloent de moment. No sé què en penseu de tot plegat.
2: Bueno, per mi, jo, poca cosa. Un episodi més del serial que va de tot això, i per mi poca cosa a dir més. No és un tema que m'interessi gaire, tampoc.
1: Bueno, és que al final, quan hi ha una resolució... Hi ha una resolució,
0: sí,
1: falta, a partir d'aquí, oi?
0: Hi ha una resolució i sembla ser que hi ha indicis, no sé si hi ha proves molt concloents, de totes maneres, però
2: sembla que no.
0: Sembla que no, que hi ha indicis de que sí, per això ell ho vol revocar, perquè deu tenir possibilitats de veure que... que amb els indicis no és prou, no? Com perquè la sentència sigui... així, una mica exagerada, crec jo, perquè si ens poséssim a explorar tots els llocs i càrrecs, no?, que es munten així com una mica a mida i a dit, em sembla que els jutges tindrien una feinada que no se l'acabaria.
1: A propòsit, que aquesta setmana ja ho sabíeu, que hi havia el tema del problema amb el passaport de Begoña Gómez, resulta que no pots viatjar, a l'altre jutge que diu que sí, però m'has de tornar el passaport, i resulta que

0: això no està segellat, per què no està segellat?
1: Que el jutge no sap que no se segella, no? No, no, per l'Anglaterra.
0: No, no, però vull dir, sí, no, no, és que al final, clar, al final no
1: és
0: cal.
1: És ridícul, també.
0: Etcètera, etcètera, etcètera, no? I amb tot això, doncs, aquest malestar i aquest... aquestes fuetejades, bescanvi de fuetejades entre uns i els altres, eh? Per cert, l'executiu rebat la decisió i denuncia que només busca fer caure el president Feijóo, que reivindica l'estat de dret, ningú no està per sobre de la llei, i fins i tot també diu la seva en Gabriel Rufián, que diu que després també ve Begoña Gómez, que serà condemnada per la cara. És una advertència que fa això, en Gabriel Rufián.
1: Bueno, denota la pobresa política, no? Si fer política és
2: el primer a l'últim.
1: No.
0: Molt bé. Què més? Per cert, un tractat històric, que mireu que de vegades s'ha parlat entre el tema del Regne Unit i bé, Europa pel mig i Espanya, però en quant a Gibraltar, eh? Doncs un tractat històric líquida, diu el reixat que separa Gibraltar d'Espanya. L'acord no qüestiona la identitat britànica del penyal, però difumina la frontera, és a dir, hi podrà haver-hi doncs, un anar i venir de gent. És una solució inèdita, això sí, el Regne Unit i Europa compartiran fronteres marítimes i aèries a l'Istme, no? Unes 15.500 persones travessen cada dia la línia que separa dos territoris i dos nivells de renda, també. Per tant, no ho sé, tractat històric que sí, que esborra aquest reixat, però que encara marca un què, no?
2: Home, l'acord per mi implícitament deixa ben clar que els espanyols deixen estar Gibraltar perquè no tenen res a fer, vull dir que el fet de treure, vull dir, la reixa aquesta, no? D'alguna manera, la reixa, hem de recordar que la van posar a començaments del segle passat els anglesos per un tema del contraban que hi havia en aquella època, i va ser després amb el 60 i pico, el 68, 69, amb Franco, que va posar la reixa. Pensant que d'aquesta manera desearia morir a tota la gent que estaria allà dins, perquè estarien incomunicats i que això seria una manera
1: d'aïllar-los
2: i de potenciar d'alguna manera que tornessin, no? I ves per on, pues, l'últim referèndum que va haver pues, va sortir amb un recolzament del 99%, i clar, amb aquestes dades, pues, no cal ni reixa ni d'això, on sembla que tenen coll avall que se n'hauran d'oblidar durant bastant de temps.
0: S'ha de dir que més de la supressió del reixat, que això és el que és més visual, el que veiem quan llegim aquests titulars, i el primer que s'explica és això, però a banda de tot plegat, l'acord estableix també una progressiva harmonització fiscal, que diuen, no? De manera que Gibraltar assumeix alguns impostos indirectes i especials que es perceben a la Unió. Per això la Unió Europea, que està darrere tot plegat també, no? Entre els quals l'IVA, que Gibraltar tindrà un tipus mitjà d'un 15% els primers anys. De la mateixa manera, l'ocupació al penyal estarà subjectada a la legislació laboral, comunitària i espanyola. En aquest cas, això. Jo no sé si els anglesos d'alguna manera també veuen que és l'estratègia per, no sé, per quasi bé, jo no diria per tancar-ho definitivament, però per dir, va, que així ens tirarem uns quants anys més sense aquest debat, no? O realment és una manera de dir, sí, vam ser entremaliats i vam marxar de la Unió Europea, però no sé, però poden passar coses i podem tornar o no.
2: Fet,
0: no ho sé com ho veieu, això.
2: De fet, vull dir...
1: Ja se'n penedeixen, d'haver marxat de la Unió Europea.
2: I estan intentant retrobar espais de...
1: I aquest és un... Sí, no, sí, això és simbòlic, no, allò de la reixa, però potser sí que és una aproximació, no? Començo per aquest tema simbòlic, però...
0: És que jo, Glòria, i ho dic per això que estàs dient que penso com tu, però jo ho dic perquè saps com aquell que dius, experimentem si això funciona, a veure si ens inventem alguna mena d'acord per dir, perquè són orgullosos, eh? Sí. Tenen aquell orgull de jo continuaré conduint per l'esquerra.
1: Home, això...
0: No, no, ja m'enteneu, és una metàfora, sí, sí, sí. Eh? Però que ho defineix tot.
1: Sí.
0: Jo continuaré per l'esquerra, no? El tema del Brexit, no? Escolti, jo no sé si està bé o no està bé, però escolti, podríem arribar a una mena d'acord de dir estic però no estic, perquè jo no hi vull ser-hi, però necessito...
1: Sí, estar... és aquesta no? manera de ser d'ells,
0: saps
1: no?
0: què vull dir?
1: Sí, però no, de, no del típic clar. Gentleman que diu, bueno, sí. m'he equivocat, però sí. No, sí. no ho diré, no ho diré alt i clar,
0: clar.
1: Però aniré fent passos.
0: Sí.
1: Perquè
0: per,
1: realment
0: per llimar una mica...
1: la població ja està en contra del
0: no sé.
1: Brexit, no els ha afavorit en res, ni econòmicament, ni...
0: Doncs mireu que no sigui una mena de... No, això de Gibraltar, una mena d'experiment...
1: Primer
0: de,
1: punt,
0: a,
1: sí,
0: a veure com ho fem per una mica el que diu la
1: bueno,
0: Glòria.
1: Hauríem no? de veure què diuen els diaris anglesos, no?, d'això.
0: No ho sé, Nico, tu...
2: Sí. No, no,
0: què
2: jo,
0: penses?
2: Jo crec que el, vull dir que el tema de... que sempre posem, segurament hi ha una part, sobretot econòmicament, i el pas del Brexit no va ser del tot encertat, però això no vol dir que situar la Unió Europea com un oasi,
1: ah, no,
2: on vull dir, la Unió Europea té tot un seguit de mancances que justament el que van provocar per al Brexit va ser això, el descontentament de molta gent en aquest
1: sí.
2: sentit, i justament vull dir, el Regne Unit quan estava a la Unió Europea sempre també hi ha hagut problemes, perquè la mirada que tenen des d'allà és molt diferent,
1: molt diferent
2: a la que tenen
1: sí,
2: aquí
1: sí.
2: al continent, no? Llavors això sempre ha existit, i sí que és cert que ara, de la manera que han organitzat i han treballat el Brexit aquest, doncs sembla ser que no acaba de funcionar. I no només això, sinó que ara ja comencen a tendir ponts, aquest pot ser un, però jo, jo havia llegit algun mes de que estan intentant negociar de manera molt específica i en temes molt concrets de com reprendre acords i possibilitats
0: però és el que dèiem, acords, no allò que dius rectifico, torno al capítol zero. Torno enrere, no? A més, la crisi ara mateix social i sobretot econòmica a la Gran Bretanya comença a ser significativa. Se n'empareixen de,
2: Europa no
0: de
2: està
0: moltes
2: per,
0: coses.
2: Per tirar coets.
1: No.
0: No, però ara parlava de Gran Bretanya.
1: Sí, sí, concretament no, a Gran Bretanya.
2: No podem mirar des d'aquí, no podem mirar ni molt menys a, ni molt menys. Bueno, jo diria.
0: Sí, sí, no sé. Sigui com sigui, que no deixa de ser així, un acord històric. Veurem com acaba tot plegat i si es tanca aquest capítol o no es tanca aquest capítol. Què més? Doncs altres debats. No sé si... Bueno, suposo que sí que esteu al tanto, evidentment, faltaria més, sou tertulians, els tertulians ho saben tot i sempre
1: home,
0: estan...
1: Tot no, eh?
0: O ho fan veure.
2: No?
0: No, ho dic perquè el tema de les autopistes, pagament, no pagament...
1: Ah, sí, això sí que estem al tanto.
0: I això de, bé, escolta, s'hauria de tornar al pagament, no s'hauria de tornar... A veure, aquí, això que ara us explicaré no va d'això, però compte, perquè 2 + 2 = 4, no? L'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres amb una inversió de 500 milions. El Ministeri de Transports intervindrà en 4 trams de la problemàtica artèria viària. Clar, si es continuen fent inversions, al final les despeses...
1: Les haurem de pagar nosaltres, no?
0: S'hauran de pagar, no?
1: Està clar que...
0: Com es pagaran? De quina manera...
2: Pues ja el càlcul...
0: Jo crec que el peatge no es tornarà, però pagar-les, sí.
2: Home, clar. Home,
0: tu m'entens què vull dir? Home, quan dic això, peatge,
2: això,
0: no?
2: Això ha passat sempre, no? Això no és res nou.
1: No és una novetat, ho pagarem tots.
2: I tornarà a passar i ja està.
0: No, però bueno, però no. Això és la, no sé si m'heu entès, eh? Peatges, no. Bueno, no tornaran a posar els peatges, és una despesa brutal.
2: Un peatge que ja paguem d'una altra manera.
1: Clar, ho pagarem d'una altra manera, està clar.
0: Bueno, com la majoria dels llocs d'Europa, les càmeres.
1: Sí.
0: Les càmeres.
1: Sí,
0: això no porta masses llocs de treball, però és molt més barat. I aquí sí que no es despista ningú.
1: Clar,
0: ni els de dins ni els de fora. No?
1: Està clar.
0: No, ei, que és una idea, jo no sé si serà així o no.
1: Però podria ser que fos així. De totes maneres, és un, és un, està clar que l'AP7 ha arribat al límit de possibilitats, perquè hi ha problemes cada 2x3, sí, i que en vista de la manca d'interès en que el corredor mediterrani faci la funció que tenia que fer, que això pues, sembla ser que no hi ha manera, no? No es pot sostenir, i per tant, bueno, ara faran lo dels dos carrils, que potser quan estiguin acabats ja no servirà de res, de lo patat que anirà, que això també s'hauria d'estudiar, no? Quina és la previsió a llarg termini, de com pot, perquè això ens ha passat moltes vegades, de començar, no?, una obra important i quan s'ha acabat, diuen, bueno, pues en comptes de dos, en tenia que haver quatre, no?
0: Sí, sí, bueno, en fi, no ho sé, jo ho dic perquè de vegades una cosa porta l'altra, no? I al final, si tu inverteixes, pues, d'alguna manera s'haurà de pagar, no?
2: Com es paga tot, no sé. aquí es paga tot, vull dir, la colònia està per això,
1: no? Clar, jo no tinc cap dubte que ho acabarem pagant.
0: Bueno, sigui com sigui, hi ha un conveni de 250 milions anuals firmat entre el govern i la Generalitat que permetrà remodelar 16 enllaços i construir accessos, accessos. Aquesta ampliació, doncs, de carrils en 100 quilòmetres, que no és poca, no és poca cosa. Evidentment, si mirem els gràfics del 2019, per exemple, el 2024, home, és una evidència, no? Això no cal que surtin gràfics aquí, que hi ha molt més trànsit, però molt més
1: sí,
0: ara, i jo suposo que cada cop n'hi haurà més. Què més? Per cert, que Catalunya també digitalitzarà 930 quilòmetres de carreteres per millorar el trànsit, Allò de digitalitzar no té res a veure amb el que dèiem de... Potser el futur són les càmeres de pagament, però sí que és veritat que home, que estem al segle XXI, no? I que... M'entens què vull dir? Que al final, doncs... hi ha maneres i maneres de fer les coses, vull dir...
2: El segle XXI hem de cedir-ho tot, tota la informació...
0: I que no s'escapi res.
2: I que facin amb això allò que...
0: Sí. Per cert, crec que és de justícia, perquè vosaltres abans ho heu preguntat i crec que era una bona pregunta, no sé si ho ha dit el Nico, o la Glòria, no sé, però que heu dit, ostres, què deuen dir els titulars dels anglesos, no?
1: Sí.
0: L'Àngel ha fet un repàs i per no estar massa estona, perquè no acabaríem mai, evidentment, si grates aniràs trobant articles i sobretot en els que són més d'economia i política i etc. Però que l'Àngel ens explicava que, en general, dos idees en quant a això. La primera és que parlen més del partit que tenen demà contra l'Argentina que no pas d'una altra cosa.
1: Mira, això són igual que els d'aquí.
0: I la segona diu que el titular potser més curiós que ha trobat, o dels més curiosos, és molt contundent, diu, el temps ha rovellat la tanca de Gibraltar.
1: Ostres, són genials, els anglesos.
0: El temps ha rovellat la... Sí, i això, agraïts, Àngel, gràcies per gratar una mica.
1: Sorprenent,
0: No ens hi posarem més, perquè, evidentment, ja trobaríem coses, ja. Però
1: que raro que no hagin dit conservarem, si més no, aquesta tanca pel seu valor històric. No, i la posarem a algun museu.
0: No ho sé, amb l'Àngel el que li ha fet més gràcia és aquest. El temps ha rovellat la tanca de Gibraltar. Mira, ens ha sortit un rodolí que jo crec que ni els anglesos.
1: Molt anglès, per això.
0: No,
1: no em sorprèn gens que estiguin més amoïnats pel futbol. Veig que cada vegada ens assemblem més anglesos. I...
0: Molt bé, escolteu-me, que no ens oblidem, encara que les portades estiguin plenes de futbol, però que no ens oblidem que hi ha una guerra a l'Orient Mitjà. Atacs creuats de l'Iran i els Estats Units deixen en paper mullat aquell acord de pau, aquell acord de pau, que ja ho dic com en pretèrit, no? Aquell acord de pau, que, no?, que se'n parlava de fa tant de temps. Trump fa marxa enrere en la seva intenció de cobrar una taxa per transitar per Hormuz. Fa molta gràcia, perquè potser quantes coses haurà dit que després se'n desdiu. 30, 40, 50, potser cada dia una.
1: Costa molt seguir, el que diu, sí. I es desdiu, va, sí, tan seguit i tan lligat, que al final et quedes...
0: No saps per on agafar-ho. No saps per on agafar-ho.
1: Increïble.
0: Després d'una altra jornada, doncs, d'atacs, aquest dilluns Iran va disparar contra dos vaixells de càrrega que intentaven creuar l'estret d'Hormuz, ja ho sabeu, i aquests atacs doncs van portar doncs a la mort un mariner indi. El president nord-americà, Donald Trump, doncs va prometre dilluns a la nit una resposta enorme i la va complir. L'exèrcit dels Estats Units va atacar durant tota la jornada d'ahir les regions i ciutats de Konarak, Shabarak i Qesm, no sé, jo no ho pronuncio bé, evidentment, no? I algunes illes i les ciutats també de Olmidiyet. Què més? Doncs això, els senyals marquen un camí lluny de la diplomàcia i un acord que si fa un parell de setmanes no semblava impossible, doncs ara es veu com una cosa molt fantasiosa, com si fos una quimera, diguéssim, sobretot després de que Trump notifiqués formalment al Congrés americà doncs de la tornada a la guerra. Això, que ara ens aturem, doncs ara els bombardegem.
1: No sé de què es va deure l'atac aquest als dos vaixells, és que tampoc...
0: Tot va vindre per un atac d'Iran a un vaixell que passava allà.
1: Sí.
0: No ho sé.
1: Però és que ho veig massa simple, això, saps? Sí. O sigui, passa, hi ha un acord de pau o de que es pugui ja transitar per l'acord d'Hormuz, per Hormuz, no? I resulta que de cop i volta passa un vaixell per allà i l'ataquen. És que...
0: No. Bueno, de fet, l'Iran va llançar un míssil contra un vaixell de càrrega en aigües territorials, doncs... humanites, i això vol dir que els altres que estan, que cobro o no cobro per passar per aquí, els cobro o no els cobro, doncs que diguéssim, bueno, què està passant, que aquests acaben de bueno, doncs això, de fotre un missil amb un altre, no? I doncs és que, esclar, al final això que dèiem, no?, de seure i de xerrar, això és quasi impossible, perquè ni uns ni els altres sembla que...
1: No, bueno, de seure i de xerrar i de complir acords
0: i de complir els acords.
1: És que jo crec que aquesta és la...
2: Al final, els iranians són els que acaben semblant els assenyats de tot això, perquè, perquè vull dir, fer acords que el quart d'hora es trenca, perquè tot és molt fràgil, no?
0: Ah. Llavors... Primera era l'Iran que deia, per aquí no passarà ningú. Ara després va ser en Donald Trump, que va dir que l'estret d'Hormuz està obert a tot el trànsit marítim excepte el de l'Iran, no? I al final, entre uns i els altres, clar, penses, voleu dir que, home, ja ho sé que seria el més sensat, però jo us pregunto, voleu dir que el més sensat, si la... No, ja no dic la Unió Europea, perquè aquí la Unió Europea és,
1: no,
0: això és un altre continent, però les Nacions Unides, si realment tinguessin, ja ho sé que ara riureu, tinguessin força,
2: no,
0: que diguessin,
2: no tenen,
0: escolti,
2: no.
0: Això ho dominarem i ho gestionarem des de les Nacions Unides. I punt. I aquí passarà tothom, perquè és un lloc estratègic per tot el món. Això sí que és una quimera, oi?
2: No només això, sinó som els que hauríem de posar una mica d'ordre i la resta i els països acceptar-ho com a un poder global, en aquest sentit, que és la, per mi, de la globalitat, l'única cosa que m'interessaria.
0: Sí, l'única cosa vàlida.
1: Sí.
2: Vull dir, m'interessen els drets, no m'interessaria res més.
0: Mm. Escolteu una cosa, però acabeu-m'ho d'explicar després dels informatius, que ja pràcticament no ens dona més temps. Ara mateix tornem.
3: 3CAT Info.

0: Són les 9, bon dia. I com sempre a aquesta hora comencem per saber com se circula a carreteres i autopistes del país i també com està la mobilitat al transport públic. Equip viari, endavant.
1: Molta intensitat a aquesta hora a les rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Destaca la ronda litoral i a cua de Trinitat al Port per un accident que talla un carril sentit Llobregat. També a la zona franca en sentit Besòs i els accessos a la ciutat. B23, Esplugues cap a la Diagonal i B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. Avui que, recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies a aquesta hora, serveis mínims del 66%.
0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. També avui, primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta que va ser un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salelles parla d'error, mentre que Gemma Geis, de Junts, argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació. Els Estats Units han activat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere en la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles per poder tornar a competir amb les benzineres catalanes. Les empreses importadores parlen de pèrdues milionàries per la diferència provocada per les rebaixes aplicades pel govern espanyol. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. El cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat les portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
2: Esports. La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara i França per 2-0 gols d'Oyarzabal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen aquest vespre a les 9 l'altra plaça de finalista. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, amb Pogacar refermat el lideratge. Surt de Vichy, s'acaba Nevers, en 161 quilòmetres, pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus, unes temperatures que les més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya Central, fins i tot valors més alts a Ponent i al Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb pols sahariana. 3CAT Info.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves. Forever
2: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
1: No te quedes atrás
0: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
1: En Top Música Nueva.
0: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Boy.
2: Radio San Boy.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: Vuit minuts passen de les 9 del matí. Continuarem amb la Glòria, Jodari i la, no, el Nico Cabezas. Hem repassat l'actualitat, hem repassat, doncs, al final els principals titulars i hi ha una barreja impressionant de moltes coses. Hem parlat fins i tot del que algunes portades no parlen, així de clar, i és de les guerres que encara hi ha al damunt del tapete de joc del planeta, si es pot dir d'aquesta manera. Que ningú se n'oblidi que Rússia i Ucraïna continuen exactament igual. Que en Putin, per fer un resum de tot plegat, que en Putin comença a patir per l'exèrcit de drons, sobretot, i tecnologia ucraïnesa. I és que ja ho deia el reflexionador de la República dels dijous, ja el coneixeu, en Santi Recasens, ja ho deia. Les guerres del segle XXI no van de que si tens més població, més exèrcit, més quilòmetres quadrats, van de si tens tecnologia, perquè una cosa molt petita pot fer més mal que molts soldats. I les ajudes que rep Ucraïna, evidentment, no són favorables precisament al Putin, eh? Però ho dic perquè jo ja ho sé, que l'actualitat és una cosa que, doncs, que caduca a cada moment, de que van passant coses constantment, però que hi ha aquestes guerres pendents, i que pendents de resoldre, vull dir, i que hi són, i que estem a l'estiu, que anirem de vacances i encara hi seran.
5: Hi són, i a més, jo estic d'acord, que són guerres tecnològiques molt, moltíssim, però, clar, també hem de veure el patiment de la població civil cada vegada més gran, també, en aquest segle XXI, no?
4: Totalment, totalment.
6: Pràcticament, soldats no sembla que morin com clar, morien abans.
5: Moren
6: abans,
5: molt més persones a les ciutats.
6: Els civils, vull dir, si hi havia bombardejos, sí, però la guerra convencional era,
5: on més morien eren els soldats, que eren mort molts, però clar, tot això de les persones que estan patint, els morts de la població civil i els no morts, o sigui, els que estan visquent, no? Com, psicològicament, aquests nens, dones, avis, el patiment, d'això se'n parla poquíssim, no?
6: I una tecnologia tan barata, entre cometes, com poden ser els drons, que poden fer molt de mal,
5: sí.
6: I poden fer trontollar un imperi com que tu pots tenir tota una flota d'avions i de míssils i de no sé què, i resulta que amb uns drons, que això que seria una tecnologia que pot estar a l'abast de molts països, que no és tan cara, et poden posar en un dilema, no?
5: I tant, sí, sí. Llavors, clar, bueno, però això no és titular, no? El titular és...
6: Sí que em sembla que va sortir que el Trump tornava a donar suport al Zelensky.
5: Al Zelensky, sí. Quan es van trobar en aquesta última trobada.
6: Que tornava a donar suport i que estava molt content de... Sí, va així,
5: i d'aquí uns dies el trobarem, que es trobarà amb el Putin.
4: Sí, sí, sí.
5: Bé,
4: escolteu-me, passen 12 minuts de les 9, apuntem una mica més cap a coses més a prop de nosaltres, en aquest cas més santboianes. Ja ho vàrem explicar, perquè a més ho vàrem pràcticament presentar aquí, es podria dir, a Sant Boi, que inicia la construcció del Cap de Marianao. que en varen parlar de tot plegat, una peça clau del sistema local de salut, amb nous serveis, evidentment medicina familiar, infermeria familiar i comunitària, pediatria, odontologia, treball social sanitari, dietista, nutricionista, benestar emocional, higiene dental, com a coses a destacar, fisioteràpia comunitària, etc. I que, a més, tot plegat contribuirà, doncs, alleugerà sobretot la càrrega suportada al cap de Montclar. Això ja és imminent. Segons les previsions, el nou equipament sanitari, doncs, podria entrar en funcionament a mitjan 2028. Les obres ja estan en marxa. A banda de tot això, hi han equipaments pel futur de Sant Boi que s'estan, bueno, s'estan reestructurant. S'han fet obres, per exemple, a les Termes Romanes, que ja està amb la recta final, podríem dir. Són Termes Romanes, diu el Viure del segle XXI. Feia falta també una remodelació i així ha estat. L'edifici tornarà, doncs, a obrir al públic i acollir visites escolars, com ho ha fet fins ara, i ciutadanes. L'actuació principal ha estat la construcció d'una nova coberta amb panells solars fotovoltaics, i també s'han solucionat alguns problemes de filtracions d'aigua, s'afavoreix l'entrada de llum natural, etc. Jo vaig explicant alguns titulars que ja es publiquen al Viure, al Viure Sant Boi, però si en algun moment us voleu aturar i dir la vostra, si us plau, només ho heu de fer. Més coses, doncs, la coberta verda a l'Olivera, l'edifici de l'Olivera, seu dels serveis educatius municipals, viurà també una gran transformació. Durant els pròxims mesos està previst que comencin les obres per crear una coberta verda que es podrà fer servir com a aula de formació a l'aire lliure, no? I suposo que, doncs, també un espai per diversos usos, no? Per llegir, per estudiar, o simplement per estar tranquils i per descansar. També s'ha construït una nova escala d'emergència. Més obres, més coses. La nova biblioteca de Marianau és un projecte a llarg termini, això sí. La futura biblioteca que es construirà, doncs, a Marianau és un dels més esperats per la ciutat, no? La gent diuen que en tenen moltes ganes, clar, amb un edifici històric que es recuperarà i que guanyarà amb servei, doncs, això, biblioteca que a més tindrà doncs uns jardins, no? I que a més ja s'han fet algunes fotografies, infografies, que es diu, que són els dissenys, no, per ordinador, de més o menys com arribarà a ser. És com a mínim és molt curiós i interessant de veure, no? Què més? Doncs pròximament també està previst l'inici d'unes obres per solucionar les mancances actuals que té el poliesportiu de la Parellada, a causa de la seva, doncs, antiguitat. És una inversió de 900.000 euros. Hi ha un 50% de l'Ajuntament aquí i de la Generalitat, que permetrà, doncs, impermeabilitzar sobretot la zona de la piscina i el conjunt de l'equipament després, més tard. I després, la residència per la gent gran, no? La Generalitat de Catalunya ha anunciat públicament el seu compromís de construir en els pròxims anys una residència pública a la nostra ciutat. És un equipament necessari, és clar, llargament reivindicat per Sant Boi, que ja compta amb una partida pressupostària del govern català per al període 26-29. L'objectiu de la construcció del futur equipament és reforçar sobretot l'atenció pública i garantir espais dignes per la gent gran.
5: Estem parlant sobretot d'infraestructura, no? I de
4: sí,
5: construcció.
4: Sí, així mateix.
5: Bueno, en el cas del CAP, per exemple, no?
4: Sí.
5: Tots aquests professionals ara hi són actualment, la gent en pot gaudir, del fisioterapeuta, de la rehabilitació, el psicòleg de benestar emocional, el que passa que s'incrementarà si es fa un altre CAP. Però ara, quan has dit això de la residència, em ve al cap algú, no?, que realment és el més important, que és d'això va, que és què necessiten les persones. Si estem pensant en que les persones augmentarà el nombre de persones grans, fràgils i vulnerables, i que per tant aquests equips multidisciplinars hauran de treballar no només dins de la infraestructura, sinó en el domicili, i si realment tinguéssim una bona atenció domiciliària i féssim un abordatge com cal de la dependència i de la fragilitat, potser necessitaríem bastanta menys infraestructura, no? Per exemple, si preguntéssim a les persones grans si volen anar a una residència, tots ens contesten que no, que volen mantenir-se a casa i que volen tenir cuidadors a casa, no? I d'això va una mica els plans de cura individualitzats, és a dir, menys infraestructura i més veure quin és l'accés i què volen les persones respecte a aquestes necessitats a la ciutat de Sant Boi.
4: Totalment d'acord.
5: Bueno, nosaltres mateixos anem a preguntar-nos
4: quan
5: tinguem 80 i pico volem anar a la residència
4: o
5: volem estar a casa?
4: Jo crec que aquest debat, que és molt interessant, jo particularment saps que penso que, clar, el que jo penso avui potser no és el mateix que pensaré demà. Però per què? Per unes necessitats o unes circumstàncies, no? Evidentment que el primer que se't ve al cap és, escolti, deixi'm tranquil que jo ja faig la meva, estic a casa meva, no? Però després vés a saber les necessitats de la gent, les circumstàncies.
5: Estic a casa meva amb serveis,
4: sí,
5: eh?
4: Sí, amb serveis.
5: Estic a casa meva...
4: No, però entenem.
5: No, o sigui, que
4: contestant allò
5: de, des del
4: futur
5: domicili,
4: de les residències,
5: no?
4: Vull dir.
5: Que és el que està passant a Europa, eh?
4: Sí, sí, o sigui, i tant.
5: Hasta els serveis d'odontologia a Europa...
4: Clar.
5: Es munten amb furgonetes que van amb tot l'aparatatge i arriben a casa. I aquí...
6: Fins i tot,
4: no. És que el model segur que canvia.
5: El model ha de canviar.
4: El model segur que canvia.
6: Que també és molt més eficient. Vull dir, la idea aquesta que tenim, que també hi ha gent que ho necessita i que aquest espai és necessari, no direm que no.
5: Sí.
6: Vull dir, hi ha gent que...
5: Que no té família, que no té cap suport.
6: Etcètera, però... des del punt de vista fins i tot econòmic, no? Vull dir, sempre serà molt més lleuger, no? Tenir un servei de gent que s'acosta,
4: sí,
6: dona
4: sí.
6: servei i se'n va.
5: Amb cara i ulls.
6: Clar, vull dir,
5: i ben retribuït.
4: Vol dir que mantenir grans infraestructures.
6: Clar, una gran infraestructura que a veure saber quan acabarà. Veure, no? I sempre estem... O sigui, sempre... fem comissions d'investigació o fem tot sí. a futur, al final no acabem de veure...
5: Clar, el tema serveis no va de totxos, de fer més totxos i fer més edificis.
6: Exacte, i de veure com
5: d'apropar-se a la comunitat.
4: Totalment d'acord, jo crec que això, de que el model haurà de canviar. Tanmateix, clar, ja ho sabeu, la societat cada cop s'envelleix més.
5: Per això mateix.
4: Per moltes raons.
5: És que al final haurem de fer molta infraestructura d'aquí 15 anys.
6: La lògica de que, com que n'hi haurà tanta gent, es necessitaran moltes residències, per una banda és cert, però no és l'única solució i que potser es poden estudiar altres
5: canvis. Ni la millor solució.
6: Exacte.
4: Ni la millor, tampoc, clar. Jo no sé si, clar, com de difícil és imaginar-se el futur. A veure... ens el podem imaginar perquè professionals de la sanitat, per exemple, com, no sé, com la Glòria, ens donen pistes, i pistes molt, molt, molt interessants, però clar, un es fa preguntes, no? Si reduïm, no reduïm, ni estalviar seria la paraula, però no pensem tant en les grans infraestructures, sí, en el servei a domicili, això també comporta nous llocs de treball.
5: Sí, i comporta adaptacions
4: exemple,
5: a les llars.
4: Clar,
5: que les adaptacions
4: clar,
5: a les llars
4: clar.
5: Ens fa moltíssima falta, per exemple, ara
4: sí.
5: amb la calor, no?
4: Sí.
5: O sigui, hem de pensar en llars on es pugui evitar aquest rescalfament, el que està passant ara
4: correcte.
5: A Barcelona, no? Que durant la nit de tantes hores i de, com tenim les
4: perquè això anirà més.
5: Això anirà més, per clar. Tant... I bueno, les adaptacions dels banys...
4: els accessos.
5: Els accessos, tot el tema de l'accessibilitat. O sigui, és que anirem molts amb cadira de rodes, a lo millor, no?, pel carrer. El tipus de material, no?, quin és l'accés a aquests materials
4: per
5: moure't
4: clar.
5: I per poder sortir de casa.
4: Home, ja em perdonareu, però ja posats a obrir aquest petit debat, encara que sigui uns minuts, mireu el negoci, la indústria... de les cadires elèctriques
5: sí,
4: com ha anat amb augment
5: exacte.
4: No només que cada cop es veuen més aparells, sinó que cada cop hi ha més negocis i que no paren de vendre
5: i que no paren de vendre sí.
4: És a dir, gent molt gran amb cadira de rodes elèctrica, això ja està normalitzat.
5: Sí.
4: Anirà a més.
5: Clar,
4: segurament.
5: És que si triplicarem en 10 anys
4: som més grans,
5: el nombre de població
4: no?
5: gran, imagineu-vos com hauran de canviar el disseny dels carrers.
4: Vivim més anys, però això no vol dir que puguem continuar anant a peu.
5: Això mateix.
4: Durant força estona.
5: Durant força
4: no,
5: estona,
4: és així.
5: Potser pots estar una estona a peu, però...
4: Jo ho dic perquè si ens fixem en aquest tipus de negocis, indústries, potser ens estan donant pistes.
6: Home, sí, a menys no hi anirà, i per una altra banda, si va a menys, vol dir que ha sortit una altra opció més eficient o millor, però això a menys no hi anirà, això està clar.
5: Les rampes per pujar i
4: sí,
5: baixar...
4: Sí, sí, això que dèiem dels accessos, que clar, estem pensant també que aquí sí o sí hi haurà una transformació potser urbana també, en molts sentits, no?
5: Hauria d'estar pensant en la transformació urbana, també.
4: Ja no és només un tema de patinets, que això és un altre tema. Això és una altra cosa. No, estem parlant d'altres coses.
6: Però aquí tornem al model que de sempre aquí hi ha, i no és filosofia, això és urbanisme, diria jo.
4: Sí, sí.
6: Però el model de que la ciutat està aquí i pràcticament arreu del món, no?, en el món occidental i capitalista, no? Bueno, en el socialista jo diria, si existeix en algun lloc igual, vull dir, totes les ciutats estan estructurades de manera que estan al servei de la producció. I la gent, tot està, diguem, en dependència d'això. I si algú, si s'ha de passar per sobre d'algú, pues es passa, no? I què vol dir? Que clar, una ciutat on dominen els cotxes, on són les carreteres, les infraestructures i tot el que té a veure...
5: Com s'introdueix el patinet, com si fos un cotxe. Sí, és increïble.
4: Sí. És que, clar...
6: La part reproductiva de la societat, que és la que l'aguanta, que la sustenta, que li dona vida, que al final la ciutat són les persones, però això queda en un segon termini, que aquí ja diríem, però la gent... dones, perquè la gran majoria...
5: Ja són dones.
6: Són dones, les que estan a càrrec i tenen cura de les persones, de les criatures, i això...
5: No se li dona el valor, no?
6: Té un impacte en la mobilitat, un impacte en el transport, no tens a la mateixa hora... Vull dir, a l'horari de portar les criatures al col·le, pues diguem que la freqüència de transport és una i després és una altra.
5: És una altra, sí.
6: Tot això
5: s'ha de repensar.
6: Té un impacte i bueno, algun dia aquest model, que ja veiem que està esgotadíssim, encara trigarà dècades, pel millor, però això...
5: Clar, estem en el model de l'era industrial i la producció sempre
6: dona per poca cosa més, i molta gent està, diguem, posant l'esperança en que la tecnologia ens alliberarà de tot això, i potser en alguna part,
5: sí,
6: petit segurament, però el model està esgotadíssim, ja no dona per més. És un model econòmic que basat en el consum,
5: i que s'ha de repensar i reformular totalment.
6: Això té un impacte en les persones i
4: exacte,
6: i aquí tenim el que tenim.
4: Sí. Jo crec que sí, que properament veurem i començarem nosaltres mateixos a exercir aquests debats de relacionats amb el nou urbanisme, la nova manera de viure, que ja se'n parla i s'han fet coses, però al final tot relacionat amb com canvien les coses i nosaltres mateixos com a persones i com a societat.
5: Sí, sí, amb la cura que ha de tenir de les persones també aquest nou urbanisme.
4: No? Sí, sí, no sé si anaves a dir alguna
6: cosa. Que a vegades el debat és un debat més superficial, si posem una zona verda aquí, una zona verda allà, si, o sigui que són que benvingudes, però el debat a fons, jo torno a dir, aquest és que la ciutat està al servei del teixit productiu i de les empreses i perquè d'alguna manera és com de dir, bueno, és que sense aquests no tindrem feina i més val, vull dir,
5: orientar-se aquí,
6: cap aquí i
5: obviar la resta.
6: I clar,
5: no?
6: això té un preu, i llavors qui és l'únic que quan toca prendre una decisió d'aquesta, en nom de no sé quants jocs de treball, pues ja, pues,
5: clar,
4: Molt bé, res, per anar acabant, volíem res deixar anar quatre dades sobre aquest estiu, com anirà tot plegat. Si ens quedem a Sant Boi, doncs, home, n'hem de gaudir, però també molt ràpid també el tema dels refugis climàtics, ho anem explicant, Ràdio Pública, doncs almenys explicar-ho una mica. Sí que és veritat que hi ha moltes activitats que anem explicant aquests dies, però que és impossible de pràcticament de fer-ho fil per randa. La gent el que han de fer és posar-se a santboi.cat/estiu26 a la plana web de l'Ajuntament i allà podreu remenar i podreu una mica veure què és el que us convé. Però així, una ullada ràpida, tot i que insisteixo que aquests dies, sempre que podem, anem explicant les coses. Doncs home, recordeu que tenim una piscina d'estiu, el de la Muntanyeta, doncs oberta de dilluns a diumenge, de 10 a 20 hores, per tots els públics. En quant a música, música a la fresca, aquest juliol, passa i passaran moltes coses al Sant Blues, al festival de blues, també el casal del barri de Marianao organitza les Muses, hi ha una sèrie de concerts, però insisteixo, mireu el programari i l'agenda perquè hi ha moltes coses, com estaríem aquí dues hores, insisteixo, els concerts a la platja, ja ho sabeu, és a Cal Niño, també ho anem explicant aquests dies quan expliquem l'agenda. La presentació del Festival Altaveu, que serà aquest 16 de juliol, aquest dijous, és la presentació, doncs,
5: demà
4: mateix, és la presentació del que serà el Festival Altaveu d'enguany. En quant a literatura, doncs, llibre d'estiu festival, això és una novetat. A la Buctiga fan una sèrie d'activitats relacionades amb la literatura. Exposicions, l'any Gaudí, recordeu que estem a l'any Gaudí, doncs passejant pel modernisme fins al 31 de juliol a Can Castells, al Centre d'Art. Exposició Naltros a Can Castells, al Centre d'Art també. Com això, clar, moltes coses per l'adolescència i pels joves, també hi haurà molta cosa, i hi ha molta cosa també per la gent gran. I ràpidament, perquè no sigui dit, ho anem recordant i tornarem, perquè ho hem de fer-ho. Beveu aigua, encara que no tingueu set, refresqueu-se, aneu en compte, no sortiu a les hores més potents del sol, tampoc amb les mascotes. Hi ha refugis exteriors, com el parc de la Muntanyeta, la piscina de la Muntanyeta, de 10 a 20 hores.
5: Posar-se gorres i gorros.
4: Gorros, anar per l'ombra. Això, els refugis exteriors, també hi ha el parc de Marianao, el parc de Can Julià, la plaça dels Focs de Sant Joan, als jardins del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, de 9 del matí a 10 del vespre. També és un lloc que cal redescobrir, que molta gent ni s'hi acosta. Doncs, home,
5: hi ha molts
4: veureu arbres. Que val la pena, i tant. I aleshores hi ha els refugis interiors, Can Masellera, la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Cal Niño, a la zona de Bar també, l'Olivera, la Gralla, el Casal, Ciutat Cooperativa i Molinou. I els microrefugis, que s'hi adhereixen alguns comerços, la farmàcia Capell, García Barbers, CIA, Centre de Psicologia i Educació, PAS Formació, Sanitària DEA, el Copiar, l'Abacus, el Mueble Los Pinos. Quasi jo afegiria Ràdio Sant Boi. Si teniu calor, doncs veniu aquí i us podeu seure aquí i seguir els programes com a públic. Per què no? I mira, al final passareu una estoneta radiofònica refrescant, podríem dir d'aquesta manera, no, Glòria?
5: I tant, sí.
4: Que sí? Clar. Molt bé, doncs poc més, ho hem de deixar aquí a propòsit, ara mateix, com és tradició de la casa, quan estem a tocar al final de temporada, convidem, poden vindre quan vulguin, perquè formen part d'aquest programa, els amics de Celsius.cat, en aquest cas el Carlos Lara, ja ho sabeu, són els meteoròlegs d'aquesta casa, però que de tant en tant també venen, ens fan un repàs del que serà la meteorologia per aquest estiu, pel que queda d'estiu, per aquestes vacances, i avui a més també parlarem de l'eclipse del dia 12.
5: Ai, sí, clar.
4: De tot plegat n'hem parlat, però ara en parlarem encara més amb el Carlos Lara. Per tant, molt interessant l'Espai de la Ciència que ve a continuació. I res, Glòria i Nico, moltes gràcies com sempre. tingueu, doncs tingueu cura d'aquestes calors, això, aixopluc de la calor. Fixa't quina contradicció, aixopluc de la calor. Sí. Molt important. Gràcies, fins la setmana vinent.
6: Adéu-siau. Adéu.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai de la ciència.

0: Quasi bé, 2:45 de 10 del matí. Ho acabem d'explicar. L'Espai de la Ciència d'avui ens acompanyarà un dels nostres col·laboradors històrics, i és que, de fet, pertany i dirigeix la institució que cada matí ens regala una predicció molt interessant i molt escoltada, que és la meteorologia, el temps. Ja el coneixeu. Nosaltres, per tradició, ens agrada que vingui un parell o tres de vegades per no empipar el massa durant la temporada. I sobretot quan arribem a final de temporada és un dels convidats especials, perquè volem saber què és el que passarà per aquí al damunt aquest estiu. Però avui ens ve a parlar de moltes coses. Ja el coneixeu, és el Carlos Lara de Celsius.cat. Molt bon dia, Carlos, què tal estàs?
1: Muy buenas, pues con mucho calor.
0: Ya sí, sí, eso sí, eso sí.
1: Esperando entrar, ya he visto que hablabais un poquito de este tema, porque sí, desde luego está pegando...
0: Está apretando, y a més el Daniel, que cada matí ens va advertint, ens va amenaçant casi, casi, de dir que esto va más.
1: Hoy cuidado, hoy pega.
0: Sí,
1: hoy...
0: avui serà important. Escolta'm, Carlos, sempre que vens ens expliques curiositats de tot plegat, i això per nosaltres és molt xulo. Jo, si vols, després, a 5 minuts del final, tot i que en Daniel ens explica cada dia la meteorologia,

0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i l'electricitat. Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió. A l'Anoia, el foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa, per risc extrem d'incendi forestal. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte, malgrat la nova situació. En unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Salellas creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també al PSC fins a finals de legislatura. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres. Un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli. Els últims 10 dies, Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna. Von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara aquest matí com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha citat per saber si estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista després que la Guàrdia Civil demostrés que totes dues havien estat en contacte. I des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenars de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. I el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassarà al piano la seva carrera. A banda d'interpretar fragments de clàssics com Maricel o els 24 preludis, estrenarà també un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater.
1: Esports.
2: La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara ahir França per 2-0. Gols de Yarzabal de penal, forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casador deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, en Pogacar refermat en el lideratge, surt de Vichy, s'acaba a Nevers en 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, les temperatures tocaran avui sostre amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intens amb domini del sol, ambient enterbolit també. A partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de Garbí. 3CAT Info.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La recepta de la setmana amb el Pere de Calvitus i l'Anna Bosch.
0: 10 minuts passen de les 10 del matí. És el moment de la recepta setmanal, la recepta de la setmana, aquesta dimensió gastronòmica, que perquè és ràdio, perquè si no, diríem la recepta a colors, perquè són olors, són colors, són moltes coses. Avui l'Anna Bosch signarà aquest capítol. Molt bon dia, Anna, què tal estàs?
4: Hola, molt bon dia.
0: El tema de la gestió de calor, que com la portem?
4: Fatal, molt malament.
0: Fatal.
4: How food, que dirien els anglesos, sí. No? Horrible.
0: Directament, eh?
4: No se suporta, això.
0: Bé, doncs, no sé, ho anirem portant com podem. Bueno, aquí estem fresquets.
4: Aquí s'està molt bé.
0: Tenim aquest senyor que hi ha penjat aquí dalt, que ens va ventant. Que ningú s'imagini ara que tenim aquí... No, és un aire condicionat, sí. com pertoca. Molt bé, deixa'm recordar a la nostra audiència que l'Anna, sempre ho diem perquè val molt la pena, té el seu propi canal de YouTube, que és... Fotografia amb
4: gastronomia.
0: Ho he dit al revés, eh? Sí. Gastronomia amb fotografia.
4: Exacte.
0: Que és molt xulo perquè totes les receptes que escolteu aquí, a més a més, les teniu doncs de manera visual amb unes fotografies molt xules i una explicació, jo diria, molt funcional que fa l'Anna i que, escolta'm, que és molt fàcil d'aplicar-ho.
4: Pretén ser entenedora i pretén doncs, que la gent seguint en cada pas pugui fer el plat sense cap mena de problema ni de dificultat. O sigui, que no tingui alguna problemàtica d'interpretació, de com fer aquest pas o com arribar a tal punt, sinó
0: correcte.
4: Que només que seguint-ho, doncs el resultat sigui positiu.
0: I és fantàstic, és com un col·leccionable, que dic jo, i val molt i molt la pena. Doncs bé, avui, estiuencs com estem, és clar, avui plat molt estiuenc.
4: Uh-huh.
0: I ja ho deia aquell, va callar... i no va dir res. Però en aquest cas el protagonista d'avui no calla, no, parla i parla molt bé de tot plegat i ens agrada que parla per si sol, vull dir. Sí. És el bacallà amb samfaina.
4: No, perdona,
0: ai,
4: l'esqueixat.
0: El bacallà esqueixat.
4: És un esqueixat. Plat fred.
0: A mi és que m'agrada tant d'aquesta altra manera que ja em surt sol, saps què vull dir?
4: Ja,
0: no? Però el bacallà d'estiu.
4: Amb aquestes calors potser
0: no.
4: Esqueixat ens entrarà més bé.
0: Està claríssim, està claríssim. El bacallà fresquet, va. T'escoltem.
4: Doncs sí, el plat d'avui és el bacallà esqueixat amb una vinagreta d'anxoves.
0: Carai!
4: Els ingredients per 4 persones seran els següents. Comptem amb 400 grams de bacallà esqueixat, o sigui, sí, uns 100 grams per persona.
0: Molt bé.
4: Dues patates, dos tomàquets vermells, orenga, farigola, ceba morada i dos ous bullits.
0: Ui.
4: Després hem de tenir en compte que necessitarem uns altres ingredients per fer la vinagreta.
0: Molt bé.
4: En aquest cas necessitem les anxoves, lògicament, vinagre de Mòdena, oli d'oliva, pebre i sal. I si volem, per acabar aquest plat, hi podeu afegir, això ja va al gust de cadascú, olives negres, uns tomàquets cherry o unes sardines, fins i tot.
0: Mira.
4: Jo en aquest cas que he preparat avui, doncs hi vaig posar un parell d'ous d'usos, eh? Però
0: bé,
4: aquí permet moltes combinacions, el gust de cadascú.
0: A mi m'ha agradat això que has dit de la farigola, eh? Aquí,
4: perquè ja veuràs ja per què serveix tot això.
0: Molt bé.
4: Doncs l'elaboració de la recepta, comencem bullint la patata amb pell.
0: Amb pell?
4: Sí. Això és important perquè les hem de rentar abans de posar-les a dins de l'olla i llavors hem d'esperar que bullin. Jo conto normalment sempre uns 30-35 minuts. Evidentment dependrà de la grandària de les patates. Com més grosses, més costaran de bullir. I per saber una mica com està el punt de cocció, és sempre fàcil agafar un ganivet, punxar-les i veure una miqueta com estan.
0: Sí, és el truco de l'almandrugo.
4: Exactament. Una vegada aquestes patates ja s'han refredat, el que hem de fer és pelar-les i tallar-les a rodanxes, d'acord?
0: Uh-huh.
4: Després les macerarem amb oli d'oliva, herbes provençals o orenga, durant tota una nit a la nevera. Compte que això vol dir que ho hem de preparar el dia abans, eh? Almenys pel que fa a la patata.
0: Sí.
4: I més coses, ja ho veureu. És que és important aquesta maceració de totes aquestes 24 hores perquè aquesta patata, que en principi sol ser bastant insípida, doncs agafi aquest gustet de les herbes.
0: El procés és necessari, clar.
4: I tant. El bacallà ha de ser ben dessalat i esqueixat. L'hem de trossejar ben petitó i també el macerarem amb oli, una mica de pebre i també el posarem a la nevera.
0: Molt bé.
4: Tota la nit. O sigui, és un plat que l'endemà ja el tenim fet, perquè una mica hem treballat el dia abans, d'acord?
0: Sí, i que això sempre està bé, obrir la nevera i dir ja el tinc fet,
4: i pim-pam, ja ho tinc,
0: carai,
4: no?
0: Molt bé.
4: El tomàquet, què farem? L'escaldarem per treure-li la pell, d'acord? O sigui, li hem de fer una creueta a la part de dalt del tomàquet, vale? I escaldar-lo una mica, treure'l de seguida, i llavors ens veiem que se'ns pela amb molta facilitat.
0: Correcte.
4: El tallarem ben petitó,
0: Molt bé.
4: I traurem tota l'aigua amb un colador.
0: Mm.
4: Aquest també el macerarem amb oli, pebre, orenga i herbes que vulguem tota la nit a la nevera. O sigui que ja tenim a la nevera les patates,
0: el bacallà
4: i el tomàquet.
0: Molt bé.
4: I llavors ja, fixa't, ja pràcticament estem amb disponibilitat de muntar el plat el dia següent.
0: Sí, quasi.
4: Hem d'escórrer, lògicament, molt bé tots aquests olis de les maceracions, vale? Això és important. I llavors hem de fer la vinagreta d'anxoves.
0: Aquí.
4: Vale? Que és molt fàcil. Hem de posar anxoves, oli, una mica de sal, una mica de pebre, vinagre de Mòdena i lligar bé aquesta salsa.
0: Clar.
4: Està boníssima.
0: Segur.
4: Llavors, ja podem fer la presentació del plat posant-hi la patata a la base. Després el bacallà i finalment al damunt el tomàquet, d'acord? Això que dèiem abans, si algú hi ha posat o vol posar-hi unes sardines, uns tomàquets cherry...
0: Sí, això és un afegit ja que va per gustos.
4: Ja, unes olives, el que vulgueu.
0: Uh-huh.
4: I llavors ja és qüestió de aquesta vinagreta que tenim, doncs guarnir tot al voltant del plat i ja podeu menjar-vos-el. És senzill, perquè ja veus que estem parlant d'uns productes molt simples, però jo crec que és apetitós ara aquesta època de l'any.
0: Oh, i tant!
4: Perquè a més, recordem que ho traiem de la nevera i està tot fresquet.
0: Exacte.
4: D'acord? És un plat que ens el presenten a la taula fred.
0: Fred.
4: I aquesta vinagreta d'anxova, sí, jo crec que hi lliga força bé, perquè li dona
0: totalment
4: un altre punt, no?
0: Totalment, dir... sí, sí. Jo t'havia recordat el tema de la farigola perquè em semblava, home, no ho sé, molt, molt interessant, no? Molt, no sé, creatiu, curiós, també d'una herba molt nostrada.
4: Sí,
0: també
4: la farigola, és que jo crec que hi diu gairebé a tot, gairebé a tot. És, bueno, a mi m'encanta,
0: sí,
4: jo l'utilitzo moltíssim,
0: la
4: farigola.
0: I l'oloreta
4: aquella. I llavors, ja, doncs, a vegades, està per fer, jo ho he vist, un carpaccio de bacallà, i també, i també te tiren una mica de polsim de farigola, saps? Vull dir, bueno, és un gust més afegit, diguem-ne, no? I unes olivetes, i pom, ja ho tens.
0: Jo les olives, veus, aquí no les perdono mai.
4: Vale. Tu, negres o verdes?
0: A mi... No sé el per què m'agrada, en aquest cas, negres sense pinyol.
4: A mi m'agraden
0: negres
4: ves
0: per on,
4: amb pinyol, veus?
0: Amb pinyol, no?
4: Sí,
0: bueno,
4: sí, aquelles bueno, típiques de l'Aragó, que deia.
0: Sí, abans, sí, no? Sí, sí, sí, sí, sí, que recordem que en aquest país hi ha olives també molt bones, eh?
4: Sí, i tant.
0: A casa nostra, vull dir, compte, compte que tenim... Tenim alguna, deixa'm dir-ho així, alguna raça d'oliva molt autèntica.
4: Bueno, clar, també és país d'oliveres i, per tant, doncs una mica una cosa porta a l'altra, no?
0: I saps que és molt xulo, crec jo, que és, li passa una mica com la ceba, que cada geografia té el seu propi...
4: Les seves especialitats,
0: sí,
4: una mica.
0: I
4: no?
0: Això passa amb les olives, la ceba no és el mateix una ceba dolça o una ceba de Girona, una ceba de bon sigui, que
4: que
0: del sud.
4: Contrada,
0: i això passa amb les olives,
4: sí,
0: ves
4: sí,
0: per
4: sí.
0: on.
4: No, sí, sí, totalment d'acord.
0: Dic jo, Molt bé, escolta'm una cosa, fantàstic, ja veureu la fotografia que hem penjat a les xarxes, és una fotografia que, a més, allò que dèiem del color, de... hosti, és que és molt maco.
4: És que l'estiu hi ha d'haver colors, no?
0: Maco, sí.
4: Hi ha d'haver colors.
0: Ha de ser així.
4: Sí, a l'hivern ja tot és més,
0: sí.
4: És més fosc.
0: Per això dic que és la recepta radiofònica amb colors,
4: sí.
0: Perquè hi són, encara que no es vegin, però hi són, hi són. Molt bé, escolta'm, això pot servir de moltes coses, de primer plat, de plat únic.
4: Únic.
0: Una entrada, també.
4: Bueno, mira, això depèn de la quantitat.
0: Clar.
4: Si volem fer una tapeta, doncs evidentment necessitarem quelcom més.
0: Sí.
4: Però si fem un bon plat, t'asseguro que quedes tip,
0: Sí, sí.
4: Sí.
0: No.
4: No et fa falta res més.
0: No, totalment, totalment. Escolta'm una cosa, en què ho regarem, sigui com sigui, no sé si depenent de si ho triem per un primer plat o plat únic, això és igual.
4: Mira,
0: en què
4: jo,
0: ho podem regar,
4: jo havia buscat un blanc garnatxa, que
0: carai,
4: és de la bodega Bàrbara Forest,
0: sí,
4: del 2024, que, mira, curiosament, ahir...
0: Sí.
4: Vaig estar escoltant la ràdio també a RAC1,
0: sí.
4: I va portar un entès amb vins. I va recomanar aquesta bodega, Bàrbara Forest.
0: Bàrbara Forest.
4: Sí, i deia que tenen uns bons vins i ha uns preus assequibles. I aquesta ampolla em sembla que sortia per 9,30 €. O sigui que molt bé.
0: Escolta'm, fantàstic.
4: I aprofitant el comentari d'ell, deia que els vins blancs s'han de servir molt freds. Que després cadascú... a la taula el deixi el temps que vulgui si el vol atemperar una mica més, no? Però que els vins blancs ben freds.
0: Home, jo no sé, tradicionalment, o no sé, jo sempre m'he imaginat el vi blanc molt fresc, de la mateixa manera que el negre sempre l'he vist com a temperatura ambient.
4: Doncs mira,
0: potser m'equivoco,
4: compte,
0: eh?
4: Que, com que ens està canviant el clima,
0: clar,
4: és que tot això és que
0: al final,
4: afecta també.
0: Sí, totalment.
4: I, doncs
0: totalment,
4: també, totalment. Bueno, sembla ser que hi ha que diu que també un pèl de nevera que després de la taula ja s'escalfarà, no? Com dient,
0: No,
4: saps?
0: No ho sé. Suposo que també va per gustos, és com tota la vida.
4: Està clar.
0: Però les recomanacions de l'elaborador del vi són molt importants, perquè de vegades et donen consells que ells sabran perquè t'ho diuen i perquè t'ho donen, no?
4: Sí.
0: Jo, molt bé.
4: Bueno, com que és un plat de bacallà, us volia fer quatre notes respecte al bacallà, vale?
0: Molt bé.
4: Que sapiguem que el millor bacallà es pesca en aigües de l'Atlàntic Nord, perquè és una zona que està bastant lliure de contaminació de metalls pesants, vale?
0: Sí.
4: i que a diferència de, per exemple, mars com el Pacífic, que hi ha allà moltes zones volcàniques, aquests en porten més. Llavors, bueno, millor qualitat, que de fet el que ens arriba aquí és el famós bacallà d'Islàndia, no?
0: Bé, diuen, sí, diuen.
4: I, sí, d'Islàndia i de les Illes Fèroe, que és el que tenim nosaltres més a prop, i que les aigües són fredes, que són doncs, bastant, diguem-ne, adients per aquest hàbitat, no, del bacallà.
0: Molt bé.
4: Sapiguem que té poques calories i que té tantes proteïnes com la carn i que és pobre en colesterol. Això també és important.
0: Molt bé, molt bé.
4: És un producte molt saludable, sobretot, i evidentment, si el mengem dessalat, perquè els elevats nivells de sal ja no són bons, em sembla, per ningú.
0: No, ja ho pots dir-ho, ja ho pots dir-ho.
4: I que, bueno, que què més us puc dir? Que la part més excel·lent del bacallà és el morro, vull dir, és la part més categoria, diguem-ne.
0: Molt bé.
4: Sí, la part més noble, i que, per exemple, doncs, per fer el que dèiem ara del bacallà doncs, així esqueixat i tal, doncs es pot fer doncs, del llom o de la penca, vull dir, ja hi ha altres zones del bacallà que també doncs, potser no són tampoc tan prime, no? I també són bones per fer qualsevol àpat. Vale?
0: Molt bé.
4: I ja està.
0: Doncs escolta, un apunt molt, molt interessant. Molt bé, doncs ja ho tenim, aquest senyor bacallà estiuenc.
4: Sí.
0: Només queda aquella pregunta que us faig sempre, que per qui no estigui massa al tanto, durant tota la temporada hem anat fent preguntes que de vegades poden semblar molt banals o que no tenen importància, però ens serveix perquè en el nostre imaginari anem entenent, en aquest cas l'Anna, com vol la seva cuina. Mm-hmm. Hem parlat d'estris, hem parlat d'espècies, hem parlat de fogons, hem parlat de fins i tot de la vaixella. Escolta, hem parlat de moltes coses al llarg de la temporada amb el Pere, també li fem aquesta pregunta. Fixa-t'hi que avui és una pregunta una mica també d'aquella manera que jo estic segur que contestaràs en relació doncs, al que tu tens a casa, però no em vaig més enllà. La il·luminació de la cuina.
4: Ui!
0: Escolta, sembla una tonteria.
4: No.
0: Com us agrada la il·luminació en els vostres fogons? Per departaments, és a dir, algunes cuines professionals tenen la il·luminació repartida de tal manera que no és el mateix els fogons que en el lloc on es preparen els plats, però no és la llum més brillant, més tènua, més tranquil·la, més repartida, a fluorescents, focus, etc. Mira, va per aquí la pregunta.
4: Sí. Hi ha, com diguem-ne, dos tipus d'il·luminacions. Una, que és el sostre.
0: Sostre general.
4: N'hi ha molta de llum.
0: Ara.
4: Aquesta no la faig servir mentre cuino, perquè a sota de tots els armaris tinc una llum que m'il·lumina
0: cada lloc, cada departament.
4: Sí, com tu diria, la mateixa cuina i tots els...
0: Molt bé.
4: Com es diu això? Els fogons.
0: Els fogons, és igual.
4: Tot il·luminat com amb una tira llarga.
0: Val.
4: M'il·lumina tot el tros.
0: I de manera homogènia,
4: sí,
0: diguéssim.
4: Sí, evidentment.
0: Molt bé, molt bé.
4: Sí, sí, sí.
0: Doncs mira, semblarà una tonteria, però nosaltres
4: doncs, clar, si
0: ens agrada preguntar-ho.
4: Ho obro tot.
0: Clar.
4: Però és que mentre cuines, la de la resta de la cuina, a mi no la necessito. Necessito focalitzar,
0: concretar la llum allà.
4: Molt bé. Llavors aquesta la tinc.
0: Molt bé.
4: A sota dels armaris...
0: Sí.
4: Hi ha unes racletes.
0: Fantàstic.
4: I llavors il·lumina tot el que és la zona aquesta.
0: Cuines modernes també, el disseny modern d'avui en dia ja s'entén.
4: Sí.
0: Va canviant. Molt bé, són preguntes que anem fent, i ens anem imaginant com us agrada i com esteu més a gust treballant, etcètera.
4: Bé, sí,
0: mira,
4: així.
0: Digue'ns xafarders, però ens agrada preguntar-ho.
4: És com un petit laboratori, allò, llavors.
0: Sí,
4: no?
0: Sí.
4: I et concentres més.
0: Doncs ho has dit molt bé, un petit laboratori, un lloc on no només es crea, s'experimenta, etcètera, etcètera.
4: Bueno,
0: molt bé, fantàstic, Anna. Bueno. Escolta'm, si et sembla, acabem una mica com fem cada setmana, perquè també ens agrada que la gastronomia vagi acompanyada de música, i perquè pensem que aquest bacallà té molt de... Et sembla, si a la de 3, allò que fem sempre, Una, dues i tres, té molt de rock and roll!

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.cat.

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, esclar.
1: Dos quarts i cinc minuts d'11 del matí, les Cròniques Bastardes, que no faltin, esclar, sempre puntuals i sempre en el seu lloc tots els dimecres. I avui, aquí no enganyem a ningú, enllaunades, perquè el bo de l'Enric, doncs, ha enfeinat com està, ens ho enllauna, això no vol dir que sigui menys interessant, i ho punxem immediatament. Bon dia, Enric, t'escoltem.
2: Bon dia, Amadeu, i gent que ens escolteu. Com va la cosa? Com va la cosa? Em sap molt greu avui que us he d'enviar l'àudio perquè no puc entrar en directe, ja ho saps, jo que ja dimecres que treballo l'hora del programa,
1: ja
2: i us
1: l'he
2: d'enviar.
1: Ja
2: us l'envio a última hora perquè, per si hi ha notícies d'última hora,
1: clar,
2: tal com està el món, si envies un àudio 6 hores abans, igual t'has perdut la meitat de les notícies. Aquí a Catalunya,
1: sí,
2: bàsicament,
1: sí,
2: et pots haver perdut l'últim incendi. Que,
1: segur,
2: per cert,
1: segur.
2: Em consta que l'últim que hi havia, aquell de Rubió, em sembla que ja està controlat, mica en mica.
1: Sembla
2: mica
1: ser que sí, sí, senyor. Sí, senyor.
2: Una mica de paciència i una mica d'optimisme, ja ho saps.
1: Sempre,
2: bueno, fa calor.
1: Sempre.
2: És obvi, que hi ha dues notícies que són bàsiques avui. És més que obvi, de fet, n'hi ha alguna més, però sobretot ens centrarem aquí en el futbol i en l'onada de calor. Les dues, perquè no es poden obviar. Lo de l'onada de calor, i així ens ho traiem de sobre.
1: Va.
2: Què, per aquí Sant Boi? Perquè aquí Manresa, déu-n'hi-do, nits tòrrides.
1: Home,
2: poder no n'hi ha, com allà Portbou o el Raval.
1: Déu-n'hi-do.
2: I aquí entenc que a Sant Boi també, déu-n'hi-do, la calor que hi deu fer la nit.
1: Oh, esclar.
2: Però és veritat que de dia

0: a viure millor o a sobreviure és que, sobretot, gent que beguem molta aigua, i quan dic aigua és aigua, perquè la gent diu, ah, aigua,
1: sí, senyor.
0: Aigua, sí, l'aigua hidrata, l'alcohol deshidrata, que quedi molt clar, que la gent eviti sortir al carrer o fer exercici físic en hores punta. Això va també pels runners i pels cyclers, cuidado, hi ha gent que està molt boja i diu, hòstia, són fonada de calor, a les 2 de la tarda, sortiré a córrer, que així correré i faré una sauna a la vegada. Sortiu a primera hora del matí o a última hora de la nit. No passa res. Si sortiu de nit, porteu una linterna d'aquelles que us veguin, coi, i no correu per la carretera.
1: Sobretot això.
0: Busqueu refugis climàtics, museus, biblioteques, parcs, llocs a l'ombra, allò de tota la vida que ens havien dit les àvies. Passa per l'ombra, fill meu, que fa calor. Protegiu la llar de les temperatures elevades, airegeu al matí i a la nit i no airegeu durant el dia, i perquè si obres, imagina que ets del Carràs i et diuen que airegis, i a les 2 de la tarda obres la finestra, sí, et semblarà que hi pots posar una pizza perquè a la temperatura que hi ha, que sí, es couria segur. La,
1: el rebador de l'infern. Sí.
0: Són consells de sentit comú, però, Amadeu, tu ja ho saps.
1: Que van molt bé, que van molt bé.
0: Cada vegada en tenim menys, cada vegada estem més polaritzats. Sí, sí, sí. A mi què m'has de dir? A mi no em donis consells, a mi deixa'm fer la meva vida. Si vull veure un quinto, si vull tenir la casa oberta a les 2 de la tarda avui, a mi no m'has de dir si puc sortir o no puc sortir a les 3 de la tarda a Vinebre a córrer. Bueno, pues després que no sortís a les notícies o el Carles Porta estigui per allà mirant què ha passat amb aquesta persona.
1: Sí, sí.
0: Vale? Això per un cantó.
1: Això
0: i
1: per
0: l'altre.
1: Molt bé.
0: Òbviament s'ha de tocar el tema del futbol, que el tema del futbol a mi m'agrada molt perquè es polititza molt i es diu normalment, no, l'esport no s'hauria de polititzar.
1: No,
0: sí,
1: i tant.
0: Si la meva tia tingués bigoti seria el meu tio.
1: Sí, no seria el mateix. No seria el mateix.
0: És molt difícil no polititzar-ho. A mi m'agradaria no polititzar-ho, eh? Una manera de no polititzar-ho seria, per exemple, que Catalunya tinguéssim selecció.
1: Ja.
0: Si ara haguéssim de posar una selecció de Catalunya puesto per puesto,
1: sí.
0: Hòstia, cuidado, eh? Que hi ha hagut Cabo Verde, hi ha hagut Sud-àfrica, hi ha hagut seleccions...
1: Oh, i tant!
0: Dius, hòstia,
1: oh, i tant.
0: Mira, hi han sigut perquè n'hi ha 48, que ara s'estudia si fer un Mundial de 64, jo crec que Catalunya hi cabria i faria un bon paper.
1: Sens dubte.
0: Més que res que Espanya, potser faria un no tan bon paper si no hi haguessin els catalans. Però, bueno,
1: que mena de dubte,
0: com que de moment no tenim selecció, bueno, i hem de tirar per la selecció del país veí,
1: també.
0: Doncs, bueno, jo ahir, ostres, entre Espanya i França, ara no farem un Mariano Rajoy.
1: No,
0: no. Per què? Perquè a França hi juguen jugadors francesos. I a Espanya juguen jugadors espanyols.
1: Clar,
0: i és veritat que jo no em sento de França ni d'Espanya, ja ho saps. No,
1: sí,
0: tampoc
1: sí,
0: enganyarem
1: ja no
0: a ningú. Però jo entro a una selecció on hi ha jugadors del Madrid i una selecció on hi ha el Joan García a la banqueta, on hi ha el Cubarsí, que podria ser el millor central del Mundial, on hi ha el Pedri, que hi va fer els 10 millors minuts del seu Mundial, on hi ha Dani Olmo, on hi ha Lamine Yamal, on hi ha Ferran Torres. Home, quan juga la meitat de la selecció espanyola, com va passar l'altre dia, 5 de 11 són del Barça... Doncs a mi, què vols que et digui? Em fot il·lusió. I quan va guanyar ahir, no ho vaig poder evitar, ho vaig gaudir.
1: Ho vas gaudir.
0: I tota aquesta gent que van i no van amb Espanya. Això és curiós,
1: sí.
0: Els del Madrid, no perquè no hi tenen jugadors del Madrid. Llavors prefereixen anar amb Portugal de Cristiano Ronaldo, l'Mbappé o el Bellingham. I després hi ha tots aquells espanyols que, com que hi ha molts jugadors del Barça, tampoc. I que ells queixaven que el de Lamine Yamal no era penalti. Bueno, no era penalti, però la patada que li foten al mig del quadríceps...
1: Home, és,
0: ha de fotre mal,
1: és interessant, no, sí.
0: És molt curiós,
1: sí,
0: perquè
1: patada de catàleg.
0: Sí, sí. El futbol, però el futbol està polititzat. I llavors la gent entra en aquestes merdes. Bueno, perdona que t'ho digui així, perquè estem...
1: No, home, no, però ja s'entén,
0: Vaig gaudir del gol del Pedro Porro, vaig gaudir del penalti que li van fer el Lamin, vaig gaudir del penalti molt ben xutat d'Oyarzabal, i vaig gaudir molt de que Mbappé, Dembélé i Olís, que porto tot el Mundial sentint que són els millors davanters del món mundial, menys tenint a tots els altres, no toquessin bola.
1: Bueno,
0: no
1: ho dèiem.
0: Si vas veure el partit d'ahir, l'Mbappé ho va provar, però no va veure porteria, el Dembélé no va veure bola, i l'Olís, o l'Odisse, no va veure ni camp, que el van haver de canviar fins i tot a la segona part. Llavors, França sempre sembla molt bona fins que s'enfronta a Espanya, perquè els últims partits els ha guanyat Espanya. És curiós, això, eh? França, jo dic que a mi em recorda el Madrid. Per mi,
1: ja,
0: França és el Madrid,
1: ja,
0: de les seleccions.
1: Ja t'entenc,
0: jugadors
1: ja
0: molt bons,
1: ja t'entenc.
0: Però que els costa treballar en equip. En canvi, Espanya té jugadors que potser un a un, i dic potser, no són tan bons, però treballen com un equip de debò. I això es va veure ahir, que Espanya va passar per sobre de França. França no va tocar bola. Si a mi m'arriben a dir en aquell partit que França és la millor selecció del món, els hagués dit, però vosaltres què fumeu, Pedro Porro? No ho he vist. És veritat que jo he vist tot el Mundial, per tant, puc parlar amb coneixement de causa, i és veritat, França passava per sobre de totes les seleccions,
1: sí, sí.
0: I els veies i deies, bueno, aquesta
1: en
0: gent
1: un
0: es
1: principi, escolta,
0: al món, sí, sí. Si agafen la pilota i et poden fotre 20 gols en un partit.
1: Correcte.
0: I doncs ahir no va passar. Espanya

0: jugant millor. I ara estem esperant, doncs, Argentina i Anglaterra, que juguen avui. Jo aposto per Argentina. És un somni humit que tinc, amadeu. Ja, ja, ja. És que la final sigui Espanya-Argentina. Per què? Perquè em sigui igual qui guanyi. Perquè a mi Espanya em fot il·lusió que guanyi, perquè ja t'ho he dit, perquè hi ha jugadors del Barça, però també em fotria il·lusió que guanyés Argentina, eh? Argentina, i que el Messi, per exemple, fes un hat-trick.
1: Ja
0: ara que sembla que Mbappé, Dembélé i Messi s'han baixat de la pilota d'or, perquè, òbviament, si no guanyes títols, és molt difícil que tornin la pilota d'or.
1: No rasques massa,
0: si
1: no?
0: Si guanya el Mundial i el Lamine fa una actuació estratosfèrica al final, poder entra a les travesses. És veritat que és una pilota d'or aquest any que no està gens clara, però t'imagines un gir de guió, entenent, Amadeu, el món que tenim, que està tan boig, que resulta que Argentina guanya perquè Messi fa un hat-trick, o un pòquer de gols, o un repòquer, es torna el màxim golejador dels mundials de la història i li donen una pilota d'or, pilota d'or a Messi. T'imagines els del Madrid, els espanyols?
1: Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do el plantejament que està fent, eh?
0: Li donessin la pilota d'or al Messi. Jo quasi que preferiria això a que guanyés Espanya. Que tampoc ho sé, no ho tinc clar.
1: Però que t'entenc perfectament.
0: A una final d'Espanya-Argentina, no sé. Digue'm, Amadeu, tu què prefereixes? Perquè probablement tens les seves preferències.
1: Quin guió, eh?
0: I endavant. Escolta, ja ens deixarem per la setmana, que tindrem més temps, potser, perquè encara no ha passat la revisió del fitxatge d'ADMI.
1: Sí, també és veritat.
0: Si entro ara, ja no acabo, eh?
1: Ja no, això és un debat.
0: Per si em sentiu, quedeu-vos al caçador. Quedeu-vos al caçador.
1: Jo també.
0: Aquí, la meva,
1: veus, amb
0: la meva
1: això, amb això també estem d'acord.
0: Si
1: vols fer
0: aportacions, ja ho saps.
1: Molt bé.
0: Moment,
1: doncs mira, escolta.
0: I dius la teva. D'acord?
1: Poques aportacions. Adeu, que vagi bé, Enric. Poques aportacions podem fer perquè ho ha dit tot ell. Escolta'm, això sí, ja que començava parlant de temperatures, el bo de l'Enric, doncs res, recordar-vos que ara mateix 31 graus aquí al barri centre de Sant Boi. I mira, el que va molt bé també per gestionar la calor, doncs és escoltar un bon conte, un conte fresquet, i és el que farem ara, ja ho sabeu, un nou conte signat pel nostre amic Albert Estengre, membre de la Faula, l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral. Com cada dimecres, el conte.
2: Atenció. Arriba l'hora del conte de la Faula. Moltes veus per més de 1.000 contes. La Faula, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral.
3: Amb l'Albert Estengre.

0: Pep, això és el Cercle dels Mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre. Hi havia una vegada un home que no parava de cridar-li a la seva dona. Sempre li cridava: noia, posa mantes al llit, sembla que no m'estimis, posa mantes al llit. I és que ell sempre tenia fred en el llit. I ella sempre li posava mantes quan ell n'hi demanava. Però si ja en tens ple. Sí, però encara n'hi ha poques, que fa molt de fred aquestes nits i en el llit hi tinc molt de fred. Tu no? Ella: no, jo no en tinc pas de fred. Ella n'hi posava moltes de mantes al llit i una nit ell es va despertar de fred en el llit, boca, i n'hi tenia 6 o 7 de mantes, si més no en el seu tros. Es va despertar de fred glaçat, va mirar i va veure que estava destapat, i aleshores va mirar-la amb ell allà en el costat, i resulta que la seva dona no hi era. Es va aixecar, la va buscar per tota la casa, no la va trobar, i en allà, en l'habitació del costat, hi va trobar la porta oberta, la finestra oberta de bat a bat, i en el llindar de la finestra hi va trobar la roba, la camisa de dormir d'ella. I ara, la meva dona se n'ha anat, m'ha fet el salt, la porta és tancada per dintre, ja veurà si la fumaré. Se'n van tornar al llit i es va dormir. L'endemà al dematí no li va dir res perquè va pensar: jo no m'adormiré aquesta nit propera, i quan s'allevi per anar-se'n per anar no sé on, l'enxamparé. Aquella nit, efectivament, l'home se'n va anar al llit i no es va dormir. Es va esperar que la seva dona hi anés, i quan la seva dona es va ficar al llit, aleshores ella es va mantenir despert durant una bona estona. Ella es va llevar. Com cada nit se'n va anar cap a l'habitació del costat, ell la seguia, la mirava, la vigilava, i va veure que la dona obria la finestra de bat a bat, que la dona va veure ell, que la dona en allà amb la finestra oberta es despullava, es traia la camisa de dormir, que la dona al damunt de la finestra, nua, com anava amb la claror de la lluna, obria els braços i s'ajupia i pam, feia un salt endavant, i l'home, esbarat: però què fa? Esfumarà d'alta baix. Es va abocar la finestra i va veure que allà a terra la dona no hi era. Va veure, això sí, allà, lluny, lluny, un corb negre que se n'anava volant, i aleshores va endevinar que la seva dona era bruixa. La meva dona és bruixa. I ara, no pot ser. Si ella és bruixa, que per ser bruixa s'ha de tenir una mica de pesquis, si ella ho és, jo sóc més que ella. I va voler fer el mateix. Al davant de la finestra es va despullar, se li encongia tot del fred que feia. Va obrir els braços, va fer un salt igual que la seva dona endavant, i a diferència de la seva dona, no es va tornar corb. Va acabar esterrallat allà a terra i es va morir. I quan la seva dona va tornar no sé d'on, va quedar tota estranyada. Tranquil·la.
1: Hola.
2: Hola.
1: Albert, un dia fora de micro vam estar parlant sobre la cacera de bruixes. Què us sembla si ara tornem a comentar amb el micro obert?
2: Perfecte. A mi sembla ideal. És un tema que sempre m'ha agradat.
1: Per situar una mica el tema, explicar que durant el segle XVII es van torturar i matar a moltes dones. Com ara, vaja. Només hem avançat en ciència i tecnologia, perquè en humanitat seguim sent molt primitius. Existeix el tòpic que la Inquisició va ser l'autora d'aquestes atrocitats, però l'historiador Pau Castell ens ho desmenteix. Justament la Inquisició operava més en territoris de Castella, i allà no existia aquesta cacera tan bèstia. Bé, no estaven de braços plegats perquè perseguien infidels, però el tema bruixeria no els amoïnava massa. La cacera es donava més en territoris que s'administraven la justícia de manera independent, com Aragó, Navarra i Catalunya. De fet, a Catalunya tenim medalla d'or a nivell europeu en cacera de bruixes. I no és una cosa per sentir-nos massa orgullosos, la veritat. Un cas molt sonat i que va sortir al programa Sense Ficció de TV3 va ser el de Jerònima Ribota, coneguda com la Carbassera. Entre altres, en parlen les historiadores Mariela Fargas i Carmen Chamar. Aquesta darrera és experta. Ves que no sigui perquè és urgellenca, i a la Carbassera la van jutjar el 1616 a la Seu d'Urgell. Els mecanismes són terribles. Prendre declaració implica torturar. La tortura al segle XVII era legal, imagineu-vos. Les víctimes, al final, acaben declarant el que el jurat vol sentir. No m'estranya, clar. I com si això no fos poc, els fan delatar alguna persona més. D'aquesta manera, tenen una nova màrtir per perseguir. I qui eren aquestes bruixes? Doncs dones, emigrants, encara que fossis andorrana i visquessis a la Seu d'Urgell com la Carbassera. o que treballaven fora de casa ajudant el marit, o com a llevadora, que aquestes eren una amenaça perquè eren sàvies, i de considerar-te sàvia a bruixa només hi ha un pas. També dones velles soles, en fi, el ventall és ampli. Per sort, algun home va tenir dos dits de front. Per exemple, Alonso de Salazar i Frías, sacerdot i inquisidor. No veia massa clar el tema de la bruixeria. Va dir que mai hi havia hagut bruixes fins que no es va parlar d'elles. Va participar en el judici de les bruixes de Zugarramurdi, una localitat situada a la frontera entre Navarra, França i Guipúscoa. Va ser l'únic que va votar en contra de condemnar tota aquella gent a la foguera. No se'n va acabar de sortir, però almenys va fer informes que una mica van ajudar que la Inquisició fos escèptica amb el tema de la bruixeria, com ja us he dit abans. I a Catalunya, durant el 1619, el jesuïta Pere Gil va enviar un text al virrei dient que tot això de les bruixes era mentida. He dit mentida? Això em fa pensar en que l'Albert segur que té alguna història de bruixes per explicar-nos.
2: Sí, justament és una història de bruixes que hi estava pensant des del començament. I és que des del començament que has parlat que hi ha bruixes aquí a Catalunya, que hi havia moltes, jo me'n recordo aquí a Arenys que una vegada parlant amb en Josep Maria Pons Guri, arxiver i tal, d'aquí a Arenys, hem molt llegit en molts aspectes i a més doctor de dret canònic, o sigui que tot aquest tema el coneixia molt bé. Parlant de bruixes i de contes i tal, ell em deia que les bruixes no són de per aquí, allà on som nosaltres, que fa massa bon temps, que les bruixes són d'allà on te fa més fred i tires amunt, I amb això m'ha sorprès que em diguessis que aquí a Catalunya hi havia més bruixes que no pas a la resta de la península.
1: Més condemnes.
2: Condemnes. Sí. No, més bruixes, més condemnes. Bé. I en tot cas, cap al nord d'Europa, em sembla que n'hi havia hagut més. Però vaja, tornant aquí, jo estic recordant ara mateix un cas de bruixeria d'una dona, però de cap a un amic d'un d'aquells poblets de la vora de Vic, que aleshores això sí, ja tira cap amunt.
1: Ah, el de Viladrau.
2: No.
1: Volia parlar també de Viladrau, que la llegenda ens porta a la nit de Tots Sants de l'any 1617, a Sant Segimon, que un grup de dones van fer un aquelarre, les van agafar i executar a totes, acusades de bruixeria. I llavors cada any a Viladrau es commemora aquest fet amb el Ball de Bruixes.
2: Sí, és veritat. No, jo m'estaven recordant d'un poble que ara no me'n recordo com és, molt petitó, Entre
3: i ara, Vic un conte.
2: I el Lluçanès,
3: bé, una mentida.
2: Que hi havia una bruixa, una dona, que era tinguda per bruixa, i aleshores es veu que es duia malament amb tots els pagesos. I un dia ella, passejant pel camí, un camí entre dues hortes, va veure que hi havia el que estava treballant, el pagès, que treballava en la feixa arran del camí. I aleshores ella se'l va quedar mirant. I amb aquestes que ell va veure que la mirava, ell se la va mirar malament, i aleshores ella, tota sorneguera, li va dir: "Ai, què fas mirant-me a mi, babau? És a la truja la que hauries d'estar mirant." I aleshores li va venir al cap que era veritat, que tenia una truja, que havia una truja prenys, que en deien, prenyada, que estava a punt de parir. Va deixar de mirar la bruixa, se'n va anar corrents cap a aquella truja, allà on la tenia tancada, i efectivament havia començat a parir. I a diferència de totes les altres vegades que aquella bèstia paria, aquesta vegada, cada vegada que li sortia de les entranyes, doncs, un porquet, ella se'l menjava, o el matava, o el mossegava. I d'aquella camada, no sé com se diu, el naixement de tots els porcs, d'aquella vegada no en va sobreviure cap, perquè no hi va haver manera ni força humana de contenir en aquella bèstia, en aquella truja, una bestiesa immensa, perquè deixés de menjar-se, d'arrossegar aquelles criatures que anava parint. I això el varen acusar en aquella bruixa. No sé com va acabar, però el fet d'aquesta bruixeria... Això, Sant Bartomeu del Grau.
1: Ah, sí.
2: Cap a aquella zona de Sant Bartomeu del Grau. I no només aquesta història, sinó que n'hi ha unes quantes. I, és clar, evidentment, qui les va escriure les dona per certes. Tu em dius que és mentida, jo m'ho crec que sigui mentida, però m'agrada molt llegir aquelles certeses que hi ha en aquest llibre.
1: Està molt bé.
2: Bé, d'històries de bruixeria n'hi ha moltes més, No et pensis, aquí a Catalunya no cal anar gaire lluny. N'hi ha més, no només les de Sant Bartomeu del Grau, sinó que d'arreu de Catalunya. Però, donant la raó en aquest estudiós, que era el senyor Josep Maria Pons i Guri, doncs et diré que no n'he trobat cap cap de bruixa a la vora de mar, llevat d'aquell poble d'Altafulla, allà a Tarragona. I després, per aquí, per aquesta zona nostra, no és que siguin ben bé ran de mar, però vaja, lluny no són. A Dos Rius hi ha històries importants que fan referència a bruixes. A bruixes, a la bruixa de Vallgorguina, que també en Joan Amades la recull, que no és altra que diuen que hi ha una bruixa que a sobre del dolmen de Vallgorguina puja i aleshores comença a saltar i a saltar i a saltar i recopila, junta, fa un feix amb tots els núvols que troba i en fa un de ben gros, i aleshores per sobre d'aquestes muntanyes d'aquí que tenim el Corredor i el Montnegre es forma aquest núvol negre que va, descarrega tota l'aigua que pot i fa malvestats en els camps i a les rieres i a pertot. Aquesta és la dita bruixa de Vallgorguina. I et diré que en aquestes cases de pagès de per aquí dalt, des de Dos Rius, totes les cases de pagès de importants d'aquestes muntanyes que tenim aquí al darrere, diuen que hi ha un comunidor. Un comunidor és com una mena de campanar, que no és un campanar, sinó que és un comunidor obert a quatre vents que sobresurt de l'alçada de les cases, i servia perquè aleshores el capellà o qui fos pujava i quan veia aquesta bruixa, doncs aquest mal temps beneïa els quatre vents, el núvol, el mal temps, la bruixa, i de vegades s'esveïa. Això és un comunidor, parlant de bruixes i lligant el comunidor amb les bruixes. N'hi ha un de comunidor que no sé si servia per això, però una mena d'edificació com aquesta que a la Biblioteca d'Arenys de Mar li tenim.
1: I des sí, del que Rial, en cosa, sí.
2: Sí, es veu en allà dalt. I d'Arenys mateix, em sembla que tenim dos campanars, diuen. El petit, que no és campanar, és un comunidor.
1: És veritat, sí, tens raó.
2: Entesos.
1: Ja sabia jo que si traia el tema bruixes, tu estiraries del fil i trobaries més històries.
4: Doncs moltes gràcies, Elisabet, que ha estat molt interessant, i gràcies, Albert.
5: Mentider.
2: Mentidera, tu.
6: Mentidera.
2: Mentidera.
5: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: Els que expliquem històries...
5: Ja en tenim un.
2: De què?
5: D'aquests cercles.
2: Mentides, mentides i més mentides.
7: Bé, i fins aquí les mentides per avui, si més no les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
8: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
9: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
10: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
11: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
12: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
9: La República Santboiana.
13: Amb l'Amadeu Alemany.
14: Doncs donem per acabat aquest matí de dimecres amb els contes de la faula. Demà és dijous i, per tant, aquí estarem al peu del canó. Moltes gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé. Fins demà.
15: Trescat Info.

0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. És un foc que hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees. Coincidint avui amb el pic de l'onada de calor, més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia poder mantenir l'acord de govern amb Esquerra Republicana l'endemà de l'anunci de Junts de trencar el pacte. Malgrat la nova situació, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Salellas creu que podrà arribar a enteses amb Junts i també amb el PSC fins a final de la legislatura. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, l'IPC es manté per tercer mes consecutiu, malgrat l'increment de l'IVA del gas i l'electricitat. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres, un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara aquest matí com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha citada per saber si estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista després que la Guàrdia Civil demostrés que totes dues havien estat en contacte. Un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina. Últims preparatius per l'arrencada de les Baiòlates, Terri d'Àneu, al Pallars Sobirà, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. A partir de demà i fins diumenge, el festival programa més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers.
1: 3CAT Info. Esports.
2: La selecció espanyola jugarà diumenge a la final del Mundial després de superar de forma clara França per 2-0, gols d'Oyarzabal de penal forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen aquest vespre a les 9 l'altra plaça de finalista. El Barça, De Jong, se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té el genoll, que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del club si s'escau, en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, 11a etapa del Tour, amb Pogacar refermat en el lideratge. Surt de Vichy, s'acaba a Nevers i amb 161 quilòmetres pràcticament plans, favorable als velocistes.
0: I el temps, com us dèiem, les temperatures tocaran sostre avui amb valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país i fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa, amb domini del sol i ambient enterbolit. A partir d'ara al migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral amb l'enfortiment del vent de garbí.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen just 4 minuts.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi de Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimecres començarem el programa amb l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui hem convidat a Rifaterra Penya Advocats. També avui dimecres tindrem l'espai Consum des de la Diputació de Barcelona. Avui parlarem de les rebaixes. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dimecres, l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixerem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlarem amb l'equip del projecte Fem Carrer, que ens farà un avançament de les activitats per aquest mes de juliol, i recordarem les propostes d'oci, estiu entre adolescents i l'After Sant Boi. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. El passat dijous coneixíem la mort de la cantant britànica Bonnie Tyler als 75 anys. Doncs som-hi. Avui serà la nostra convidada també per començar la segona hora. I comencem aquest Dies de Ràdio amb Total Eclipse of the Heart.

0: un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui hem convidat a Rifaterra Penya Advocats. I les dues advocades responsables, les gerents d'aquest despatx, són la Irene Rifaterra. Què tal, Irene? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I la Lourdes Penya, què tal? Benvinguda.
2: Hola, gràcies, molt bé.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Mònica.
0: Doncs ara de seguida parlem amb aquest despatx d'advocades de Sant Boi, a més de 25 anys d'experiència, ara ens hi posem, però primer des de Sant Boi Empresarial, com sempre, Laura, expliquem si hi ha doncs alguna empresa més gran o més petita, algun despatx, per exemple, d'advocades, com és el nostre cas, algun autònom sol, algun autònom a més o menys treballadors, i vol formar part de Sant Boi Empresarial, com ho fa?
4: Doncs ho pot fer a través del correu info@samboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o per la web www.samboiempresarial.com.
0: Doncs a mi ens hi posem, 25 anys d'experiència en el sector això de les lleis. Amb quina valoració després de 25 anys?
1: Doncs uns quants anys ja, uns quants. Bé, la societat ha canviat molt, aquesta és la primera valoració.
0: Les lleis també.
1: També, també, però sobretot la societat i la manera de tractar advocat-client ha canviat una barbaritat de quan jo vaig venir de Barcelona. I, bueno, bàsicament nosaltres ens dediquem al dret de civil, encara que al despatx tenim més rames que porten altres companys que col·laboren amb nosaltres. Tenim una companya que ve de Barcelona i ens porta el tema laboral, i el tema penal ens suporta un altre company que també ve del Baix Llobregat, i la Lourdes i jo bàsicament ens dediquem a civil. Tot el que és, pues, el tema civil en general, que després especificarem.
0: Exacte, ara ho explicarem. Rifaterra Penya Advocades estan a tres, a Joan Pagès i Andreu número 7, aquest és el carrer Sant Boi. El telèfon és el 93 652 72 50 o 625 42 41 95. www.rpbufeteabogados.com. I si no, si poseu Rifaterra, oi? Rifaterra Penya Advocades, doncs segur que ho trobeu també. Ara parlàvem doncs amb una de les integrants d'aquest despatx. Explica una miqueta com aterreu a Sant Boi.
2: Bueno, pues yo soy de Sant Boi de toda la vida. Entonces, Irene sí que estaba en Barcelona, pero empezó aquí con, bueno, luego que lo explique mejor ella, sí. con el Casal de la Dona, y entonces, bueno, ella ya montó su despacho, y yo empecé un poquito con ella, bueno, un poquito de casualidad, porque ella buscaba una persona de prácticas y aparecí yo. Ella quería alguien que no tuviera experiencia, y yo estaba ya en cuarto de carrera, pero le dije, estoy en cuarto de carrera, pero nunca me he dedicado al mundo jurídico, tal cual. Y empezamos.
0: Que va dir algú que no tingui experiència, sí. Perquè a vegades aquest és el problema. Sí. Volem algú amb experiència, però és que acabem de sortir de la universitat.
2: Pues por eso mismo, temps, yo no había acabado la carrera y como yo estaba trabajando en otro sitio, no tenía nada que ver, pues pensé, bueno, para tener mínimas nociones, porque en la universidad, en la Facultad de Derecho, no te enseñan a ejercer ni a ser abogado, te enseñan la teoría. Y entonces, pues ella también quería una persona que no tuviera experiencia, pues un poquito para enseñar su manera de trabajar. Y así empezamos hace, pues, bueno, pues más de...
1: 23 años.
2: Sí, 23 años. Empecé como pasante, acabé la carrera y ya nos quedamos.
1: Molt bé. Jo estava a Sant Boi per pura casualitat. Al despatx que jo treballava a Barcelona, la Maria Antònia Barragán, que és regidora de l'Ajuntament, era la secretària. I tenien un despatx aquí a Sant Boi, a Plaça Catalunya, que veníem dimarts i dijous per la tarda.
0: Sí.
1: Llavors, estàvem muntant... Bueno, ja estava muntada l'Associació de Dones del carrer Miquel. I clar, que era la psicòloga, l'alcaldessa, la Lluïsa.
0: Sí, sí.
1: I llavors, un dia l'Antònia em va dir que necessitaven... alguna advocada, perquè, clar, no tot era tema personal, de psicòleg, que la Lluïsa reclamava algú que pogués portar una mica l'assessoria jurídica, i llavors pues, vaig pensar, bueno, per què no? Jo venia a Barcelona, no tenia cap vinculació a Sant Boi, i vaig venir i em semblava que anava no sé on,
0: molt lluny,
1: molt lluny, molt lluny. Del centre de Barcelona, sí. Que teníem el despatx a la plaça Urquinaona, però jo des del primer moment em vaig sentir molt a gust, perquè com era un poble, i a mi m'agrada la gent de poble, la vida de poble, doncs encara que era molt gran Sant Boi, doncs, bueno, llavors, com ha dit la Lourdes, jo necessitava en un moment donat, perquè clar, jo venia de Barcelona, era molt complicat, rondes, tràfic, necessitava algú que fos de Sant Boi, perquè, bueno, si jo no podia arribar, doncs algú que pogués arribar a obrir la porta. I tenia claríssim algú de Sant Boi que estudiés algú de dret o algú de tema laboral o tal, i sobretot que no tingués experiència, perquè era molt important que treballés a la meva manera, no sé. I també tenia clar que volia que fos una dona.
0: Molt bé, això diu molt.
1: Això va venir la Lourdes.
0: Aquestes dues premisses diuen molt de tu,
1: sí.
0: Eh? Moltíssim, sí. Avui ens acompanyen aquestes dues advocades, Irene Rifaterra i Lourdes Peña, que estan a Sant Boi de Llobregat, al carrer Joan Pagès i Andreu, número 7, i que podeu, doncs, fer una ullada també a la seva pàgina web, www.rpbufeteabogados.com. Com és el dia a dia d'un despatx d'advocades, perquè hem vist tantes sèries de televisió,
2: bueno,
0: clar, pues, que han fet una mica de mal.
2: A lo mejor os defraudamos un poco.
0: Que clar, ens imaginem com un paisatge idíl·lic i pues, suposo no, que no és així, oi?
2: No, però nosaltres, yo creo que quien nos conoce sabe que somos unas personas muy cercanas, entonces evidentemente en el despacho estamos muy bien organizadas con nuestra agenda, con citas previas, porque si no a veces también ser cercano hace que no te valoren el trabajo de ahora paso por aquí, ¿me puedes atender? No, porque hay otros clientes, otros temas, otros plazos. Entonces nuestro día a día es siempre llevar la agenda al día, organizarnos siempre, que intentamos además hacer días de visitas y días de no visitas para poder trabajar, redactar, salir, porque con Irene siempre nuestra manera de trabajar es cada una tiene sus clientes, pero es verdad que compartimos toda la información porque pues lo que estamos comentando, si a alguna de las dos le ocurre algo, pues la otra puede coger ese relevo.
1: Exacto.
2: Entonces, pues si hay que ir a notaría, pues incluso a veces intentamos ir las dos porque y también damos un soporte, un acompañamiento a los clientes más importante que sabemos, porque al hacer un procedimiento jurídico, el que sea, eso lo hace cualquier compañero, sin desprestigiar, pero el tema personal es muy importante, porque todo el mundo que va a un juzgado, a una notaría, hay un tema personal, esa persona se pone nerviosa, hay unos tiempos de espera que a lo mejor, si el tema lo lleva Irene o lo llevo yo, y yo tengo que estar gestionando con el oficial o con el juzgado algo, y esa persona se queda sola. Eso en otros despachos no se ofrece. Claro, yo vengo a hablar de nuestra diferenciación. Entonces nosotros, en la medida de lo que podemos,
1: sí,
2: porque a veces no podemos, claro, pues sí que ofrecemos ese poquito más de acompañamiento. No nos metemos tampoco en la directriz que da Irene es la de Irene, porque si no también hay gente que no puedes ver que hay una contradicción, o al revés. Entonces nuestro día a día es sobre todo eso, llevar muy al día la agenda, con citas previas, intentamos enseñar a los clientes que no pueden pasar cuando quieran, porque igual que su tema es importante para ellos, para otros clientes también, y somos abogados, entonces abogadas, entonces claro, los plazos mandan, los fines mandan. Entonces hay temporadas pues que tenemos que dar menos visitas o podemos atender más a mails, que también es verdad que hay gente que ahora no puede venir por desplazamientos. Pues sí que es verdad que hemos ganado un poco más de clientes que a lo mejor no están tan ubicados en Samoy, aunque somos muy de pueblo, porque eso es
1: total.
2: Así, total. Pero sí que hay gente que te dice, bueno, pues te lo hago por una videollamada o te hago un mail. Pues también les informamos cómo puede funcionar y también lo hacemos.
0: Doncs avui tot el que té a veure això, amb les lleis, amb el dia a dia d'un despatx d'advocades aquí des de Sant Boi Empresarial. I per cert, és una pregunta per les dues, que suposo que tindreu una opinió que coincideixi, però us ho vull preguntar a les dues. Per què vau creure en un moment que estaria bé formar part de Sant Boi Empresarial?
1: Doncs creiem que nosaltres vam conèixer per casualitat a Sant Boi Empresarial. Llavors vam pensar que ens van convidar a un acte, vam veure tota la xarxa que es crea de Sant Boi Empresarial d'àmbits molt diferents. Tens cotxes, tens immobiliàries, tens empresaris d'altres
2: sectors
1: que no tenen res a veure amb nosaltres, però que alhora ens podem retroalimentar d'alguna manera, no? Després també, per pura casualitat, vaig trobar uns clients d'un altre negoci que tenim fora de Barcelona, de la meva família, i jo els hi vaig preguntar, que són uns senyors que tenen un negoci fa molts anys a Sant Boi, i ens va dir que funcionava molt bé, i després vam conèixer a l'Anna i altres, el Quique, que el coneixien per l'Orange, i altres persones, i vam pensar, doncs ens convenç, perquè d'alguna manera nosaltres podem oferir els nostres serveis, però també ens podem fer servir dels serveis dels altres associats. Llavors,
2: I
1: estem contentes, eh?
2: I com pequeña empresa que somos aquí en nuestra localidad, en nuestro pueblo, pues también forma parte de esta red de empresarios, que también al fin y al cabo somos un motor para el pueblo. Entonces consideramos que formar parte de esto es también integrarnos mucho más en todo lo que tenga que ver y beneficiarnos, pues como dice Irene, mutuamente, los unos de los otros y del municipio en general, y también tener pues un posicionamiento que también a todo el mundo nos gusta, un reconocimiento de sentirte parte de un todo.
1: Però també perquè tenim aquí al costat una associació que les vam conèixer.
3: Cuidando de ti.
2: Sí, són maravilloses.
1: I bé, ens va agradar tant la seva proposta, sí? I elles ja estaven dintre, sí. I van pensar, ostres, doncs nosaltres, que som molt solidàries i sempre estem col·laborant en coses i tal, de fet, a veure, també formem part del torn d'ofici, entre altres coses, també per ser una mica altruista i tal, ens va agradar tant el projecte que també elles, que estan dintre, ens van fer veure que era positiu per tots, no? Y bueno, los de Cuidando de Ti nos empujaron también.
2: Sí, de hecho ya hemos ido a hacer algún taller a su asociación, porque la verdad que pues eso, si no hubiera sido Sanboy Empresarial, quizá no las hubiéramos conocido, porque es una asociación que a lo mejor hasta que no necesitas, pasas por la puerta y no te fijas. Entonces es una manera de colaborar entre todos, y es algo que la verdad a nosotras nos gusta mucho, más porque es todo muy local.
3: És la clau, Laura, de Sanboy Empresarial, no? Aquestes sinergies que es creen en el sector empresarial de Sant Boi.
4: Exacte, nosaltres, doncs, gràcies a aquests esdeveniments que fem, ja siguin tallers, ja sigui el brindis d'estiu, el sopar o qualsevol acte que fem de networking, aquesta és la idea, ja que totes les empreses es coneguin, i sobretot que tens empreses al costat que no saps qui són i que potser et fan falta aquests serveis i els vas a buscar fora, però hi són allà. I en aquest cas, Cuidant de Ti, com comenten elles, nosaltres vam fer l'any passat la donació, vam fer un projecte d'elles, llavors també donem aquesta oportunitat que aquesta entitat pugui venir, pugui explicar què és el que fan, i a més doncs, que els socis doncs puguin saber que aquest 10%, aquesta part social que té l'associació de les quotes anuals de tots els associats, van destinades a una entitat del poble, i que a més les puguin conèixer i que també puguin sortir col·laboracions entre aquestes fundacions o entre aquestes entitats que també els hi fa falta aquí, no?
3: Doncs avui parlant amb aquest despatx d'advocades de Sant Boi, Rifaterra Penya, amb la Irene Rifaterra i la Lourdes Penya, que són advocades i que sou especialistes en dret de família, en divorcis, en guarda i custòdia, en dret immobiliari, successions, herències o donacions. És a dir, que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do tot el tema doncs legal que remeneu, que no sé si us demanem un rànquing, no sé.
2: Mira, lo estábamos hablando antes con Laura, y también me voy por épocas. Ahora hay un auge...
3: Després de l'estiu ja sé quina serà.
2: Sí, pues ahora...
3: Sí, divorcis, no?
2: Sí, divorcis després d'estiu i després de Nadal.
3: Clar.
2: Però ara...
3: Quan allò està més junt, no?
2: Sí, però ara hay mucho movimiento de testamentos.
3: Ah.
1: Sí.
2: Mucho asesoramiento.
3: Sí, dieu, sisplau, dieu que tothom ha de fer testament. És igual l'edat que tingui.
2: Sisplau, estàvem parlant amb Laura.
3: Sisplau, dieu.
1: Jo li he dit a la Laura abans que hi havia per mi tres coses obligatòries, que és carnet de conduir, carnet d'identitat i fer testament. Sí. Fer testament és... a veure, la gent no li dona la importància que té. I un testament és, al final, la teva última voluntat. Sigui rara, sigui menys rara, siguis solter, casat, tinguis fills, estiguis separat, estiguis divorciat, siguis vidu, el que sigui, és la teva última voluntat.
2: I hacer testamento, perdona, no quiere decir que te vayas
3: a morir. No, qualsevol edat, és igual, qualsevol edat.
2: Que muchos clientes cuando vienen dicen, es que no quiero ni hablar del tema. Hay que romper un poco la lanza de que otorgar testamento No quiere decir que te vas a morir en X tiempo, poco, o sea, corto, claro que todos moriremos, pero es una herramienta maravillosa.
1: És que la teva última voluntat és molt important. Això evita després molts conflictes en famílies, amb fills, germans, pares amb fills, mares amb fills, cosins, perquè al final pues, hauràs de respectar el que aquella persona ha dit. Et semblarà bé o malament, però si tu tens un testament, allò és el que es complirà. A veure, es podria impugnar determinats casos i això, però en general, el que tu diguis, si tens plena capacitat legal, serà el que es complirà.
3: I si no és el testament, tot es farà molt més llarg, molt més costós, molta més paperassa.
2: Sí, i perquè tampoc a lo mejor és la voluntat que quería la persona que ha fallecido, porque a lo mejor tú piensas, bueno, pues yo quiero que cuando muera vaya todo para mi mujer. Bueno, pues a lo mejor tú no has otorgado testamento y no sabes que cuando aquí en Cataluña sí pasa eso, los herederos son tus hijos, no tu esposa. Entonces, eso ya...
3: Té l'ús de fruit, té la meitat de tota la...
2: Sí, però no, però no és la heredera, però si tu quieres que sea l'heredera, no lo es. Entonces, yo creo que es una herramienta que viene informado, o tú puedes informarte y decir, bueno, pues da igual, como yo quiero no hacerlo, pero yo creo que es una herramienta, como dice mi compañera, nosotras las dos somos muy fans, y los notarios de Amboy que trabajamos con ellos lo saben, que siempre cuando nos ven sonríen, porque ni que lleváramos comisión con los testamentos, pero que de hecho nosotros cuando más hacemos muchísimos divorcios, nosotras, a casi todo el mundo le recomendamos que haga un testamento, porque a lo mejor tenían otro, que entonces la disposición es diferente.
3: No, hi ha noves parelles, hi ha fills d'una parella, fill de l'altra, fills de parelles comunes, noves parelles, bé, ara tot això ha canviat molt.
2: Hijos menores de edad, y lo importante es si pasa algo a los otros progenitores, ¿qué pasa con esos niños? Eso en un testamento se puede quedar amparado, si no...
3: Qui volem que sigui el tutor d'aquest fill menor, si ens passa alguna cosa?
2: Si no t'has abocat un procedimiento judicial mientras estás con el duelo de haber perdido a un familiar.
3: Malgrat tingui un germà gran, aquest fill petit, malgrat s'ha d'anar a judici si no es fan papers, per tant hem de fer-los.
1: Sí, a més, jo sempre li explico a tothom, tranquils, que jo vaig fer el meu primer testament amb 25 anys, tranquils, i aquí estic, o sigui, que no t'has de morir per fer un testament, no? I a més, és molt important el concepte de que aquell testament, ara, tingui un bon assessorament, perquè potser un bon testament per la dona no és el mateix per l'home. D'un matrimoni em refereixo.
2: Ha de ser recíproc.
1: Perquè no, perquè els béns que tu pots tenir com a matrimoni, potser jo he heredat una part que, no, que és meva particular, llavors d'un per l'altre comporta molts canvis de propietats, de registre, potser aquells béns li passes directament als fills o a un germà que sigui amb, a qui tu vulguis. Llavors, el millor dels testaments és que queda de respectar el que posi. T'agradarà o no? Bueno, és el que hi ha.
3: Doncs un consell molt important que ens fan des de Rifaterra Penya Advocades és que tothom hauria o ha de fer testament. Dèiem que també sou especialistes en dret de família, en divorcis, guarda i custòdia, en dret immobiliari, tot això és el vostre dia a dia. I dèieu que hi ha èpoques, no?
1: Èpoques, l'estiu... També hi ha divorcis abans de l'estiu perquè hi ha gent que ja no vol marxar junta. Però això ja ho van pensant des de Setmana Santa fins a l'estiu ja.
2: I el Nadal també, abans i després. Els que estan regulars, després de passar el Nadal...
1: Però doncs, sobretot després.
2: Sí, després de Nadal.
1: Després de Nadal és estupendo, has passat allà la vida amb la família, els sogres que et cauen supermalament i ja pues, dius, esto es un desastre, pues, no, ja no vull més. I a l'estiu, clar, és que hem de pensar que avui les famílies conviuen poc.
2: Molt poc.
1: Llavors, quan passen... I arriba l'estiu, tu te'n vas de vacances amb tota la teva bona voluntat al teu càmping, al teu poble, al teu apartament i estàs 3 setmanes amb aquell senyor que ja no...
2: 24-7.
1: O aquella senyora, amb nens pel mig, amb sorra, platja, calor i... No.
3: I aleshores se n'adonen.
1: No.
3: De la realitat.
1: Van de viatge, exacte, o se'n van de viatge i a la tornada diuen, oi, que desastre, has dit esto. És veritat. I llavors pensen, no vull més d'això. I després de l'estiu, sobretot, hi ha molts divorcis després de l'estiu. Però bueno...
3: És el vostre dia a dia, per això esteu vosaltres, no?
2: Tenim feina durant tot l'any, eh?
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que després de l'estiu i després i abans de Nadal, també són èpoques, no sé, que la gent s'ho repensa més, o és això, compartir molta estona Muchas horas con la familia, entonces, porque la tuya te ha tocado, pero la otra un poco la eliges, ¿no? Pero bueno, quitando ser frívolas, pero sí que es verdad que hay esas épocas.
1: Sí.
2: Es el tema patrimonio, el tema de donaciones, el tema de inmobiliario. Eso sí que a lo largo del año no hay una oleada más grande que otra, pero en familia sí. En familia sí. A nivel...
1: I de testaments, com ha dit la Lourdes
2: també.
1: Antes sobretot abans de... Quan la gent viatja més, li dona la sensació, no sé, llavors comencen a pensar... i si se cae l'avió, i si passa això, i si tenim un accident a la carretera, llavors tothom ve com a veure, et pot passar tot l'any, però és veritat que abans de la, sobretot a l'estiu, més que de Nadal, els testaments, el tema tot de successions i tal, i com queda, és moltes consultes. Bueno, demà vaig al notari i signem 5 testaments.
3: 5?
1: Sí. Y la semana que viene, otras, y sí.
2: Y un poquito lo que has preguntado antes, de lo que notábamos en el cambio de sociedad, sí que es verdad que ahora...
3: Sí, porque dèiem, ha canviat la societat, han canviat les lleis també, però no sé què és el que ha canviat més.
2: Bueno, todo un poco, en general, pero, por ejemplo, sí que ahora hay mucha más consultas a través de, por ejemplo, para poder hacer poderes, para poder nombrar tutores. Antes sí que es verdad que hace muchos años, yo empecé hace, pues eso, 20, sí que es verdad que era cuando ya veían que una persona ya tenía un punto de no retorno. Entonces ya era como para ir directamente al juzgado, para entonces el procedimiento de incapacidad, que ahora cambia el nombre, es un procedimiento diferente que tiene otro nombre. Entonces ahora sí que hay un poquito más de querer esa prevención. Ahora sí vienen a preguntar antes de mi padre, mi madre, ¿va a necesitar estos cuidados o está con principios de Alzheimer? ¿Cómo podemos? Entonces nosotros ahí enseguida decimos, pues mira, antes de ir al juzgado podemos ir al notario, podemos... Esto sí que socialmente... hay ahora como intentar de una protección anterior.

0: podem repartir en el moment d'acceptar l'herència o hem d'acceptar i després repartir? Doncs clar, si tu t'assessores, ho pots fer tot el mateix dia, dintre de les possibilitats que
1: el assessoramiento previo és superimportant.
0: És molt important.
1: Perquè hace que el tràmite sea mucho más llevadero,
0: más ágil,
1: menos costoso, aunque... Pero a veces sí que es verdad que parece que el hecho de consultar al abogado parece que sale una, pues, como una línea roja de cuidado. Vamos al abogado.
2: Clar, teniu la fama d'això. Sí. M'estic fregant els dits de que pujarà econòmicament molt. Però potser,
1: no, no
2: potser ens estalviarem diners si primer consultem.
1: Això seguro.
0: Seguríssim.
1: Seguro. Seguro.
0: Perquè molts tràmits que venen després, per exemple, d'una herència, com una liquidació, tu pots estalviar moltes vegades perquè l'acceptació d'herència et permet fer-ho i et permet, i amb una liquidació, amb una escritura, un registre, t'estalvia moltíssims diners. Sí que és veritat que, a veure, hi ha herències que la gent es discuteix per 50 euros, que no és el, a nosaltres no ens passa, però
3: no.
0: Hi ha companys que sí que ens ho expliquen. Clar, és el que us deia abans la Lourdes, nosaltres som molt empàtiques amb la gent en general. També posem molts límits perquè la gent ha canviat molt. I clar, evidentment, la gent et troba el cap bravo comprant i et diu, ai, mira,
2: sí.
0: Ja que te veo ahora.
2: Que sí,
0: no,
2: que sí.
0: A veure, hem
1: que
0: de posar...
1: Que veu con mi hijo de la mano, clar, i veu con mi coleta.
2: Molts, sí, que sí, que sé, que de, molts, sé del que parleu.
0: No, has de posar molts límits, però dintre d'això, per això acompanyem molt. Clar, heu de pensar que nosaltres el gruix més gran que tenim al despatx és tema de família.
2: Sí.
0: Amb coses de nens, amb coses... Llavors... Amb persones amb capacitats limitades moltes vegades, llavors moltes vegades tenim que ens posarem al costat d'aquella família amb la seva posició, a vegades en posicions enfrontades entre germans, entre pares, entre pare i mare, i fem allà una mica també de mediadores, perquè clar, és veritat que el tema de família comporta un punt de humà molt, molt important.
2: No, que hi ha molts sentiments, clar.
0: Sí. És que el tema legal i el tema personal no hi ha una línia. Llavors, moltes vegades nosaltres els hem de dir, és que tot el que m'estàs consultant no és un tema personal, o sigui, no és un tema legal, és un tema personal. I jo et puc donar la meva opinió, o jo ho faria així, però clar, jo ni soc psicòloga, ni soc terapeuta, soc advocat, i llavors... La línia és molt fina i clar, jo penso als anys que portem i jo porto molts i hi ha moltes famílies que jo les conec des de principi. Llavors és que em venen a preguntar, tu què opines? No, jo no he d'opinar res. O sigui, jo t'ho puc donar la meva opinió legal, però personal és una línia molt fina.
2: Doncs avui estem amb les advocades Irene Rifaterra i Lourdes Peña, que tenen el seu despatx al carrer Joan Pagès i Andreu número 7, que el telèfon és el 93 652 72 50, que hi ha un telèfon mòbil també, 625 42 41 95. El més fàcil és fer una trucada, sí, i reservar cita prèvia, sí, i fer la, sí, consulta,
1: sí,
2: oi?
1: Sí.
2: És la manera,
1: sí,
2: més senzilla.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: A cualquiera de los teléfonos pueden llamar, piden cita previa. Además, nosotros le informamos del coste de la visita para que nadie vaya con ningún error. Luego, cuando lo que tengamos que hacer, se da un presupuesto sin compromiso. Y también luego a través de la web, que también lo has comentado, también hay gente que nos pide cita por esta vía sin ningún problema. Sí. Intentamos ser bastante rápidas en la respuesta.
2: Que es www.rpbufeteabogados.com. ¿Quién es el horario de atención al despacho que teniu?
1: Pues estamos los lunes de 9 a 2 de mediodía y por la tarde estamos solo martes y jueves de 4 a 7. Pero bueno, los días que no abrimos por la tarde sí que es verdad que teletrabajamos y estamos pendientes del teléfono y del mail.
2: Molt bé. Des de Samoa Empresarial posem en ordre l'agenda. Estem, doncs, avui sí, a meitat ja d'aquest mes de juliol, per tant, en la recta final abans de les vacances del mes d'agost. Alguna activitat, alguna reunió a tenir en compte des de Samoa Empresarial, Laura?
4: Doncs mira, Mònica, la setmana passada vam continuar fent visites a possibles nous associats, moltes de les quals han sorgit també gràcies als contactes establerts durant el brindis d'estiu i també durant el fòrum econòmic. I bueno, això demostra que els espais de networking que organitzem i en què col·laborem, doncs continuen generant noves oportunitats i desperten aquest interès de moltes empreses del nostre municipi per formar part i per conèixer què fa Samboy Empresarial. Com a segon punt, el passat divendres també vam participar a una reunió online de la presentació de la xarxa Conciliació, una iniciativa

0: La iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Sant Boi, que té com a objectiu ajudar les empreses a impulsar mesures de conciliació, millorar el benestar dels equips, atraure i retenir talent i alhora incrementar la seva competitivitat. Des de Sant Boi Empresarial volem animar totes les empreses a poder conèixer aquesta iniciativa i a poder valorar la seva adhesió, ja que ofereix eines, assessorament i recursos totalment gratuïts. I des d'aquí, doncs, si alguna empresa està interessada en poder conèixer més informació sobre aquesta iniciativa, doncs els animem que es posi en contacte amb nosaltres a través del correu, del telèfon o bé de les xarxes socials i li explicarem, doncs, què pot fer i com pot tenir més informació sobre aquesta iniciativa. Com a últim punt, estem preparant ja el nou curs. Ara ja estem enfocats ja al mes de setembre, quan reprendrem l'activitat amb la primera reunió de junta després de l'estiu. I en aquesta reunió, doncs, comencem a treballar els nous projectes, activitats i accions que impulsarem durant els pròxims mesos amb l'objectiu de continuar aportant valor als nostres associats i seguim fent créixer el teixit empresarial de Sant Boi. Una de les coses també que estem treballant és amb un taller que farà Raúl Regalado, que també va fer un altre que va agradar molt, i aquest, doncs, també és com la intel·ligència artificial pot anar de la mà amb les empreses, i des d'aquesta forma, doncs, estem treballant aquest taller i, doncs, de cara a l'octubre es podrà fer.
1: Doncs és l'agenda de Sant Boi Empresarial, deia, de cara a les vacances de l'agost, tenint en compte que no tanqueu per vacances, que esteu pendent sempre, doncs, de l'actualitat de Sant Boi, del sector empresarial, si hi ha alguna empresa que té, doncs, alguna necessitat o algun soci, sempre esteu, doncs, amb el telèfon obert, no?
0: Exacte, nosaltres sempre tenim el telèfon i a vegades, doncs, hi ha alguna empresa que té alguna cosa, ha passat alguna cosa, necessita algun, qualsevol dubte, doncs sempre ens ho comenta i nosaltres, doncs, sempre ho fem extensible o bé un membre de junta o jo o el que sigui, doncs els ajudem i estem a la seva disposició.
1: Doncs avui hem parlat de lleis amb les advocades Irene Rifaterra i Lourdes Peña, són sòcies de Sant Boi Empresarial amb el seu despatx Rifaterra Peña Advocats i que estan al carrer Joan Pagès i Andreu número 7 de Sant Boi. Per anar finalitzant, doncs, aquesta entrevista, jo no sé si voleu donar algun consell a la gent que ens escolta, que hem donat uns quants al llarg de la conversa, sobretot que consultin, no?, abans de,
2: la prevenció,
1: no sé, inclús de signar res, abans de, sí, de fer qualsevol tema que és legal, que té una vessant jurídica, primer que s'informin, no?
3: Molt important. Mm. La informació és vital. La informació és poder. El que té informació també té capacitat de decidir i de prendre consciència de les conseqüències de les seves decisions. Qui no té les eines per saber i després poder decidir, doncs va molt més perdut, i sobretot que facin testament.
2: No, i és un punt important que ante qualsevol firma de contrat o de qualsevol proposta que te hagan, és important assessorar-te prèviament, perquè a vegades, per el miedo a no preguntar o al que piensen, ui, qué tontería estoy preguntando, pues se cometen muchos errores. Y luego, pues una vez ese contrato, ese documento ya está firmado, eso ya es muy complicado de devolver los efectos hacia atrás. Entonces, la prevención y el asesoramiento para nosotras es algo fundamental y clave. Y que no hay que tener miedo a preguntar, es que no todos sabemos de todo, evidentemente.
1: Ah, está claríssim.
3: Formació és poder.
1: Sí, sí. Que el despatx porta el vostre nom, de les dues, sí. Però que sou un equip, abans ho dèieu. Que
2: sí, sempre.
1: Que hem dit unes quantes especialitats legals, però que vosaltres esteu, doncs, al dia de totes, i si no, doncs consulteu en companys i companyes.
3: Sí, i tant. Sí. A més, nosaltres tenim una curiositat que quan altres companys venen al despatx els hi xoca una mica, que és que nosaltres treballem amb el mateix espai. No treballem en dos despatxos separats. Nosaltres vam agafar en aquest despatx on estem ara, el despatx més gran, i allà compartim l'espai.
2: Como compañeros de clase.
1: Ah, qué bien.
2: Tenemos dos salas, una más grande y otra más pequeña. Sí. En la sala grande, Irene, deben de caber hasta 6 personas. Sí. Y luego tenemos 6, una pequeñita 8, para 3. Pero nosotras trabajamos, pues, codo con codo, porque a veces estás redactando o tienes alguna consulta o, oye, Irene, ¿yo esto cómo lo ves? Y tú lo veo. Y entonces también interactuamos bastante, porque es un equipo.
3: Sí, porque a vegades estás escribint y dius, escucha esto que te digo, sí. ¿Cómo te suena?
2: ¿Me repito mucho?
3: Sí, sí, la veritat és que ja, per això jo sempre tenia moltes ganes de tenir algú que no tingués experiència, perquè al final la Lourdes fa el mateix que he fet jo. O sigui, treballa a la meva manera i jo a la manera d'ella, perquè...
2: Bueno, porque siempre aportas cosas nuevas, evidentemente.
3: Evident. Y llavors, jo venia d'un despatx i tenia clar que ja queria canviar moltes coses perquè era un despatx molt, molt masculí, i llavors tenia una altra visió, per això em vaig marxar i vaig muntar el meu, i tenia clar que volia una participació més femenina, perquè a Sant Boi, quan jo m'hi vaig posar, no hi existia aquesta participació. Mm-hmm. És que vam ser el primer despatx que, bueno, jo me'n recordo que els companys de llavors em van animar moltíssim a tenir despatx propi a Sant Boi. Me'n recordo molt de Caravella, per exemple, que va ser un company que em va animar moltíssim, perquè els hi faltava aquesta altra visió femenina de, del dret, no? I sobretot
1: que anava a dir, jo, que no és ni millor ni pitjor, però és diferent. És diferent.
3: Sí, perquè nosaltres portem molta família i tenim companys masculins amb una sensibilitat brutal, però també tenim moltes companys amb molt cas
2: però bueno, va en la persona, eh? Jo no crec que sigui qüestió de gènere.
3: No, va
2: en la persona.
3: Però llavors en aquells anys, com no hi havia dones, doncs a mi em van animar i aquí estem.
1: Estem contentes, eh?
3: Sí,
2: el únic compañero que tenim externo és el compañero que ens hace penal, que és Daniel. Pero la compañera que nos hace laboral, que es Mariona, y la secre que tenemos, pues también. Menos Daniel, somos todos chicas.
3: Y Daniel té una sensibilitat extraordinària per portar temes penals, temes amb menors, temes...
2: Debido,
3: fantàstic. O sigui que estem molt contents. Bueno, vivim aquí, treballem aquí i... Som part de Sant Boi Empresarial perquè...
2: No pensamos irnos.
3: No pensem marxar.
1: Molt bé, doncs molt agraïdes que avui heu vingut a visitar aquest programa Dies de Ràdio. Hem conegut una miqueta més com és la llei per dins, com és un despatx d'advocades de Sant Boi. I tot això dins l'espai que fem cada 7 dies amb l'Associació Sant Boi Empresarial. Coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, les empreses que tenim a Sant Boi o el seu funcionament. I avui hem convidat a Rifaterra Penya Advocades, Irene Rifaterra i Lourdes Penya, que són advocades que tenen el seu despatx al carrer Joan Pagès i Andreu número 7, que els telèfons són al 93 652 72 50 i 625 42 41 95, que hi ha una pàgina web www.rpbufeteabogados.com. Doncs moltíssimes gràcies a les dues. Fins la propera. Bon dia. I des de Sant Boi Empresarial, també gràcies a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Si hi ha alguna persona que ens escolta, algun empresari, alguna empresària, més o menys treballadors, algun autònom o autònoma sola, com ho fa per posar-se en contacte amb vosaltres?
0: Doncs ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o per la web www.santboiempresarial.com.
1: Doncs moltíssimes gràcies i bona setmana. Laura, ens retrobem d'aquí a 7 dies. Gràcies i fins la propera. Bon dia.
2: Moltes gràcies.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Un minut i arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia. Obrim d'aquesta manera, obrir, tancar pràcticament l'espai Consum, però el que volem avui és parlar de les rebaixes des de l'espai Consum i des de la Diputació de Barcelona. Per això, com a mínim, saludem a la tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, que és l'Elisabet Linuesa. Elisabet, què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
2: Doncs molt bon dia i encantada d'estar amb vosaltres.
1: Doncs avui parlarem de les rebaixes i en 20 segons el primer que hauríem de dir és que ja no hi ha aquell calendari de rebaixes com l'enteníem fa uns anys, oi?
2: Exacte. Ara es poden fer en qualsevol moment de l'any amb el que determinin els establiments. Però tradicionalment sempre hi havia les d'hivern i les d'estiu, unes després de les festes de Nadal i les altres doncs, entre juliol i agost, i n'hi ha molts establiments que segueixen la tradició.
1: Doncs ens quedem aquí, arribem a les 12 del migdia, no marxis, que ara de seguida continuem parlant de les rebaixes des de l'Espai Consum, aquí al Dies de Ràdio. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Són les 12.

0: Una fuita de gas a Arenys de Mar al Maresme ha obligat a confinar un càmping i una desena d'habitatges. L'incident a tocar de les vies del tren també afecta el trànsit ferroviari. Treballen efectius dels equips d'emergència i de la companyia subministradora. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i de la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per a xarxes com TikTok, Instagram o YouTube, una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant el foc de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. Commoció a Manlleu per la mort tot a punt accidental de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre s'ha convocat un minut de silenci. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, igual al 3,2% la mitjana espanyola. Del cistell de la compra entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula de negociació. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli els últims 10 dies. Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna, von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins secs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina.
1: Esports. L'Argentina i Anglaterra busquen avui ser a la final del Mundial de Futbol, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. Van marcar Oyarzabal de penal forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. Al Barça avui li faran noves proves a Frenkie de Jong, que va tornar del Mundial amb una greu lesió al genoll i podria estar mitja temporada de baixa. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Top Costa de Catalunya Ràdio. I avui onzena etapa del Tour de 161 quilòmetres pràcticament plans. Tadej Pogačar surt refermat en el lideratge amb 3 minuts i mig sobre Vingegaard.
0: I el temps, les temperatures avui tocaran sostre, valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa amb domini del sol i ambient enterbolit, i a partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral, amb l'enfortiment del vent de Garbí. 3CAT Info.

0: Doncs són les 12:04 al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, amb aquesta segona part, o part sencera, de l'Espai Consum. Avui l'Espai Consum des de la Diputació de Barcelona, on parlem de les rebaixes. I per això continua amb nosaltres la tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, l'Elisabet Linuesa. Elisabet, estàs aquí, oi?
1: I tant.
0: Doncs som-hi. Doncs dèiem abans de la pausa de les 12 del migdia que aquella llei de l'any 2017 liberava aquest calendari que teníem abans molt marcat de vacances d'hivern, vacances d'estiu i sobretot aquelles dates molt marcades. A partir d'aquell moment, any 2017, tot això es va flexibilitzar de tal manera que el primer potser que hem de dir és que no és obligatori que una botiga, que un comerç, si rebaixes, oi?
1: Exacte. No és obligatori per l'establiment fer rebaixes, pot fer-les amb el període de l'any que li interessi i durant el temps que li interessi. L'únic que es demana és que estigui ben informat, que es vegi doncs, a l'aparador, quan és el període de vacances i de quin dia va.
0: De fet, ara mateix ens trobem en aquest període que moltes botigues, molts establiments comercials han aprofitat, estan aprofitant ara per fer vacances. De fet, jo crec que era tot just després de Sant Joan, oi? A partir del dia 25 de juny, que ja vam començar a veure algun rètol de vacances, de rebaixes.
1: En d'altres,
0: l'1 de juliol, oi? Vam veure Perfecte. Aquests rètols de rebaixes.
1: Sí, normalment començaven el juliol, sí, just Sant Joan, doncs a primers de juliol començaven les vacances. I tant poden ser amb establiments que venen productes, com també, i no ens oblidem, amb serveis que contractem, eh? També poden hi haver períodes de rebaixes, eh? Amb serveis.
0: Potser per seguir amb el tema de les rebaixes hauríem de definir exactament, Elisabet, quan parlem de rebaixes de què estem parlant, perquè a vegades trobem altres rètols de liquidació, de saldos, de promocions. Exactament què és una rebaixa?
1: Aviam, les rebaixes és una relació de consum, vol dir un establiment i una persona consumidora, que té com a objectiu la venda de productes o la contractació de serveis que han estat fins, com a mínim, el mes anterior a cert preu amb aquell establiment. I a partir del moment de les rebaixes n'hi ha una reducció de preu. Però són productes que han d'estar en perfecte estat, com si no fos període de rebaixes. Però sí, és un tipus de promoció de venda de productes o de contractació de serveis que el que vol, la finalitat és doncs, que s'estengueixin les existències d'aquell producte. Estaríem al bloc de les rebaixes, de les liquidacions que tu ara parlaves, dels saldos, de les outlets, però cada un d'aquests tipus de relació de consum tenen característiques diferents.
0: Exacte.
1: Les rebaixes són diferents a les altres que hem comentat.
0: Sí, i quina peculiaritat? Per exemple, ara ens trobem a les rebaixes d'estiu. Quina peculiaritat ha de tenir els productes que estiguin ara rebaixats?
1: Doncs, aviam, el que us deia abans, han d'estar en perfecte estat. Aquí no poden entrar productes deteriorats o defectuosos. Han d'haver estat exposats a la seva compra doncs el mes anterior d'inici de rebaixa.
0: És a dir, que si ara trobem un producte ha de ser de temporada, penso en roba o en sabates, ha de ser d'estiu. Sí? Correcte o no?
1: Sí. O sigui, el mes de maig-juny n'hi ha una sèrie de productes exposats, doncs aquests són els que poden entrar en rebaixes a partir de l'1 de juliol.
0: D'acord. Molt bé.
1: Sí, digues. Doncs això, han d'estar en perfecte estat. I, aviam, s'ha d'informar el que us deia, de quin termini és aquestes rebaixes. O sigui, de quin dia a quin dia,
0: Això tampoc està marcat. Dèiem la llei del 2017, tampoc està marcat obligatori que les rebaixes comencin, per exemple, a finals de juny, principis de juliol, i que no hagi un període d'acabament, o sí?
1: Ha d'estar publicitat, s'ha de veure, quan hi ha el període que s'acabin, però es poden allargar tant com vulgui l'establiment.
0: Molt bé. Doncs avui estem parlant de les rebaixes des de l'Oficina de Consum, des de la Diputació de Barcelona. Està contestant les nostres preguntes la tècnica de consum, Elisabet Linuesa. Quines casuístiques hi han? Ho dic per alertar els semboians i semboianes que ens puguin escoltar ara. Quines casuístiques hi ha a l'hora de fer prevenció quan parlem de rebaixes, Elisabet?
1: Per trobar-nos amb conflictes.
0: Exacte.
1: Doncs a veure, hem de tenir present doncs que l'establiment no té obligació de canviar el producte, aquell que hem comprat amb rebaixes, si està en perfecte estat. O sigui, comprem una peça de roba, però arribem a casa i veiem que, bueno, que no ens acaba d'agradar o el que sigui, i volem canviar-la. Bé, l'establiment no té cap obligació. Sí que és cert que n'hi ha una diferència comercial molt estesa que permet aquesta devolució, però llavors ha d'estar indicat amb el tiquet de compra, que normalment posa s'accepten les devolucions fins a 15 dies de la compra, per exemple.
0: Exacte, eh? O s'inclou el període de rebaixes. En rebaixa, si no ens la canvien, ha d'estar indicat també. En rebaixes no canviem les prendes. Això ha d'estar indicat així?
1: Sí, però normalment, si durant l'any doncs es fa el canvi, la devolució d'alguna cosa, normalment els establiments també ho mantenen amb rebaixes, eh? Perquè ja dic, és una deferència comercial, no estan obligats. Sempre que el producte estigui bé, aquí l'establiment no té cap obligació de canviar-ho. Sí que és cert que en el moment que és una peça no conforme, un producte no conforme, o sigui que té algun defecte i ens el trobem quan el tenim a casa, això sí que es pot canviar, però això és llei de garanties. I tant quan són rebaixes com quan no són rebaixes, si és un producte defectuós, ens l'han de canviar, ens han de retornar els diners, o a vegades doncs, ens els han de reparar. Imaginem que no hi ha més productes d'aquell tipus i el volem doncs, reparar. I això sempre serà a decisió del consumidor, si vol una d'aquestes tres solucions.
0: Doncs estem parlant de les rebaixes casuístiques, no sé, en la manera de pagament. Ara és molt més senzill i fàcil perquè podem pagar inclús amb el telèfon mòbil, però abans sí que havia doncs, més controvèrsia de si es podia pagar en targeta o no en època de rebaixes, si només acceptava metàl·lic. Ara tot això ja està més acceptat,
1: oi? Això s'ha acabat. Sí. Si durant l'any s'accepta el pagament amb targeta, a les rebaixes s'ha d'acceptar també. Això ara ja no suposa cap problema.
0: D'acord. Més casuístiques, ho dic perquè la gent doncs, aquests caps de setmana segurament, o entre setmana, doncs, aprofita per anar de rebaixes. Algun altre consell que vulguis donar des d'aquests micròfons? Jo el que diria és que la gent aprofiti el comerç de proximitat, oi?
1: Evidentment, sí. A veure, ara hi ha molta facilitat per anar a no sé on, a una gran superfície, i trobar tot el que vulguem, però amb el...
0: Ai, hem perdut la comunicació amb la Diputació de Barcelona. Avui estem parlant de les rebaixes amb l'Elisabet Linuesa, la tècnica de consum. Ara de seguida tornem a recuperar aquesta connexió, tornem a parlar amb l'Elisabet i seguim parlant de rebaixes aquí al Dies de Ràdio.

0: Doncs ara sí, hem tornat a recuperar la connexió amb l'Elisabet Linuesa. Elisabet, estàs aquí, eh?
1: Sí.
0: Doncs vinga, som-hi. Seguim parlant de rebaixes i aquestes casuístiques que dèiem que poden existir i estàvem posant en valor el comerç de proximitat.
1: Sí, sí. A veure, tenim molt poques reclamacions, tant en èpoques de rebaixes com en altres èpoques de l'any, de comerç local. Perquè amb el comerç local, normalment, doncs, són els veïns del barri o del municipi i és molt més fàcil arribar a acords si hi ha algun conflicte. Per tant, penso que és un valor afegit important estar amb el comerç local.
0: També de cara a alertar doncs, aquest possible client o aquesta possible clienta, no comprar per comprar, vigilar el tema de les targetes, fer-se una petita llista, no? Sempre ens feu aquests consells, fer una petita llista,
1: Sempre aconsellem que quan vagis de compres sàpigues exactament quin pressupost és el que tens, de quant disposes, i després fer una llista en base a les necessitats que tenim. Sempre parlem, nosaltres quan parlem amb instituts, parlem, home, es pot comprar emocionalment o racionalment. Què és pitjor? Pues, cap dels dos. Emocionalment et pot agradar molt i tenir molt desig d'aquella peça de roba, per exemple, doncs si arribes, i pots, i, bueno, doncs t'ho compres. Però mirem de primer cobrir les necessitats. Ens caldran unes sabates, ens caldrà uns pantalons, ens caldrà... Doncs comprem primer el que necessitem, no? Comprem de forma racional. I, sobretot, en base al nostre pressupost. No estirem més el braç que la màniga, que es diu, no?
0: Seguim parlant de rebaixes i, com sempre diem, no només en rebaixes, sinó durant tot l'any, aquell tiquet de compra, aquella factura, és la nostra garantia, no l'hem de perdre, Elisabet.
1: Exacte. El tiquet de compra és la garantia. Per tant, si volem fer una reclamació, és el que hem de presentar conforme quedi clar que hem comprat aquell article amb aquell establiment. Ha de posar la data, ha de posar el concepte, ha de posar el nom de l'establiment. A vegades està el telèfon, això no és obligatori, però també està bé, però sobretot això, data, identificació de l'establiment i concepte, que moltes vegades, ara ja menys, cada vegada menys, ens trobem que amb el concepte posa altres o no posa bé, només posa l'import. Ara se'ls ha de demanar que posi el concepte. Si estem en un comerç local i la seva màquina encara no està actualitzada, doncs demanem que ens ho posin a mà.
0: Sí, sí, per saber exactament què és aquell producte, aquell tiquet.
1: Sí, sí.
0: Seguim parlant de rebaixes. Si deies, Elisabet, alguna cosa més pel que fa al tiquet de compra?
1: No. Bàsicament, guardem-lo. A vegades el tiquet de compra està en un paper d'aquells com...
0: Tèrmic, sí. Plàstic. Tèrmic.
1: Sí, el tèrmic, exacte. I llavors desapareix. Clar, si és un article que, no sé, que ens el, per exemple, una roba que és molt fàcil de veure, que ja ens ho començarem a posar i de seguida veurem si hi ha algun defecte o no... D'acord, però imaginem que és un producte que té una vida més llarga, una cafetera, Doncs guardem el tiquet, i si és aquest tèrmic, doncs no estarà més fer una foto amb el mòbil o fer pues, una còpia, una fotocòpia, perquè això s'està retirant, aquest tipus de paper, sí. Però encara ens hi trobem amb alguns establiments que diuen.
0: Dèiem que aquest tiquet, aquesta factura, és la nostra garantia. Si tenim un problema, pensem en èpoques de rebaixes, però ja ho allarguem a tot l'any. Si tenim un problema amb aquell producte, on hem d'acudir primer?
1: Mira, el primer lloc és anar a l'establiment. El més aviat possible que ho detectem. Ja si parlem doncs, d'un producte, per exemple, un gran electrodomèstic o un vehicle, doncs clar, a vegades els defectes costa una mica més d'identificar, no? I això ja estem parlant de vicis ocults, que tenen alguna altra normativa que afecta, no?, els vicis ocults, però si veiem que té algun defecte, el producte, anem ràpidament a l'establiment i els hi comentem. Ja us dic, amb de comerç local no tenim problemes amb fer canvis i tal, perquè és un comerç molt proper. Però podem trobar-nos que en algun establiment tinguem problemes. Si no accepten la devolució del producte i canviant-se, doncs llavors demanem un full oficial de queixa, reclamació, denúncia.
0: Exacte.
1: Un full oficial,
0: Que l'han de tenir obligatòriament tots els establiments comercials, que no ens poden dir que no el tenen, oi?
1: No ens poden dir doncs que no el tenen, que anem a la seva gestoria a buscar-lo, que esperem a l'encarregat a que vingui per donar-nos... No, l'han de tenir, com han de tenir el rètol aquest establiment disposa de fulls de reclamació. O sigui, ha d'estar informat que disposen de fulls de reclamació i els han de tenir i donar-nos-lo ja, al moment. Uh-huh. Llavors, l'emplenem, hi ha l'espai d'identificació de l'establiment, el nostre, els fets, n'hi ha poc espai per explicar els fets, però moltes vegades s'explica ràpid. El producte és defectuós i no me'l volen canviar. Si és alguna cosa més important, doncs llavors podem agafar un full, fer allà la relació de fets. Jo aconsello que cronològicament el dia ho vaig comprar. Al cap de 15 dies em va sortir el defecte aquest. Vaig anar a la botiga tal dia i no me'l van voler canviar. Una mica la relació cronològica, si no ens cap amb l'espai del mateix full. Uh-huh. I després, important, posem el que volem, que ens retornin els diners, que me'l canviïn per un que funcioni, que me'l repari, el que vulguem. Però, sobretot, és important posar el que demanem. I això s'entrega a l'establiment, quedant-nos nosaltres una còpia que ha d'estar signada i segellada per l'establiment.
0: En quants dies ens han de contestar d'aquest full de reclamació denúncia, Elisabet?
1: 30 dies com a molt.
0: I si no estem d'acord, si no estem d'acord amb el que aquesta botiga, aquest establiment comercial, ens contesta?
1: Doncs si no ens responen en 30 dies, ens responen l'endemà de presentar-los, però no estem d'acord, immediatament al servei públic de consum del nostre municipi.
0: Exacte. Nosaltres sí que en tenim a Sant Boi, el servei públic de consum, que abans es deia OMIC, ara
1: sí,
0: servei públic de consum.
1: Sí, i continuem dient així, però sí, el nom és servei públic de consum.
0: Exacte. I allà doncs ja establirien doncs la manera de poder solucionar aquest conflicte entre l'establiment comercial i el client o la clienta. El que hem de dir que a la major part dels casos, tal com deies, no hi ha conflicte, oi?
1: No, ja dic, amb el comerç local no és molt presencial, però clar, per exemple, per les compres d'internet és més farragós, perquè sí que hem de tenir habilitat. Primer que siguin plataformes on comprem fiables, però després que tinguin l'espai adequat del que es diu el dret de desistiment, per si n'hi ha alguna reclamació, no totes les plataformes són serioses. Esperem la resposta i es fa a vegades molt, molt farragós. Uh-huh. Però el comerç local no.
0: Estem parlant avui de les rebaixes, d'aquests períodes que ara doncs, s'han alliberat i que ja no hi ha unes dates en concret, però sí que continua la tradició, doncs les rebaixes d'estiu i també les rebaixes d'hivern. Hauríem d'afegir també doncs, alguna altra alerta, alguna altra... Teniu en compte que, per exemple, jo penso en el preu de venda de rebaixes i en el preu d'abans. Això és obligatori, ha de constar els dos preus.
1: Sí, sí. Han de constar els dos preus o el preu anterior i el tant per cent que ara es descompta. Uh-huh. Si valia 100 i ara ens descompten un 20%, pues pot posar 100 abans, 80 ara, o 100 i 20% de descompte.
0: Doncs avui estem parlant de les rebaixes, aquestes casuístiques que poden haver doncs, ara en període de rebaixes d'estiu o després a rebaixes d'hivern, però tal com deies, com tot això després de la llei del 2017 s'ha alliberat, en qualsevol època de l'any podem trobar en una botiga doncs, un lloc d'aquella botiga amb preus doncs, rebaixats, amb promocions sí. o amb saldos. Uh-huh. Eh?
1: Sí, podem trobar, però hem d'estar molt ben sí. identificats, eh? El producte rebaixat, posant això al preu, el tant per cent que ara es rebaixa, i hem d'estar molt ben identificats quins són els productes que estan rebaixats.
0: Avui parlant de la rebaixa, no sé si vols fer doncs, algun afegitó a la gent que ens escolta. Això, abans d'anar de rebaixes, ara ja fa dies doncs, que a les botigues llegim aquests rètols de rebaixes, però doncs, si hi ha algú que encara no ha marxat de rebaixes, algun altre consell que vulguis donar?
1: Doncs el que es deia, mirem el pressupost que tenim, quan podem gastar, mirem què és el que ens cal i després mirar què és el que volem i quan anem a la botiga, doncs, com que estem allà presencialment, revisem bé el producte i igualment, si després arribem a casa i veiem que és un, un producte defectuós, ràpidament anem a reclamar, demanant el full de reclamació, presentant-lo a la botiga, emportant-nos a nosaltres còpia i hem de respondre. Tiquet guardat, i serà la prova, la garantia d'allò que hem comprat.
0: D'acord, doncs aquestes són les recomanacions que ens feu des de Consum de la Diputació de Barcelona davant de les rebaixes, que després d'aquí quatre dies ja seran les segones rebaixes, les terceres, o després ja la liquidació, no? Liquidació final de rebaixa. Això també ens ho trobem, oi?
1: Sí, eh? Sí, sí. Hi ha liquidacions, és allò últim que queda, ja et dic, ja no funciona tant com rebaixes. Bé, és allò, productes que ja no tindran sortida, no? Mm. Per tant, que es poden donar sobretot, doncs això, quan acaba una temporada, quan es tanca un negoci, és quan trobem aquestes promocions de venda, que són les liquidacions.
0: Doncs avui hem parlat de les rebaixes a l'Espai Consum del Dies de Ràdio.

0: Doncs arribem al final de l'Espai Consum. Avui, des de la Diputació de Barcelona, hem parlat de les rebaixes d'estiu, que és el que ens toca ara, i ho hem fet amb la tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, l'Elisabet Linuesa. Elisabet, moltíssimes gràcies per aquests consells i fins la propera.
1: Doncs fins a la propera, i gràcies a vosaltres per difondre aquests temes sobre els drets dels consumidors.
2: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Doncs 3 minuts per sobre de 2:15 del migdia. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia de ràdio obrim l'espai Joventut. Com cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlarem amb l'equip de Fem Carrer. Ens faran un avançament de les activitats de cara a aquest mes de juliol i també recordarem les propostes d'oci, estiu entre adolescents i After Sant Boi. I per això ens acompanya la integradora social del Fem Carrer, la Yaiza Moreno. Yaiza, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: I la tècnica referent del punt al teu insti, la Yanira Hernández. Yanira, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Des d'aquí li enviem una abraçada a l'Estefani Bermúdez, l'altra integradora social del Fem Carrer, que no ha pogut venir avui amb nosaltres, però des d'aquí una abraçada per ella. Doncs som-hi, ens hi posem. Sempre fem des d'aquesta activitat del Fem Carrer una valoració de com ha anat el mes anterior. En aquesta ocasió, el mes de juny. Com ha anat?
1: Doncs molt bé, les activitats sempre funcionen, la veritat que bastant bé. Sí que, bueno, hem notat que ja està aquí la calor.
0: Sí.
1: Les inscripcions al final, bueno, doncs una persona està més a gust a casa, no?, amb l'aire condicionat. Però bé, com sempre, molt bona valoració. Vam fer una tarda de bàsquet, vam fer també l'última sessió del Club de Videojoc, l'activitat que tenim en col·laboració amb la biblioteca. I pel Dia de l'Orgull LGTB vam fer també uns Rainbow Cupcakes, que van sortir boníssims i van gaudir molt. Vam preparar també una dinàmica per veure quan coneixíem del col·lectiu i va anar molt bé. I a sobre el Camp Massallera vam estar frescos.
0: Que bé, un refugi climàtic a Massallera, hem de dir, eh? Molt bé. Avui a l'Espai Joventut repassarem les activitats del mes de juliol, hem valorat les del mes de juny a Yaiza, però estaria bé recordar, quan diem Fem Carrer, ens agrada que ens expliqueu novament, quan parlem de l'equip d'integradores socials del Fem Carrer, quin és el vostre dia a dia? Què és el Fem Carrer?
1: Doncs el Fem Carrer és un projecte socioeducatiu que té com les dues vessants, que la primera és tot el que està relacionat amb les activitats que fem pels joves, que intentem sempre que siguin propostes d'aquests mateixos joves, i la segona vessant seria doncs el com rebem aquesta informació, que és a partir de les rutes de carrer, que no només rebem informació dels joves, sinó que tota la informació que els hi podem donar nosaltres sobre joventut, ja sigui doncs que han sortit unes beques, que farem uns cursos, fer recordatori de les assessories que tenim allà al punt, perquè no tots els joves les coneixen i són unes quantes i ja estan superbé. I doncs pràcticament el nostre treball és això.
0: Bé, doncs déu-n'hi-do, és un bon treball, sí. Treball de trepitjar carrer. Ara amb la calor suposo que és més complicat, o trobeu els joves una miqueta més tard que no a primera hora de la tarda, no?
1: Exacte, no. A les 5 de la tarda avui dia no hi ha cap persona, sinó com a molt el trobes en una terrassa amb la sombra, o sigui, amb l'ombra, perquè si no és impossible que un estigui fora a les 5 de la tarda.
0: El que hem d'afegir és que qualsevol d'aquests joves de Sant Boi pot també adreçar-se a vosaltres i fer-vos, no sé, una sol·licitud, una demanda d'algun tipus d'activitat, una proposta d'algun taller. Vosaltres prendreu nota i potser en un futur doncs es fa realitat.
1: Exacte, nosaltres estem obertes doncs això, a propostes. Al final el projecte de Fem Carrer, com he dit abans, és pels joves de Sant Boi, doncs què millor que siguin els mateixos joves els que es fan les propostes de coses que els agradaria que es fessin al seu municipi pels joves. Així que sí, si tenen qualsevol proposta sempre ens poden escriure per l'Instagram, que és @joventutsantboi, i si no, el número de telèfon de Fem Carrer, que és el 648-939457, i si no, doncs al punt.
0: Fantàstic.
1: Que nosaltres estem pel Camp Massallera, però la proposta, si no, o la reben les nostres companyes del punt o ens diuen de baixar i nosaltres atenem el jove.
0: Doncs ara prenem nota de les activitats del Fem Carrer de cara al mes de juliol, però dèiem que també amb la Yanira recordaríem aquestes dues propostes d'oci que tenim per aquest estiu, que és l'After Sant Boi i l'estiu entre adolescents. Comencem per la més nova, que és l'estiu entre adolescents, que era una idea doncs d'aquest estiu del 2026, adreçades a adolescents de 12 a 17 anys per ocupar les tardes del mes de juliol. Com està funcionant?
2: Sí, doncs està funcionant bastant bé també el que diem, no? Jo crec que també amb aquesta calor també s'agraeix tenir espais on els joves, bueno, en aquest cas els adolescents, doncs puguin tenir uns espais on poder fer activitats molt diverses, perquè a més la programació doncs contempla diferents activitats de tot tipus i per tots els gustos, i a més això, que totes les activitats es fan al Camp Massallera, per tant, doncs estem fresquetes, estem en un bon ambient, els joves ja portem un parell de setmanes, aquesta setmana és la tercera que s'està fent la programació, llavors també entre ells i elles doncs s'estan començant a conèixer, no? I llavors ja comencen a fer pinya i llavors ja no és només el fet d'anar, sinó que a més, no? Doncs t'hi trobes amb més

0: per tenir aquesta iniciació, no, a aquest esport. També hi ha dues sessions d'aquarel·les, una que ja s'ha fet i una altra que ens queda pendent per fer encara. Hi ha activitats de cuina també sobre, pues, hem fet unes bruixetes i uns batuts de fruites, però també farem un de sushi. Després hi ha gincanes de l'aire lliure per fer activitats amb aigua, amb diferents recursos que tinguem. També fem estampació de samarretes, vull dir, vam fer doncs, sabons artesanals, o sigui que la programació és molt àmplia. Està tancada, això sí, o sigui, no hi ha, aquí no hi ha espai, no, per
1: improvisar, no?
0: Exacte, el marge ja és petit. I això, i cada dimarts, cada dijous i cada divendres per la tarda, doncs tenen aquesta manera d'apuntar-se a fer les diferents activitats, que per apuntar-se a lo mateix, mitjançant l'Instagram de Joventut.
1: Clar, encara estarien a temps les famílies, els joves, per fer les inscripcions, que clar, es van obrir el 9 de juny, ja fa més d'un mes.
0: Sí.
1: Però imaginem que ara escolta aquesta entrevista doncs algun jove, alguna jove, alguna família. Encara es pot inscriure?
0: La cosa és que hi ha activitats que tenen llista d'espera.
1: D'acord.
0: No hem de, ser sinceres. Hi ha activitats que sí que es poden inscriure i que segurament tinguin plaça confirmada, sobretot aquestes que es fan a l'aire lliure, perquè al final no tenim més marge de persones, però les que sí que són tancades o que requereixen d'altres estan ja en llista d'espera. Però tot i així els convidem una mica que s'apuntin igualment, perquè també és veritat que com justament estem a juliol, ja hi ha vacances, doncs també ens va fallant gent. Nosaltres intentem enviar uns recordatoris uns dies abans, bueno, el dia d'abans intentem, i llavors hi ha gent que et diu, mira, doncs la meva filla finalment no hi podrà anar, llavors tirem d'aquesta llista d'espera. I el que hem anat veient durant aquestes setmanes és que estem tirant d'aquesta llista d'espera, que la gent que està a la llista d'espera realment hi ha moltes persones que acaben tenint plaça. Per tant, es poden apuntar i nosaltres, a més, quan s'apunten a mitjançant el formulari de l'Instagram de Joventut Sant Boi, que veuran ja estiu entre adolescents, el que fem és que ja directament contactem amb les famílies i els hi diem a quines activitats tenen la plaça confirmada i a quines queden a la llista d'espera.
1: Fantàstic. Per tant, animar a tothom que si doncs, en té ganes que faci les inscripcions i segurament potser té sort i pot participar en alguna activitat.
0: Exacte. Eh? Sí, els animem allà a apuntar-se.
1: Estiu entre adolescents, aquestes tardes de dimarts, dijous i divendres a partir de 5:45 de la tarda i fins a 9:15, sempre a Can Marcellera o, si és a l'exterior, sempre a la nostra ciutat, a Sant Boi.
0: Exacte.
1: De quina manera fan efectiva aquesta inscripció? A través de...
0: A través de l'Instagram @joventutsantboi, al Linktree trobaran el formulari d'estiu entre adolescents.
1: Molt bé, després parlem de l'After Sant Boi.
0: Sí.
1: Anem cap al Fem Carrer. Quines són les activitats d'aquest mes de juliol? Que, clar, estem ara sí, avui, a meitat de mes de juliol. Per tant, queden, què, dues activitats?
2: Sí, hem tingut temps perquè justament aquest mes, com hem estat també plantejant tot això de l'estiu entre adolescents i que al final el juliol doncs és el que ha dit també la Janira, no? Arriben vacances, doncs o me'n vaig al poble o he organitzat un viatge amb amigues. Al final és una mica més complicat, potser, no? En plan, el que són activitats. Així que per aquest mes només tenim dues, però són xulíssimes. Sí. Aquest dissabte, 18 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, farem un taller artístic de personalitzar el teu ventall.
1: Oh, que
2: hem comprat...
1: Molt necessari, imprescindible, aquests dies.
2: Home, i tant, o sigui, és que el ventall... Jo... Personalment, és el meu accessori de l'estiu. O sigui, jo des de l'1 de juny fins l'1 d'octubre, pràcticament, per cada
1: l'estiu... O 1 de novembre.
2: Exacte.
1: De fet de l'any.
2: Jo tinc el meu ventall al meu bolso. Doncs què millor que el tinguis personalitzat, que te'l decoris tu, i doncs hem comprat això. Doncs tenim els ventalls blancs i amb pinzells, pintures i inspiracions en Pinterest, o si no, cadascuna o cadascú que tingui la seva pròpia inspiració, doncs que es personalitzi el seu propi ventall.
1: Fantàstic. Això serà aquest dissabte a partir de 5:45 a Can Marcellera. Hi ha plaça?
2: Ja no queda.
1: Clar,
2: el tenim en llista d'espera, però igualment es poden inscriure i doncs, és el que hem dit abans, no? Que et pot sorgir una altra cosa en últim moment i avisar doncs, ostres, que al final no puc venir. Així que encara que vegin que el formulari posa llista d'espera, es poden inscriure. La inscripció ens arriba a nosaltres, així que en cas de que s'obri alguna plaça sempre fem trucades.
1: Per tant, us animem a fer efectiva la inscripció. Aquest d'acord al teu ventall serà aquest dissabte dia 18 a partir de 5:45 a Can Marcellera. I el dia 25 de juliol, darrera activitat ja d'aquest mes?
2: Sí, el 25 de juliol ens trobem a les 5:30 al pati de l'escola Can Marcellera. La farem allà, ja que bueno, el Can Marcellera tanca just aquest cap de setmana, i farem una tarda de jocs de taula. Aprofitant això de l'estiu entre adolescents, vam fer una compra de jocs de taula i tenim el virus, hem comprat uno, tenim un partí, tenim una gran varietat de jocs de taula, així que doncs, volem aprofitar i

0: per estrenar-los i tal, doncs fer una tarda de jocs de taula guai. Amb molts jocs perquè puguin escollir.
1: Que serà el pati de l'escola Can Marcellera, hi ha ombra.
0: Sí, hi ha ombra.
1: Clar,
0: sí,
1: ho, dic, ho afirmo, hi ha ombra. Ho dic perquè ningú s'espanti, perquè és un pati, però hi ha ombra.
0: Sí, hi ha ombra.
1: Doncs no es passarà tanta calor com podria ser doncs, en un altre indret que potser doncs, no hi ha aquesta ombra. Què ha de fer qualsevol persona que vulgui participar en aquesta activitat?
0: Doncs, com sempre, inscriure's al formulari, que és molt senzill. El trobaran al linktree de l'Instagram, @joventutsamboi. Mm-hmm. Si no, igualment, nosaltres ho enviem també pels canals de difusió, per persones que sabem que els hi pot interessar aquesta activitat, els enviem per WhatsApp. Tot, és que tot sempre és per xarxes socials, i si no, doncs potser que en la mateixa atenció del punt, com l'Estef i jo també estem fent atenció al punt, bueno, ara justament aquest mes, no tant, perquè estem una mica liades, però com fem atenció també fem publicitat de les nostres activitats quan ve un jove.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, jocs de taula el dissabte 25 de juliol a partir de 5:45 de la tarda al pati de l'escola Can Marcellera. Això pel que fa al Fem Carrer, tornem a aquesta activitat especial pels mesos d'estiu. En aquesta ocasió és l'After Sant Boi, que aquest ja és un clàssic, abans parlàvem d'una activitat nova, l'estiu entre adolescents, i ara l'After Sant Boi, que ja té doncs, una experiència, la gent ja ho coneix, ja és un clàssic, no?, de les nits de...
2: Sí, exacte. Aquest ja és un històric, jo crec. Mm. Llavors, tots els dijous al vespre doncs, tenen accés a la... Bueno, a partir dels 16 anys tenen accés a la piscina municipal de manera gratuïta amb el carnet SB Jove Actiu, important. I llavors és una estona doncs, per gaudir amb música molt bona. Hi ha dies que tenim alguns DJs, d'altres que tenim música nosaltres, però per gaudir també. I poden tenir aquest espai doncs, per compartir, per venir amb amics, amigues, per jugar, pel que vulguin. I això també doncs, pal·lia una mica aquesta calor que està fent, no? De dir, doncs mira, aprofitem el vespre, anem a la piscina. I també és superimportant el formulari, també per tot cal inscripció. I en aquest cas, cada dijous ja han de fer la inscripció, que també la trobaran al linktree de l'Instagram de Joventut Sant Boi. I llavors és superimportant que quan arribin els dijous, doncs, si ja tenen validat tot, podran entrar sense problema. Si hi ha alguna persona superdespistada que no reserva entrada ni res, doncs, bueno, pot anar el dijous i allà mateix a la cua doncs, li ajudem a treure's el carnet SB Jove si cal i emplenar el formulari.
1: Es diu After Sant Boi, són tots els vespres dels dijous d'aquest mes de juliol, que ens queden demà, que és dia 16, 23 i 30, a partir de 9:15 del vespre. Dèiem el carnet SB Jove Actiu. Imaginem que algun d'aquests joves no el té, pot venir i allà mateix pot fer efectiu el seu carnet?
2: Sí, exacte. Si va allà mateix, li podem fer. L'ideal seria que ja arribessin amb tot fet. Llavors, per fer-se el carnet SB Jove, o entren a la pàgina web de l'Ajuntament i busquen directament el carnet SB Jove, o si no, també a l'Instagram de Joventut Sant Boi, com per tot han d'entrar, doncs ja aprofiten i també tenen directament l'enllaç per fer-se el carnet SB Jove i nosaltres de manera automàtica, en unes hores o com en molt en un dia, els hi fem arribar el seu mòbil, perquè és virtual, el seu carnet SB Jove.
1: I què dona accés a aquest carnet SB Jove? No només als vespres del mes de juliol, dels dijous, no.
2: Exacte, no només. Tenim un munt d'avantatges, tenim descomptes a diferents establiments d'aquí de Sant Boi, de centres que estan adherits a joventut, a adolescència i joventut a nosaltres, també a equipaments municipals, la piscina per suposat, ja ho explicarem, però la formació t'obre portes, doncs també tenen totes aquestes formacions gratuïtes amb el carnet SB Jove Actiu, o sigui, vull dir, que val la pena. Com a jove, jo també, que encara soc de Sant Boi, el tinc actiu i crec que és molt necessari, que va superbé, perquè sí, és que vas a comprar qualsevol lloc.
1: Clar,
2: i...
1: comerços també.
2: Clar, és això.
1: Promocions, activitats, associacions que fan descomptes amb el carnet de seva jove.
2: Clar, ara sí, hi ha gent que es vol treure el carnet de conduir, el que sigui, doncs hi ha autoescoles, és que hi ha de tot, perquè l'oferta és molt, molt àmplia.
0: Sí.
2: I ho acabes utilitzant.
0: Sí.
2: O sigui, mira, em vull apuntar aquí i doncs, potser tinc uns 5 euros de matrícula, jo què sé, i llavors és necessari.
1: Que val la pena.
2: Sí.
1: És el carnet SB Jove i ara estàvem fent referència a l'After Sant Boi, que també dona opció a poder remullar-se tots els vespres dels dijous del mes de juliol, que encara en queden 3, 16, 23 i 30. Això pel que fa a l'After Sant Boi. Passem al recordatori novament de les activitats del Fem Carrer. Som-hi, que ens queden dues.
0: Doncs per aquest dissabte 18 de juliol tenim a les 6 de la tarda al punt de Camasellera una activitat artística que és personalitzar el teu propi ventall, que és, bueno, és l'accessori de l'estiu. I pel dissabte 25 de juliol tenim una tarda de jocs de taula al pati de l'escola Camasellera.
1: Inscripcions, on les fan aquests joves?
0: Com sempre, a l'Instagram, @joventutsamboi, trobaran un enllaç del Linktree i allà cada formulari d'inscripció té el seu propi títol, així que posarà Juliol en Fem Carrer, i doncs allà l'han de fer.
1: I amb la Yanira hem repassat aquestes dues activitats que jo crec que hem de donar novament al recordatori, que és l'estiu entre adolescents i l'After Sant Boi. Estem parlant d'edats una miqueta diferents entre una oferta i l'altra, eh?
2: Sí, exacte. L'estiu entre adolescents estaria adreçat a adolescents de 12 a 17 anys, que el mateix, s'inscriguin per Joventut Sant Boi, si hi ha llista d'espera que no pateixin, que s'apuntin, que encara queden 3 setmanes amb moltíssimes activitats que farem. I en canvi a l'After Sant Boi, dels 16 fins als 30 anys, i el mateix, carnet SB jove actiu, que això sí que és important, i a gaudir ja els dijous al vespre a la piscina.
1: Exacte, per a quines edats és l'After Sant Boi? I recordem l'estiu entre adolescents.
2: Estiu entre adolescents, de 12 a 17, After Sant Boi, de 16 fins als 30.
1: D'acord, s'ha de tenir el carnet SB jove actiu, no només per aquestes activitats, sinó per moltes activitats que oferteu des de Joventut de Sant Boi.
2: Exacte, i en general, i per a la vida, i per anar a comprar per aquí, per Sant Boi.
0: Sí, perquè és que tenim molts descomptes aquí a Comerços Local de Sant Boi, així que al final és gratuït, és super senzill demanar aquest carnet, així que si no el tens, per què? Per què no el tens encara?
1: Exacte, per quines edats? Sí. De quines edats?
0: Dels 16 als 30.
1: El carnet de seva jove.
0: Exacte.
1: I com l'activen? Com se'l fan aquests joves?
0: Doncs el poden trobar a la pàgina de l'Ajuntament, si a la mateixa web buscant carnet SB jove els hi sortirà, i si no, doncs des de l'Instagram @joventutsamboi al Linktree trobaran un enllaç també que és per sol·licitar el carnet, i si no, doncs poden demanar cites i els hi fa molt difícil el que sigui, poden venir al punt i els hi ajudem a sol·licitar-lo.
1: D'acord. Estem repassant ara sí les darreres activitats així d'oci per a adolescents i per a joves d'aquest mes de juliol, oi? Amb això agafeu vacances ja aproximadament?
0: Sí, ja quasi.
1: Sí, el mes d'agost, vull dir que el mes d'agost activitats de d'aquestes no hi haurà, lògicament.
0: No, el mes d'agost igualment el punt, el que és el Servei d'Informació Juvenil,
1: no
0: estarà obert, no tanquem. Estarà obert de dilluns a divendres al matí.
1: Molt bé, ho diem per si hi ha alguna persona que vol fer doncs alguna pregunta, que vol interessar-se per a algun dels projectes que té la Unitat de Joventut. Els matins del mes d'agost romandrà obert el servei de la Factoria Jove.
0: Exacte, sí.
1: Molt bé. I si algú vol tenir més informació, que segueixi les xarxes, no?
0: Exacte. @joventutsamboi. Bueno, i el TikTok també, joventut.samboi.
1: D'acord, que allà està tota la informació que genera des de la Unitat de Joventut,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, allà ho trobaran tot.

0: Arribem al final de l'Espai Joventut d'avui dimecres. Com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui avançant les dues activitats que encara queden del Fem Carrer i també hem recordat les ofertes a d'oci, propostes d'oci, estiu entre adolescents i l'After Sant Boi. I ens han acompanyat la integradora social del Fem Carrer, la Yaiza Moreno. Yaiza, ens quedaria recordar els horaris que teniu encara d'aquest mes de la Factoria Jove a Can Massellera, per si hi ha alguna persona doncs, que es vol adreçar del punt, quin horari teniu ara, quan acabem juliol, i també quin horari hi haurà el mes d'agost.
1: Doncs ara mateix, fins al 31 de juliol, sí. El Can Massellera, o sigui, el punt, disculpa, està obert dilluns i divendres de 10 a 2, és horari de matins, i després dimarts, dimecres i dijous de 4 a 7 i mitja.
0: I el mes d'agost?
1: El mes d'agost estarà obert pels matins. No tanquem a l'agost, estarà obert, si no m'equivoco, de 10 a 2 també.
0: I la referent del punt al teu insti, la Yanira Hernández. Yanira, el punt al teu insti que torna quan tornin els insti a obrir persianes, no?
2: Exacte, al setembre tornem amb les piles carregades.
0: Doncs moltíssimes gràcies a les dues, que vagi molt bé, gràcies per tots aquests dimecres i ens retrobem ja a partir del mes de setembre.
1: Gràcies. Bones vacances, Mònica.
0: Igualment.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Pau Gil i Albert Vilar, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem a l'edició del Dies de Ràdio de demà dijous, serà a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons que ens parlen de la calor. Estem en la tercera onada de calor d'aquest estiu. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb els M-Clan 39 graus.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'un

0: Bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, marcada per l'inici de la tercera onada de calor, les novetats en habitatge de protecció oficial i tot el que has de saber per desplaçar-te per la ciutat aquesta setmana. Avui és dimecres 15 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. Protecció Civil ha activat l'alerta per onada de calor per avui i la prealerta per risc d'incendi forestal.
1: Les hores més caloroses s'esperen fins les 6 de la tarda. Protecció Civil a Sant Boi també està en prealerta per risc d'incendi forestal i nivell 2 de 4 del Pla Alfa. Ens ho explica el Jordi Montserrat, el meteoròleg.
2: Que els models segueixen insistint amb l'arribada de la tercera onada de la temporada, tercera onada de calor de la temporada. Ben bé, fins dijous la calor extrema tornarà a ser la clara protagonista amb nous rècords de calor. Temperatures que quedaran àmpliament per sobre dels 40-45 graus, per tant, precaució.
0: I al temps ampliarem més informació perquè aquesta tercera onada se suma a les dues darreres que ja estan provocant greus afectacions al sector primari.
1: A la cooperativa agrària de Sant Boi, pagesos com el Germán Domínguez apunten a dies difícils amb verdures i plantes debilitades que impossibilita la seva comercialització.
3: Estem tenint episodis de 37-38 a les hores del migdia. Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior, perquè queda cremat la galta on li dona més el sol i aquest tomàquet ja no es pot aprofitar dins l'hivernacle. També els cultius, doncs, amb temperatures de 45 graus, es fa difícil treballar així.
0: I us recordem que per combatre aquestes elevades temperatures, Sant Boi té microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais prop de casa davant de les elevades temperatures.
1: Es tracta de comerços i establiments que, de manera voluntària, ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts, sense necessitat de fer cap consum. Entre ells formen part comerços com la copisteria Copiart, el carrer Seaway número 9, que regenta la Roser Castro.
4: I la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol, sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement, bueno, la visibilitat que podem tindre com a comerços. També no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins puestos poden aturar-se si no es troben bé o simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb Copiart amb aquesta iniciativa.
0: Els microrefugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments, on recordem que no és necessari consumir per gaudir d'aquest espai per combatre les temperatures. I parlem ara de les novetats sobre l'habitatge perquè ja han sortit les llistes de les persones admeses per entrar en el sorteig de pisos de lloguer en règim de protecció oficial a l'Avinguda Aragó.
1: Les persones que considerin que haurien d'estar a les llistes però no hi són ja poden presentar una al·legació. Aquest recurs s'ha de fer per mitjà d'una instància al registre de l'Ajuntament fins al 27 de juliol. Trobareu tota la informació a santboi.cat/habitatge-social.
0: I en mobilitat aquesta setmana es modifica la circulació als carrers Saragossa, Terol i València per treballs de senyalització.
1: S'han iniciat treballs de renovació de la senyalització viària als carrers Saragossa, Terol i València amb l'objectiu de millorar la seguretat i ordenar la circulació en aquest sector. Les actuacions consistiran en la renovació de la senyalització horitzontal i vertical, així com en la reorganització d'alguns sentits de circulació i places d'estacionament. Durant els treballs es produiran restriccions puntuals de trànsit i de l'aparcament als carrers afectats.
0: I també continuen les obres per arreglar 5 aparcaments de terra repartits per diferents punts de la ciutat.
1: La primera actuació ja s'ha fet a l'aparcament del carrer Torres i Bages, davant del centre assistencial Britanis, on s'hi ha reparat el ferm per eliminar els sots i millorar la seguretat i la comoditat dels vehicles.
0: I els treballs continuen en els aparcaments del carrer Llevant, la BB-2002 a la zona de Califòrnia, l'Avinguda Lluís Companys i la BB-2004 a l'altura de Can Paulet.
1: Aquestes actuacions formen part d'un pla municipal per adequar els espais d'estacionament de terra i se sumen al pla d'asfaltatge urbà iniciat aquesta primavera per millorar l'estat dels carrers.
0: I en altres actuacions, en aquest cas respecte de B25, encara queda pendent l'obertura del ramal d'accés d'aquesta autopista en sentit Barcelona i la posada en funcionament definitiva a la rotonda de la Parellada amb totes les seves connexions.
1: També falta completar el carril bici paral·lel a l'autovia i obrir l'aparcament dissuasiu de la zona de l'Oasis, un cop el Ministeri de Transports faci la recepció oficial de les obres.
0: I aquí ben a prop, a l'Hospital de Sant Boi, ha desenvolupat una vacuna personalitzada contra les infeccions d'orina de repetició.
1: Un equip de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria reduir de manera significativa les infeccions d'orina recurrents i disminuir l'ús d'antibiòtics. La immunoteràpia s'elabora a partir del mateix bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas. La recerca ha estat liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, que l'escoltem al Dies de Ràdio.
5: La meitat de les dones tindrà una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquestes, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més. En 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
0: L'estudi s'ha dut a terme a prop d'un centenar de dones amb una edat mitjana de 70 anys que patien infeccions d'orina de repetició. Els resultats mostren que el 51% de les participants no va tornar a tenir cap infecció després de la vacunació, mentre que un 40% es va mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any.
1: La recerca també destaca que aquest tractament pot contribuir a reduir la dependència dels antibiòtics, un dels principals reptes de salut pública per l'augment de les resistències bacterianes.
0: I us expliquem talent jove, perquè el projecte Nura, una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones amb trastorns de la conducta alimentària, ha estat el guanyador de la 7a edició del Sant Boi Talent 2026.
1: La iniciativa ha estat creada per Manela Hernica i Ona Lázaro, alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Boi, amb la mentoria de Jesús García i Núria Pérez, del Centre de Salut Sant Boià Ostiobaix.
0: L'Ona Lázaro ens ha explicat què les va portar a desenvolupar aquesta proposta.
6: Ara neix d'una experiència molt propera, d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar doncs, la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no més enllà del moment en què estàs sentat enfront del teu psicòleg. O sigui, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport? A qui li expliques les coses? Volíem doncs, crear aquesta aplicació per tenir doncs, aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar doncs, als moments més difícils. Ho vam tenir des d'un cas molt proper. Per tant, sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
0: Nura vol ser una eina de suport quotidià per a les persones que conviuen amb un TCA, combinant l'acompanyament emocional amb recordatoris i seguiment terapèutic.
1: El premi per a aquest projecte consistirà en un viatge de 5 dies a Silicon Valley, a San Francisco, amb un programa de visites a les empreses més representatives dels sectors innovadors d'aquesta ciutat estadounidenca.
0: I a Sant Boi les activitats d'estiu no s'aturen, concretament amb la música a la Torre Benviure, amb el concert de pop-rock flamenco aquest dissabte amb el grup Naranjo, o bé a la platja de Cal Niño aquest dijous amb el concert del grup acústic Desamor. D'altra banda, pels amants de la literatura, recordem que la llibreria La Botiga, al barri Centre, acull la primera edició del festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre tots els gèneres literaris.
1: Demà es fa la penúltima d'aquestes 10 activitats, on es parlarà de novel·la negra amb les escriptores Montserrat Giver i Lluïsa Rocher, moderat per la creadora del festival, la Cristina Puigverd. I aquest divendres es tancarà el Festival Botiga parlant de còmic i novel·la gràfica amb els escriptors santboians Xavier Bonet i Raquel Gu, moderat per l'Israel Gordon, una de les veus d'aquesta emissora, Ràdio Sant Boi.
7: Doncs la veritat que molt content de que la Cris de la Botiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, del comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui i la Raquel Gu i el que digui el Xavi Bonet són dos cracs del tema, o sigui que intentaré no desentonar gaire.
0: I pels més petits, durant el mes de juliol i avui aquesta tarda, tenim la ludoteca d'estiu als barris. A més, a la piscina tenim activitats per joves, com l'estiu entre adolescents, i per la gent gran, el 19 i el 24 de juliol, podeu fer activitats de ball a la plaça del Mercat Vell i a la plaça de l'Assemblea de Catalunya.
8: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I als esports, la Sant Boiana anuncia el seu primer fitxatge i un equip de Sant Boi torna a ser campió. El Club Gimnàstic Sant Boi s'ha coronat campió d'Espanya absolut per sisena vegada en els últims 10 anys.
1: L'equip format pel gimnasta Joel Plata, Sergio Kovacs, Utger Carreras i Saúl de Rosario han sumat un nou títol en el campionat nacional celebrat aquest passat cap de setmana a Guadalajara. A més, Utger Carreras ha aconseguit la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro ha aconseguit la tercera plaça i el club ha aconseguit sumar 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells. Ens valora el campionat i la temporada l'Álvaro Carrascal, director del Club Gimnàstic Sant Boi.
9: La veritat és que portem molts èxits, tant el masculí com el femení. Sí que cerca de la cirera del pastís ha estat el tornar a estar al més alt del podi amb l'equip absolut masculí. Han fet un gran treball tots els gimnastes de la categoria sènior i reflexa d'això doncs, és que estan representant ara mateix els equips nacionals per poder participar al Campionat d'Europa, els Jocs del Mediterrani i el Campionat del Món que tindrem ara a l'octubre. I en el cas de la femenina, doncs, també una gran temporada amb molts èxits a nivell autonòmic i nacional i sobretot amb aquesta Lliga Iberdrola que mantenim una mica l'estatus que hem adquirit, tot i que hem tingut un canvi generacional amb les nostres gimnastes. Per tant, què millor que celebrar aquest 30 any amb una bona temporada i seguim amb molt d'esforç i amb molta il·lusió de cara a la temporada vinent, que venen moltes coses molt potents.
0: I en altres notícies esportives, la Unió Esportiva Sant Boiana ha anunciat el primer fitxatge de cara a la propera temporada.
1: És Sergio Molinero, tres quarts procedent del BRAC, qui és la primera incorporació del Sant Boi per l'any 2026-2027. Campió de Lliga aquesta temporada, el jugador català a més compta amb experiència internacional amb la selecció espanyola. Ens explica com s'ha donat el seu fitxatge al mateix Sergio Molinero.
10: Vaig decidir tornar a casa per posar-me a estudiar i per jugar el mateix cop al màxim nivell. I res, el que espero d'aquesta temporada en el Sant Boi és donar el meu millor, que l'equip acompanyi i si podem optar a entrar en play-offs i optar a la Lliga, doncs seria molt bonic.
11: Des dels 11 metres agafa carrera Mikel Oyarzabal.

0: Doncs sí, la selecció espanyola disputarà una nova final del Mundial després d'imposar-se en aquest 2-0 a França, i a més la muntanyeta tornarà a ser el punt de trobada per seguir la final en pantalla gegant.
1: Els de Luis de la Fuente van dominar el partit des de l'inici i es van avançar al minut 22 amb un penal transformat per Mikel Oyarzabal després d'una acció provocada per Lamine Yamal i que acabem d'escoltar a Ràdio Sant Boi. A la segona meitat, Pedro Porro va sentenciar el duel amb el 2-0, culminant una gran jugada col·lectiva. Amb una defensa molt sòlida, Espanya va neutralitzar el potencial ofensiu francès i va confirmar el seu bitllet per a la final d'aquest diumenge, on s'enfrontarà el guanyador de l'altra semifinal entre Anglaterra i Argentina.
0: I som-hi amb el temps perquè, com dèiem, avui comença la tercera onada de calor. A Sant Boi una jornada plenament estiuenca i també el conjunt del Baix Llobregat.
1: El cel es manté una mica ennuvolat amb alguns intervals de núvols al llarg d'aquesta tarda, però sense canvis destacables. Les temperatures són altes, amb màximes d'entre 32 i 36 graus a la comarca i una sensació de xafogor marcada. Ens ho explica el meteoròleg Jordi Montserrat.
2: Que els models segueixen insistint amb l'arribada de la tercera onada de la temporada, tercera onada de calor de la temporada. Ben bé, fins dijous la calor extrema tornarà a ser la clara protagonista amb nous rècords de calor, temperatures que quedaran àmpliament per sobre dels 40-45 graus, per tant, precaució. Risc d'incendi molt elevat a nivell pla alfa a gran part de Catalunya. També tenim restricció d'accessos a diferents parcs naturals, per tant, refrescar-se, anar a la platja, a la piscina, buscar refugis climàtics i anar amb molt de compte i amb molt de seny a punts de bosc o de muntanya.
0: El vent bufarà fluix a moderat amb un component sud i a marinada durant la tarda, fet que alleujarà lleugerament la calor a última hora del dia. Tot i això, hi ha activat l'avís groc per temperatures elevades al litoral de Barcelona entre migdia i el vespre. I de cara als propers dies, l'ambient continuarà molt càlid, amb màximes al voltant dels 31-32 graus i nits tropicals, a l'espera, això sí, d'una petita baixada de les temperatures.
2: I paciència, perquè aquesta calor tornarà, com comentàvem, a tenir un pic a l'espera, això sí, i aquesta és la gran esperança, que de cara a divendres podrien ja sí arribar masses més temperades que ens podrien portar una normalització de les temperatures i més tempestes fora també del Pirineu.
0: I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimecres 15 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, a partir de les 2, amb els informatius de la Xal. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix a les 8 del vespre.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.
2: Advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es Underground.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, amb moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals, però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
2: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase prèvia al simulacre per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35 respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
7: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, masses dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
6: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
7: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans, eh?
6: A Calla Atenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
0: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
8: Bon dia, una reunió que, com deies, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, en dues localitats de l'Alcamp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
0: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
9: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
0: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter, després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
11: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
10: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Illa ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
13: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
12: Illa ha dit que la integració és positiva.
13: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
12: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
0: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
14: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
15: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
14: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
17: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors, i com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
16: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
3: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
3: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
0: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
3: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
18: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
3: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
0: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
20: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
19: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
0: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
21: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha hagut a terme en prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
22: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida i d'aquestes el 30% les tindran de repetició, que és 2 o més. En 6 mesos o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
21: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem en Bea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
4: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
2: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys d'11 mesos de les eleccions municipals.
0: I Tortosa Última, els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes de la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Ciutat i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
23: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer aquest nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement aquest espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
5: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila i irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
0: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
25: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
24: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
0: I arriben els esports. que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
6: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. El primer, gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal, i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
7: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
6: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
8: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes, i ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus en les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
6: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font. Procedent del Barça B, la portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní, es va formar al Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
28: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
29: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
30: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta.
1: El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal, i ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
28: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper embaladits. Guau, guau!
1: Adeu, embaladits!
27: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
27: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
12: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
13: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
12: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
12: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
12: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
6: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas. Hi ha un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
27: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'únic L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
3: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o tres de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
12: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: Doncs amb el termòmetre altres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
4: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
14: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
4: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
0: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
15: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
16: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
15: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
0: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
2: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, a l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
5: Notícies en xarxa.
0: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
18: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar, que és

0: de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
1: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
2: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
1: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
0: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
4: Que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors, i com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
3: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
0: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
5: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
6: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
5: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
7: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
8: Es tracta de dues línies. La primera, per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia, que és per ajuts empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
7: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
0: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han apujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
9: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un

0: 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:45. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
0: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
2: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
0: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
3: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
0: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
2: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
5: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
4: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
2: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
6: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer en no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
7: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
6: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
2: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
9: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
8: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
2: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
10: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
11: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
10: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
2: I arriben els esports. Amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
12: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal en els primers compassos de partida el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
13: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
12: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar al Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
14: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
15: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria, Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
14: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
12: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecen hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
2: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Més de 45 anys amb tu.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
2: L'Àgia, de 14 anys, té la porta de la seva habitació sempre tancada. Laura, la mare, pica una vegada i una altra, però ella sempre està ocupada i prefereix estar sola. A Laura li preocupa aquesta distància, el silenci i la desconnexió que sembla que hi ha entre elles. Ni mama ni mom. Avui parlarem d'una etapa que no és una tempesta, sinó que és una reconstrucció, l'adolescència. El cervell dels nostres infants, ja no infants, sinó adolescents, s'està reconstruint i és per això que necessitem acompanyar-los ara d'una altra manera. Cindy, avui tema fort, eh? avui potent. A veure, per què ens fa por aquest tancament de porta, aquesta distància? Per què sembla que no vulguin saber res de nosaltres?
3: Hi ha una gran estigmatització amb l'adolescència, no? Quan tu parles de l'adolescència amb algú, és com si fos una enfermedad. Ai, que passi ràpid, ai, a veure si ens en sortim, a veure que no passi res, no? Ja comencem a parlar amb por, sí, amb defensa. Ai, madre mia, els adolescents d'avui en dia... Llavors, primer de tot... És com algú generació rere generació, però jo me'n recordo quan jo era adolescent o quan era nena, es parlava igual dels adolescents. Llavors és una cosa que culturalment ens fa molta por, perquè hi ha un punt de rebel·lió, és veritat, no? Hi ha un canvi de conducta perquè hi ha un canvi cerebral molt important amb l'adolescència. I l'hem d'entendre una vegada més per poder-ho acompanyar bé. Els adolescents no es rebel·len contra nosaltres, no és algo personal, no? Com diu la Sara Desiree Ruiz, que si no la coneixeu us la recomano moltíssim, que és una experta en adolescència, una treballadora social que parla molt sobre i molt bé sobre adolescència. Ella sempre diu el lema no és personal, és cerebral, no? Tot el que fan els nostres fills i filles té relació amb aquest canvi d'estructura cerebral. Hi ha la seva autopista cerebral està en obres. I això ho hem d'entendre. Aquí hi ha una gran poda neuronal que els hi serveix per iniciar aquesta vida adulta, separar-se del vincle amb la família i fer primer construir la seva pròpia identitat i relacionar-se entre iguals. No és que es tanquin de tu, és que es tanquen amb ells. Aquesta necessitat d'intimitat, de conèixer-se, viuen molt intensament, aquí hi ha una necessitat de dopamina molt gran. Llavors, estan començant a construir tota aquesta identitat d'una manera molt forta i nosaltres hem d'acompanyar i respectar molt, perquè si no, tormenta de verdad.
2: Alguna vegada havia llegit o havia sentit que és com, imaginem, que tu tens un trencaclosques que el tens tot muntat i quan arriba l'adolescència et treuen totes les peces, te'ls posen del revés i te'n treuen alguna. Fins
3: total,
2: i tot, no?
3: Sí, sí.
2: Tornar a reconstruir aquest trencaclosques que havies fet fins ara.
3: I és una gran oportunitat també de si el vincle amb el nostre infant, doncs potser... imagina't que durant la infància no hem sigut prou conscients perquè no hem pogut, perquè no hem tingut la informació i hem tingut doncs, uns comportaments que no ens han agradat o un vincle que no ens ha agradat, a l'adolescència hi ha una gran oportunitat de reparació. És com si la natura ens donés una segona oportunitat de crear un vincle positiu amb els nostres adolescents. Llavors, sobretot és entendre això que molt bé deies, no? Hi ha un pas important, hi ha una reestructuració on nosaltres hem de, sobretot, observar molt, jutjar molt poc, respectar moltíssim, com dèiem, i acompanyar molt, també. Aquí el control s'acaba.
2: Serveix de poc.
3: És que no serveix de crear una mala relació amb el teu fill. Si tu, durant l'adolescència, el que vols és controlar, llavors tindràs una època realment aquesta que fa por.
2: Molt bé. El nostre gran amic, el cervell. Què li passa al cervell durant l'adolescència?
3: Doncs la part límbica, la part emocional, està hiperactiva, superactivada, no para. Per això ho viuen tot d'aquesta manera tan intensa, no? I aquesta dopamina que volen, hi ha una necessitat d'aventura, risc, hi ha la part prefrontal, que és la del llenguatge, la que em fa preveure les conseqüències dels meus actes, en construcció, i com aquesta límbica està activada, recordem que quan s'activa aquesta part, la part prefrontal es desactiva, llavors, bueno, hem d'entendre que estan en un moment molt emocional i tot es viu molt profundament. Llavors, el cervell està fent també poda sinàptica. Això és molt important.
2: Què vol dir això?
3: Segons el que jo he viscut, descarto coses que no em serveixen i començo a estructurar allò que sí em serveix per la vida.
2: I que ja em quedaré, no? Molt bé. I com vivim aquesta etapa? Sense por ni sense enfrontament constant amb l'adolescent?
3: Jo crec que aquí és fonamental la mirada cap al nostre adolescent, entenem que és una persona. Sembla això molt... No? Pues claro, que és una... No, sí, claro, però no tan claro. És a dir, qui tens davant és una persona que està aprenent a viure en una situació molt diferent a la que tenia, de començar a prendre decisions, ja se'l tracta d'una manera diferent. El seu canvi corporal, no? Aquest salt de la pubertat, que en un any dius, mare meva, el meu fill ha fet això aquest estiu, de que d'aquí a aquí, en un any i mig, clar, ja el tracten a vegades com si fos un homenet. Però també segueix sent un nen que necessita molt acompanyament. Entendre que, per exemple, quan ells confronten el límit, el que estan buscant és estructura. Realment, el que busquen és un entorn segur on realment acompanyin el que poden o el que no poden fer, però des d'una manera en què ja no acceptaran la repressió. No? Després, al final del capítol, farem un exercici molt interessant on entendrem per què hi ha segons quines reaccions dels adolescents. Si els hem estat acompanyant d'una manera, un nen pot acceptar o pot bloquejar-se davant de la repressió, de l'autoritarisme, però això a l'adolescència canvia completament.
2: De fet, parlaves ara de reaccions, moltes vegades són reaccions que els sobrepassen. Totalment. I el que fins ara era una enrabiada al mig del súper, plorant, vull un caramel, ara la cosa puja una mica de to, hi ha cops de porta, poden dir-te coses lletges, et poden insultar...
3: Totalment, perquè he nascut, jo no ho he demanat, ets la pitjor mare del món, no? Que això ens ho diu el nostre fill quan és molt petit i ens fa un punt de tendresa també, sabem que... Però quan els nostres adolescents, la mirada de la tendresa moltes vegades es desdibuixa. Veiem una persona tan alta com nosaltres que tenen quatre pèls mal posats a la cara, no? Que quan fan esport fan... Molta
2: pudor.
3: I clar, aquestes mans petitones, aquests anclatges que podíem agafar dels nostres fills més petits, com que els hem... Què has fet tu amb el meu fill, no? Moltes vegades és... Què has passat? Te l'has menjat al meu fill? No ets la persona. Passem del ¿qué he hecho yo para merecer esto? A ¿qué he hecho yo para merecer esto?
2: Total.
3: Sí, llavors, primer, saber que estan en una etapa complicada per ells, emocionalment molt activa. Que hem d'entendre que els seus gustos i les seves amistats són superimportants per ells.
2: El seu món.
3: Tot el seu món.
2: I que fins ara ho sabies tot i ara no saps res.
3: Clar.
2: Com a mare, pare.
3: Bueno, és que passa una cosa al cervell de l'adolescent, que és que fins ara, fins a la pubertat, la veu de la mare era un so que et donava seguretat i calma. A l'adolescència... Irrita. És que dona hasta repelús. Clar, imagina't, cerebral. Però això ha de passar perquè no em quedi a casa, amb la mare i el pare, i puguin anar creant el meu entorn, també.
2: És un procés natural.
3: És que és
2: natural. Com el rei lleó.
3: Totalment, no? Clar, és que la natura això es veu molt bé, sí. No? De fet, ells comencen molt abans. L'elefant, quan neix, no? L'elefant que parlem, sí. Quan neix, ja directament camina i se'n va i comença a estar amb els seus iguals. I què fa els animals adults? Observen, interfereixen sempre, quan hi hagi algú que pot posar en risc, però, no? Doncs això és una miqueta el que hem de fer. A l'adolescència, a vegades el que ho donem per perdut, ja està, ja no hi ha control, no? Me doy por vencido. Pues ja el mòbil té i ja no poso cap límit. O al revés, ja tornem una altra vegada. Aquestes dues...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: És l'hora de sopar i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci.
0: Ni mama, ni mom.
1: A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
2: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, com ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades, és a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. Poden estar cansades, poden estar desbordades, llavors aquí venen molts factors.
1: I a vegades com més insistim, pitjor, no? De vegades no,
2: quasi sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors ens posem en supervivència, i en supervivència no hi ha temps de dir anem a menjar una miqueta, estem doncs molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir perquè una persona mengi és... o obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no?, seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és una cosa que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem els nens petits. Quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
1: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
2: Clar.
1: Realment el problema és cultural, no?, en aquest
2: molt,
1: sentit.
2: Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes a vegades que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi. Perquè alimentar és la primera manera de cuidar, no? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. Hi ha aquesta creença molt de que...
1: És com molt bàsic, no?
2: No t'estic cuidant.
1: Sí, sí.
2: I res a veure.
1: Per què hi ha nens, per això, que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa, això?
2: Pues depèn. Hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, o quan estic trista. Llavors depèn, o si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que, a la que dèiem que era l'hora de dinar, ja ho sabien, començaven a plorar sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
1: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta, no? No, a vegades no, sempre.
2: A lo personal.
1: Sí, exacte. Mm. Què ho fa això que ens afecti tant, el fet de que ja no que no vulguin menjar, sinó... Jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
2: Clar.
1: Clar, tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar, i ho has posat, i a més t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i quan arriben, a més et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant... I a tu et dol, això.
2: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment, no? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava... Però això té que veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no sóc prou, no sóc suficient, aquesta creença. Llavors aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? Quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria... no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
1: Amb nosaltres. Una altra vegada la revisió.
2: La revisió, no? Total, sí.
1: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
2: Clar.
1: Mira, jo també.
2: Clar, clar, sí,
1: però
2: sí,
1: no
2: tant.
1: Pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, una varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. És igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
2: Els altres porten galetes,
1: clar,
2: no?
1: Clar, és que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és clar. Que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar i haver de batallar això és esgotador.
2: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació, una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que s'entra amb moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el viver de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí, què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl, o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix en una lluita. Llavors aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos. I nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
1: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que
2: clar.
1: És el que moltes vegades acabem fent.
2: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació, que hi hagi un espai calmat, no? Que hi hagi un espai de diàleg també a l'hora de sopar. Si jo ja estic preparant el sopar, rebufant, pensant per què estic fent les croquetes, si no se les menjaran i no sé qui, no sé quantos, i ja estic enfadat, o si jo ja t'estic dient, escolta, aquesta nit soparàs, perquè no passarà com... Vull dir que tot el que fem abans ja condiciona l'estat del sopar mateix.
1: Moltes vegades ja pregunten...
2: Clar.
1: Què hi ha per sopar? Uf, ja bufes. I tu ja rebufes.
2: Clar, doncs mira, per evitar això una mica és molt bo pels nens aquesta anticipació tenir-la en format imatges, que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació. Els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys, ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
1: No se'ls demana opinió sobre el què i quan...
2: El què no. Jo, per exemple, sí que... proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
1: Vale. Un clàssic.
2: Un clàssic, no?
1: Clàssic
2: que normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també és respectar una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura del puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinga en compte. Ai, que muevo el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult. Clar, és que no els hi tocaria, seria negligent donar a un infant la responsabilitat de crear un menú saludable.
1: Una altra cosa que passa a vegades és que ens fa por que els nostres fills i filles vagin a casa d'una altra persona, sigui família o no,
2: sí,
1: i rebutgi el menjar o no vulgui allò, etc, etc, no? Jo, per exemple, al meu cas, jo els dic a les meves filles, escolta, si et donen una cosa comestible, és a dir, que no t'estan donant una cosa molt estranya per tu, has de fer l'esforç per ser agraït amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento... És que a les meves filles no els agrada la pizza.
2: Vale.
1: Per exemple, drama, ho sé, però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza.
2: Oh,
1: no
2: bueno,
1: passa
2: fantàstic.
1: Res. No passa res. Però sí que és veritat que, clar, si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil, entenent-me.
2: Sí.
1: Si és un divendres, però segurament hi haurà pizza.
2: Vale.
1: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys... però menja, no com a agraïment a la invitació que t'han fet.
2: Clar.
1: Això està mal fet?
2: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho, clar, és que a més hem de pensar que el paladar, no? Les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que menjar d'alguna cosa i han dit, pica, pica,
1: sí,
2: que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
1: L'orenga, quan mengen pizza.
2: Vale.
1: És que l'orenga em pica.
2: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes així fajitas, no?
1: Sí.
2: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden amagar. Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los perquè puguin provar. Crec que és important dir-los com han d'expressar les coses, és a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los això, l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir, doncs, ofesa, no és maco, com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies. no? Com quan nosaltres anem a algun lloc a una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Me'n recordo una boda que vaig anar que hi havia nada més no sé quantes puestos d'ostres, com fuac, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
1: de treure-ho tot.
2: Talla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, sí. Jo quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? Sí que a casa acompanyar a que el seu plat hi hagi, que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents, són molt sensorials els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjant, no? Perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Doncs pues clar,
1: no.
2: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada. És trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? O sigui, jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades, sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment que ens ha passat a tots. Jo això sempre els hi dic, a mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
1: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests, el que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem.
2: Clar.
1: Generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina.
2: La seguretat és bàsica. Uh-huh. I... les rutines. A les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em deien avui havia pèsols i heu posat que s'ho ha menjat tot. No pot ser. A casa no prova els pèsols, no?
1: Ah, sí.
2: No pot, allò que passa no? A les llars d'infants no pot ser, m'esteu enganyant. A vegades em demanaven vídeos i tot.
1: Sí.
2: Clar, per què passa tot això? Perquè és que aquí hi ha molts factors. El tema del menjar és que és un temón. Passa perquè el menjar té molt a veure amb vincle. Llavors, els nens el que volen és la presència de l'adult i la mirada de l'adult. Si jo m'encanta menjar, però tinc un pare o una mare superocupada i no està mai amb mi, però quan dic que no vull menjar, encara que sigui per insistir-me, està allà present, jo el que vull és que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me algo que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la meva mare allà, deixaré de menjar, perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important, hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no menjo els pèsols, després em castigaran o escupiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc ser, estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no?, que puguin dir que no.
1: Aquest és el canvi de mirada. Anem amb l'exercici pràctic?
2: Vinga.
1: Va.
2: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
1: Perfecte.
2: Sí? Imagina't que ja estem a casa, vale? Doncs jo et deixo aquí el teu plat.
1: Molt bé.
2: Vale? És un plat que hi ha fetge i bròcoli. Vale? Està boníssim. A més, pensa que m'he esforçat moltíssim. Sí?
1: Sí.
2: Comença a menjar, sisplau.
1: No m'entusiasma.
2: No, però bueno. Però ja saps que tu no has de menjar tot, que però... no pot quedar res al plat.
1: Clar.
2: Així que...
1: Vinga.
2: Vinga. Sí? No siguis tan cotxina, sisplau. Que veig que estàs apartant coses,
1: Sí, no, és vale. Que el fetge, aquesta olor...
2: Ja, però saps què passa? Que hi ha molts nens que es moren de gana. Així que menja-t'ho tot. És que si no, demà ho menjaràs.
1: Sí?
2: Vale.
1: Molt bé.
2: Ves una miqueta més ràpida i estigat quieta.
1: Sí, vaig.
2: Vinga, pressió, fes el favor. Fes el favor. I deixa de moure't. Vale. Imagina't que s'acaba el sopar.
1: Quina tensió.
2: Vale. Demà voldràs venir a sopar amb mi una altra vegada?
1: No, gràcies.
2: No? No ho entenc, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no, jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm alguna que no t'agradi gens, no? Però a vegades, encara que ens agradi molt, a l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta, és que hi ha molts... Hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. No és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
1: Sí. és que no, mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
2: Quotidianes, no?
1: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. Perquè els avis també sempre sembla que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. I no passa això.
2: I una cosa molt important, perdona, que sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi venen per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part del que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer et quedes sense postre, no ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem els infants amb menjar, perquè després, quan tenim ansietat, el dolç, que sempre ens ha premiat, és el que... No? Jo, quan estic molt nerviosa, encara me'n vaig a comprar xutxes.
1: Sí.
2: Bueno,
1: tu i tothom.
2: Clar. Llavors, és un tema molt seriós que ens hem de realment reeducar i repensar com ho estem fent. Els nens saben menjar des de que neixen. Simplement, la nostra funció no és que mengin, sinó oferir un espai de calma i un menjar equilibrat, sense més. Més important de tot és que ho estem fent. Ho estem fent el millor que sabem, i això ja ho és tot.
1: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més aquí, Anima'm, Animo'm.

0: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
1: L'Àgia, de 14 anys, té la porta de la seva habitació sempre tancada. Laura, la mare, pica una vegada i una altra, però ella sempre està ocupada i prefereix estar sola. A Laura li preocupa aquesta distància, el silenci i la desconnexió que sembla que hi ha entre elles.
2: Ni mama, ni mom.
1: Avui parlarem d'una etapa que no és una tempesta, sinó que és una reconstrucció, l'adolescència. El cervell dels nostres infants, ja no infants, sinó adolescents, s'està reconstruint i és per això que necessitem acompanyar-los ara d'una altra manera. Cindy, avui tema fort, eh? avui potent. A veure, per què ens fa por aquest tancament de porta, aquesta distància? Per què sembla que no vulguin saber res de nosaltres?
3: Hi ha una gran estigmatització amb l'adolescència, no? Quan tu parles de l'adolescència amb algú, és com si fos una enfermedad. Ai, que passi ràpid, ai, a veure si ens en sortim, a veure que no passi res, no? Ja comencem a parlar amb por, sí, amb defensa. Ai, madre mia, els adolescents d'avui en dia... Llavors, primer de tot... És com algú generació rere generació, però jo me'n recordo quan jo era adolescent o quan era nena, es parlava igual dels adolescents. Llavors és una cosa que culturalment ens fa molta por, perquè hi ha un punt de rebel·lió, és veritat, no? Hi ha un canvi de conducta perquè hi ha un canvi cerebral molt important amb l'adolescència. I l'hem d'entendre una vegada més per poder-ho acompanyar bé. Els adolescents no es rebel·len contra nosaltres, no és algo personal, no? Com diu la Sara Desiree Ruiz, que si no la coneixeu us la recomano moltíssim, que és una experta en adolescència, una treballadora social que parla molt sobre i molt bé sobre adolescència. Ella sempre diu el lema no és personal, és cerebral, no? Tot el que fan els nostres fills i filles té relació amb aquest canvi d'estructura cerebral. Hi ha la seva autopista cerebral està en obres. I això ho hem d'entendre. Aquí hi ha una gran poda neuronal que els hi serveix per iniciar aquesta vida adulta, separar-se del vincle amb la família i fer primer construir la seva pròpia identitat i relacionar-se entre iguals. No és que es tanquin de tu, és que es tanquen amb ells. Aquesta necessitat d'intimitat, de conèixer-se, viuen molt intensament, aquí hi ha una necessitat de dopamina molt gran. Llavors, estan començant a construir tota aquesta identitat d'una manera molt forta i nosaltres hem d'acompanyar i respectar molt, perquè si no, tormenta de verdad.
1: Alguna vegada havia llegit o havia sentit que és com, imaginem, que tu tens un trencaclosques que el tens tot muntat i quan arriba l'adolescència et treuen totes les peces, te'ls posen del revés i te'n treuen alguna. Fins
3: total,
1: i tot, no?
3: Sí, sí.
1: Tornar a reconstruir aquest trencaclosques que havies fet fins ara.
3: I és una gran oportunitat també de si el vincle amb el nostre infant, pues, potser... imagina't que durant la infància no hem sigut prou conscients perquè no hem pogut, perquè no hem tingut la informació i hem tingut doncs, uns comportaments que no ens han agradat o un vincle que no ens ha agradat. A l'adolescència hi ha una gran oportunitat de reparació. És com si la natura ens donés una segona oportunitat de crear un vincle positiu amb els nostres adolescents. Llavors, sobretot és entendre això que molt bé deies, no? Hi ha un pas important, hi ha una reestructuració on nosaltres hem de, sobretot, observar molt, jutjar molt poc, respectar moltíssim, com dèiem, i acompanyar molt, també. Aquí el control s'acaba.
1: Serveix de poc.
3: És que no serveix de crear una mala relació amb el teu fill. Si tu, durant l'adolescència, el que vols és controlar, llavors tindràs una època realment aquesta que fa por.
1: Molt bé. El nostre gran amic, el cervell. Mm. Què li passa al cervell durant l'adolescència?
3: Doncs la part límbica, la part emocional, està hiperactiva, superactivada, no para. Per això ho viuen tot d'aquesta manera tan intensa, no? I aquesta dopamina que volen, hi ha una necessitat d'aventura, risc, hi ha la part prefrontal, que és la del llenguatge, la que em fa preveure les conseqüències dels meus actes, en construcció, i com aquesta límbica està activada, recordem que quan s'activa aquesta part, la part prefrontal es desactiva, llavors, bueno, hem d'entendre que estan en un moment molt emocional i tot es viu molt profundament. Llavors el cervell està fent també poda sinàptica. Això és molt important.
1: Què vol dir això?
3: Segons el que jo he viscut, descarto coses que no em serveixen i començo a estructurar allò que sí em serveix per la vida.
1: I que ja em quedaré, no? Molt bé. I com vivim aquesta etapa? Sense por ni sense enfrontament constant amb l'adolescent?
3: Jo crec que aquí és fonamental la mirada cap al nostre adolescent, entenem que és una persona. Sembla això molt... no, pues claro, que és una... No, sí, claro, però no tan claro. És a dir, qui tens davant és una persona que està aprenent a viure en una situació molt diferent a la que tenia, de començar a prendre decisions, ja se'l tracta d'una manera diferent. El seu canvi corporal, no? Aquest salt de la pubertat, que en un any dius, mare meva, el meu fill ha fet això aquest estiu, de que em passa... d'aquí a aquí, en un any i mig, clar, ja el tracten a vegades com si fos un humanet. Però també segueix sent un nen que necessita molt acompanyament. Entendre que, per exemple, quan ells confronten el límit, el que estan buscant és estructura. Realment, el que busquen és un entorn segur on realment

0: ho diu el nostre fill quan és molt petit i ens fa un punt de tendresa també, sabem, però quan els nostres adolescents la mirada de la tendresa moltes vegades es desdibuixa. Veiem una persona tan alta com nosaltres que tenen quatre pèls mal posats a la cara, no? Que quan fan esport fan molta olor, pudor. I clar, aquestes mans petitones, aquests anclatges que podíem agafar dels nostres fills més petits, com que els hem... Què has fet tu amb el meu fill, no? Moltes vegades és... Què has passat? Te l'has menjat, el meu fill. No ets la persona. Passem del què he hecho yo para merecer esto a què he hecho yo para merecer esto.
1: Total.
0: Sí, llavors, primer, saber que estan en una etapa complicada per ells, emocionalment molt activa. Que hem d'entendre que els seus gustos i les seves amistats són superimportants per ells.
1: El seu món.
0: Tot el seu món.
1: I que fins ara ho sabies tot i ara no saps res.
0: Clar.
1: Com a mare, pare, eh?
0: Bueno, és que passa una cosa al cervell de l'adolescent, que és que fins ara, fins a la pubertat, la veu de la mare era un so que et donava seguretat i calma. A l'adolescència, irrita. És que dona hasta repelús.
1: Para.
0: Clar, ostres. Imagina't, cerebral. Però això ha de passar perquè no em quedi a casa, amb la mare i el pare, i puguin anar creant el meu entorn, també.
1: És un procés natural.
0: És que és
1: natural. Com el rei lleó.
0: Totalment, no? Clar, és que a la natura això es veu molt bé, sí. No? De fet, ells comencen molt abans. L'elefant, quan neix, no? L'elefant que parlem, sí. Quan neix, ja directament camina i se'n va i comença a estar amb els seus iguals. I què fa els animals adults? Observen, interfereixen sempre, quan hi hagi algú que pot posar en risc, però, no? Doncs això és una miqueta el que hem de fer. A l'adolescència, a vegades el que ho donem per perdut, ja està, ja no hi control, no? Me doy por vencido. Pues ja el mòbil té i ja no poso cap límit. O al revés, ja tornem una altra vegada a aquestes dues, o a l'autoritarisme, que és pelea constante, o a la permissivitat de que haga lo que quiera. A l'adolescent el que necessita és una figura que... prou allunyada per deixar-te fer, però prou propera perquè vinguis quan em necessitis. I jo estar observant molt qui són els teus amics, el que fas, on vas, crear canals de comunicació, no quan fa cop de porta, perquè quan fa el cop de porta aquí és no puc parlar, però sí que en moments on hi ha aquesta connexió, crear espais de diàleg. Hi ha alguna cosa que vulguis fer, o si saps que li agrada una música en concret, informar-te i parlar sobre això, fixa't què fan això, com, vols que fem alguna cosa junts... Tendim molt a jutjar tot el que fan els adolescents, la roba que porten, la música que escolten, aquestes sèries... No fan res bé.
1: No.
0: No? Si a mi no em cau bé algú, no voldré parlar amb ells. Si a mi em critiques la roba que porto, els cabells que porto, les meves amistats, el que faré és distanciar-me de tu, perquè no m'acceptes. Llavors, quin esforç haig de fer jo aquí?
1: Quina feinada.
0: Ai, sí. Però t'haig de dir que si ho fem des d'aquesta mirada, és una època preciosa. Tenen una creativitat. L'època de l'adolescència, un sentit de l'humor, un pensament crític. Comencen a tenir unes idees...
1: Ja són persones...
0: Són persones...
1: Semiadultes.
0: I que aquesta etapa és meravellosa en quant a la passió que li posen a la vida. Jo crec que no, aquests ideals tan forts neixen a l'adolescència. Si realment els mirem des del punt de poder aprendre alguna cosa d'ells, també és una època molt bonica.
1: Repassem breument les edats, perquè no hem parlat d'edats, però com encara això és tan canviant, no? Quan parlem de preadolescent, d'adolescent, quan comença la pubertat...
0: Clar, als 9 anys, més o menys, podem dir que comença la preadolescència, no? Hi ha moltes mares i pares que em diuen és que té 9 anys i ja té, de vegades, li veig destellos, ja comença, no? Dels 9 als 12 anys podem parlar aproximadament sobre aquesta preadolescència, que passem molt del jo al nosaltres, que comencen a haver també aquests conflictes en les relacions entre iguals. No? Que a vegades ens espanten tant, abans parlàvem, no? Bueno, és que a vegades ve a casa trista perquè les seves amigues s'enfaden amb elles, hi ha conflictes, pues és una gran oportunitat per acompanyar al conflicte i a la relació. I a partir dels 12, 13 anys, 13, 14, comença l'adolescència. Llavors aquí comencem a recollir fruits també de tot el que hem fet abans, quan hem fomentat el pensament crític, quan hem donat valor als seus nos, no? Quan hem sabut gestionar un conflicte

0: que tot això és quan ara ho comencen a posar en pràctica de veritat. Poder dir no a substàncies, per exemple, a plans que no els venen de gust, saber identificar quines persones em fan bé o no em fan bé. Tot això són coses que comencem en un any, dos anys. El gimnàs de la vida.
1: I quan deixen de ser adolescents?
0: Clar, això depèn, no? Si parlem del cervell prefrontal completament madur, parlem avui en dia de les noies al voltant dels 25 i els nois al voltant dels 30. Jo no crec que aquí acabi l'adolescència. Hi ha una època, doncs, a partir dels 21, 22, que entra a ser, no?, l'adulto joven. Uh-huh. Però, bueno, és llarga l'etapa, clar. Sí.
1: Com ho fem per mantenir l'autoritat sense perdre aquest vincle amb un adolescent?
0: Clar, l'autoritat és aquesta fermesa amb una mirada respectuosa. Autoritat és... primer de tot, que ells sàpiguen, no perquè els hi dius, sinó per les accions que fas, que respectes allò que estan necessitant en aquest moment. Aquestes relacions amb els amics, aquests espais, no? És molt important, Sara Desiree Ruiz, no? I l'esmento perquè és una gran referent en el món de l'adolescència, esmenta molt que quan els nadons arriben a casa, preparem la llar. L'habitació, posem tot, tapem els endolls, les cantonades que no es facin mal. Pues a l'adolescència, que hi ha aquesta reestructuració cerebral, també necessiten que hi hagi una ambientació de la llar. Què és el que necessita un adolescent a casa, no? Pues un mirall, l'autoimatge és superimportant.
1: Un o 30.
0: O 30, el que faci falta, de cos sencer. Vull dir, donar-los un espai a casa on la seva etapa evolutiva importa i un bon acompanyament. Llavors, què podem fer nosaltres? Primer de tot, no espantar-nos. No? Si tenim fills ara mateix de 7, 8, 9 anys, que ja estem, ai, l'adolescència. No espantar-nos, segueixen sent els nostres fills i filles, simplement que entren en una etapa que necessiten, pues, aquesta mirada respectuosa, que tinguin els límits clars, no? Aquesta autoritat sapiguer. I aquí hi haurà molta més cocreació. Si només imposem, has de llegar a les 9 a casa i no tenim en compte el que pensen ells, aquí xocarem moltíssim. Llavors, parlar molt diàleg, però no de molta paraula, sinó de molta entesa. És a dir, si per mi, si ja comences a sortir amb els amics, no? Arriba la segon d'ESO, que és l'època més o menys on comencen a fer ja més plans, i em dius que vols quedar aquesta tarda amb les teves amigues. Vale, doncs explicar-li que a mi em preocupa que es faci de nit i m'agradaria tenir la seguretat de quina hora arribes. I li dius, jo vull que arribis a les 8 a casa. I dic, no, és que a les 8 seré la primera en marxar-me, no surt ningú a les 8. Vale, quina hora estaria bé per tu? Pues per mi les 11. Ui, no, pues és massa tard, no? Entenc que vulguis una miqueta més, però per mi és important. Llavors arriba un pacte. Estaria bé per tu les 8 i mitja, comencem així i després anirem... Vale, quan hi ha un, escolto el que necessites, però jo poso co-crear. Això és superimportant. Després, tenir també molta informació del que passa al seu voltant. Jo, per exemple, al meu fill de 14 anys, el que sempre li dic és veniu a casa sempre que vulgueu. Encara que hagi de fer macarronades cada cap de setmana, però observar qui va amb el teu fill, quins són els seus gustos. Tenim un petit xat amb els pares per exemple, van al cine i acaba la pel·lícula a les 11:30. Pues no pot venir sol a casa, no? Doncs de vegades un pare o una mare els va buscar. Donar-li aquesta llibertat segura. I després també posar-te molt a disposició d'allò que necessiten, no? Amb un límit clar. Pues necessites això per la... No? Amb el tema dels límits és molt important. El fet de dir, vale, tens deures... Jo et puc acompanyar, però et podria acompanyar només fins diumenge a les 6 de la tarda. Vale. I informes. La informació és superimportant per ells. Si després això no passa, pues, al final és com un ball. Mm-hmm. No? Donar-li molta informació, molta previsibilitat, i a partir d'aquesta informació doncs, anar creant una mica les pautes de casa.
1: A vegades hi ha molta gent que considera que es relaciona més bé amb els seus fills i filles quan ja són adolescents que amb infants, que costa més, no? Perquè realment has de fer un exercici quan tu parles o tractes amb infants de, doncs, adequar el llenguatge, aquesta paciència infinita que has de tenir, i a vegades és més fàcil, els resulta més fàcil comunicar-se amb els seus fills quan són adolescents.
0: Sí, pot ser. pot ser per la teva manera de, no, de parlar. Jo aquí diria i posaria la mà al foc que si tu et pots comunicar bé amb el teu adolescent és que has fet una tasca molt important durant la infantesa. Hi ha hagut espais de conversa, de reflexió, de respecte. Quan una persona es sent respectada, és, tot és molt més fàcil. Llavors, si realment ve des d'una... Perquè no cal, a vegades, no? Allò que parlàvem d'adequar el llenguatge d'infància, no vol dir...
1: El guau-guau,
0: la xixita, sí, exacte, sí. El bup-bup. Vol dir mirar l'altra persona com una persona digna i respectant-lo. I és que no cal llegir llibres per fer tot això. Quan tu arribes amb aquests pilars, amb aquesta estructura de la casa feta, clar que després serà molt més fàcil fer-ho. Tot i així, dir que si no has tingut l'oportunitat o no has pogut, o per el que sigui, la infantesa ha sigut més difícil o has fet coses de les que ara no voldries, tens una gran oportunitat per tornar a connectar amb el teu fill o filla a l'adolescència.
1: I aquesta autoritat que comentàvem també, que l'autoritat al final te l'has de guanyar, no s'imposa.
0: Totalment, igual que el respecte, no? Jo no et puc dir, t'exigeixo que em respectis, entenent el respecte per una emoció que surt cap a mi, no? Jo puc intentar controlar a partir de càstigs, de represàlies, que facis o no facis, però això després l'únic que aconseguiràs és que no ho faci davant teu per evitar aquestes conseqüències. Si realment el que vols és que la persona hi hagi una reflexió i tingui un valor aquell aprenentatge, el que has de fer és crear un respecte, no? Que l'altra persona se senti vista i valorada.
1: També havia sentit, no hem de criar infants obedients, sinó responsables.
0: Totalment.
1: No han de fer el que tu diguis perquè tu ho diguis, o ho diguis com a autoritat, sinó com a responsable que sóc, sé que això s'ha de fer així.
0: I crítics. O sigui, la societat d'avui en dia és una gran mostra de que això no està passant. Callem davant d'injustícies.
1: Remats.
0: Moltes vegades, sí, no? I injustícies que passen a la vida, ens callem i no fem absolutament res. Ja no a nivell mundial, no?, que passen moltes, però si ens anem a coses puntuals que passen a casa nostra o al nostre voltant, poques vegades ens rebel·lem contra això. I l'enfado, no?, que càpiguen les emocions a casa teva és molt important, i amb l'adolescència, vital. No reprimir. Ai, és que estàs enfadat! No.
1: Tot el dia estàs enfadat.
0: En comptes de dir tot el dia estàs enfadat, imagina't que tu tens una època molt dura i el que et diuen a casa la teva parella quan arribes és que tot el dia estàs trista.
1: Pues mira.
0: Pues aquí la desconnexió serà total, no? Mm. A sobre, que em passa tot això, ja estic totalment invisibilitzada. Donar capiguda a les emocions, de dir, veig que està sent una època difícil per tu, necessites alguna cosa de mi, com et puc ajudar? Apropar-nos des de realment voler ajudar. L'altre dia una nena em deia, una nena de 12 anys o 13 anys em deia, és que no puc estar enfadada, perquè la meva mare quan jo m'enfado es posa molt trista. A vegades manipulem, sense voler-ho, fent responsable als adolescents o als infants de la nostra pròpia emoció. I aquesta és una manipulació molt perversa, no? Perquè el que més volen els nostres infants és que nosaltres estiguem bé. Llavors, acceptar i acollir i poder sostenir qualsevol emoció i ensenyar com poden expressar-la bé. La ràbia és necessària. La tristesa ens fa arribar a llocs que no arribaríem mai si no estiguéssim tristos. L'enfado és necessari. Ara, no pots anar liant-te a cops de punys pel món. Vale, si vols, jo t'ajudo i jo et puc acompanyar a veure com podem canalitzar aquest enfado.
1: Uh-huh. Anem a treballar una mica.
0: Vinga.
1: Ens fas treballar.
0: Ja està, ja s'acaba això. No m'ho puc creure, vull més. Anem a fer un exercici molt bonic.
1: Vinga.
0: Sí. Vale, aquest és una mica de reflexió. Cadascú a casa seva que pensi. M'agradaria fer una mica de paral·lelisme sobre coses aquí, sobre coses que han passat al llarg de la història i paral·lelisme amb els nostres nens i adolescents. Vaig a posar diferents situacions, no? I vaig a llançar la mateixa pregunta, que és com fèiem al llarg de la història per controlar, per exemple, quan hi havia els blancs que tenien dominats els negres, no? Que hi havia l'esclavitud. Com ho fèiem per controlar-los? Doncs aquí, si comencem a pensar, segur que sortirien actituds com el xantatge, l'amenaça, el càstig i tantes altres coses. quan això va esclatar, quan es van revelar aquestes persones per no seguir ser esclavitzades, què van fer? Doncs aquí van començar a cridar, a rebel·lar-se, a dir no i a potser a vegades utilitzar la violència per trencar aquesta desigualtat. Poso un altre exemple. Què passava quan els caps, no, els empresaris, en aquesta època més industrial o abans, explotaven els treballadors, no? Què passava? Pues també molta amenaça, molta repressió, molt càstig. Què va passar quan els treballadors es van rebel·lar i van començar a exigir els seus drets? Pues també va haver molta explosió, oi? Es van fer grups, fer forts, van començar a exigir coses que tenien que veure amb el respecte. Per últim, un altre exemple que podíem posar milions, eh? Què ha passat amb les dones i amb els homes? Com durant la història els homes han tingut aquesta repressió cap a les dones? Pues, desafortunadament, i encara passa, doncs molta violència, molt xantatge, molt control, no? Què hem fet nosaltres o què estem fent? Doncs alçar la veu, dir prou, això no ho volem, i sortir i expressar allò que passa. I aquí llenço la pregunta de veritat, no? Què fem nosaltres com a adults, com a pares i mares, amb els infants per controlar-los? Moltes vegades utilitzem el xantatge, utilitzem el control, utilitzem el càstig, la manipulació. Què passa quan ens treuen un cap? Que diuen prou. I diuen, volem respecte, volem tenir la nostra veu. Com podem fer diferent? Doncs deixar d'intentar ser jefes, no? I començar a ser líders. I el líder treballa amb l'exemple, amb el respecte i tenint sempre en compte la dignitat de l'altra persona.
1: Carai, noia, m'ha donat temps de prendre punts i tot, perquè això es posa interessant, això de l'adolescència. Molt bé, doncs ens ha quedat clar, l'adolescència no és una etapa per patir, és una etapa per seguir acompanyant des d'una altra mirada. Al final, com sempre, estem acompanyant, no estem posant catifes, ni molt menys estem posant la direcció única i indiscutible, sinó que estem acompanyant, i per tant l'adolescència és un acompanyament diferent, amb una altra mirada, i sempre, sempre, sempre amb respecte. I en tot cas, sempre que hem de recordar que siguin petits o grans, nosaltres què fem?
0: Ho estem fent el millor que sabem, i això és moltíssim.
1: Fins la propera.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Un dimecres més, Macedònia Musical, molta música, els seus comentaris, el Dani que ho manega tot, el Dani manegant-me la vida, i aquí estarà parlant en Joan Sola. Bé, comencem amb la rutina que ens esgota, la pressió constant, s'ha de tenir resiliència davant dels cops de la vida, amb una esperança resistent i la recerca de l'amor, la pau i la fortalesa en un entorn que moltes vegades resulta impecable.

El desig es pot convertir en un conflicte emocional, on el prohibit atrau tant com el que espanta, quan la passió supera la raó i deixa una barreja de culpa, gana emocional i fascinació. Som

Les vivències, els errors, els somnis i les ferides van modelant les persones amb l'esforç de mantenir-se fidel al mateix. Ja diuen que quan un mor es perd 21 grams de pes. Per què? Perquè diuen que és el pes de l'ànima.

hem de mantenir la promesa d'un recolzament incondicional i d'esperança en un futur millor, fins i tot quan la vida és caòtica i incerta. Quan arriba demà, estarem amb tu.

Ens queixem, ens equivoquem, ens sentim perduts i no sabem com explicar-ho. Fem veure que estem bé i lluitant amb expectatives familiars, la nostra identitat, l'amor i el desengany, en un sentit profund des de desorientació.

Pensem que els éssers estimats que han marxat i un dia se'ls trobarem al cel, pensant si es reconeixeríem, si les coses seran iguals allà i serem capaços de no trencar-nos quan ens trobem.

hi ha dies llargs i pesats. Moltes vegades, amb falta de motivació, intentem cercar una senyal que ens ajudi a sortir d'aquesta rutina. La millor solució, aquella cançó que ens va fer sentir millors.

no hi ha res millor que una bona festa per deixar enrere les preocupacions i disfrutar d'un ambient on l'únic que importa és passar-s'ho bé. Cal disfrutar del moment tenint la porta oberta a tot aquell que vulgui sumar-s'hi.

De vegades sentim una atracció intensa, gairebé immediata, per una altra persona, pura química, impuls i fascinació, amb pèrdua de control emocional i eufòria, fent-te girar com un disc.

Fent una metàfora del mar, com solitud i depressió, amb un moviment continu de cerca de consol, estan a un punt baix, però sense tocar fons, intentant reconnectar amb un mateix.

utilitzant el vespre com a línia entre la realitat i el somni, un estat confús, hipnòtic i ple d'imatges estranyes, i de vegades es perdem en un estat ambigu on el temps, la llum i la realitat es barregen.

Realment l'assistència humana és fràgil i tot que fem, efímer a la fi, per molt que ens esforcem, acumulem, construïm, al final tots som pols a l'aire, res dura per sempre.

s'han de donar segones oportunitats, sobreviure a emocions passades, val la pena intentar-ho de nou i deixar-se emportar pel que encara hi ha viu entre dues persones?

Bé, i fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos, moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi. Esperem que tot vagi molt bé aquesta setmana i que estiguem ben, ben units per endavant amb la ràdio. Així que moltes gràcies per escoltar-nos i bon cap de setmana. Adéu, gràcies.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí? Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
5: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
5: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
5: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
5: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
5: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
6: Sí.
0: I la Bella Hadid.
6: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un
6: exacte.
0: Actor i una model.
6: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
6: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
6: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
6: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
7: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
7: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
7: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no, perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
6: Depèn del dia. O sigui...
0: Depèn del dia.
6: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant mil coses i no hi ha res.
6: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè yeah, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
7: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, eh? És un dubte, eh? Un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc qui em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini. Mm-hmm. I perquè tampoc és sent còmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teniu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
6: No. O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
6: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
7: No.
0: No?
7: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
7: Llavors... pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
7: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
7: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però... Es tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
8: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
9: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
10: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
11: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
12: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
13: Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
14: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estar una miqueta passadet.
12: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
15: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
14: Sí que ha fet dieta per estètica. De fet, una dieta bastant estricta.
16: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
17: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
18: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim...
19: Això és el que penso jo, però és molt raro
13: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
14: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
11: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
7: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé, jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta que seria...
7: alt, fort...
0: El típic cos que veiem potser...
7: els anuncis de colònia.
0: Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
7: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
2: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
2: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
2: no, o sigui, tampoc va ser molt temps, perquè o sigui, crec que va ser un mesos. Però és, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a Bianca, Júlia? Bianca, digues.
6: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... no sé, vaig veure que tothom estava super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius... A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en aquest sentit.
6: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso, millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil, i has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfos?
7: No,
0: Jordi?
7: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
6: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de, o sigui, de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
6: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
6: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
7: No, o sigui, no hi ha força, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, i me'n recordo que m'oien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
7: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
7: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
0: I com ho vivies tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
7: A mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris van fer molt.
0: I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
7: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma... acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
7: I també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
4: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però per exemple fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i
0: ara no els veus?
4: Ja, però no tants com abans, i ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que es mostren tal com
0: diversitat.
4: Són. Sí.
0: Això, esteu d'acord que hi ha una certa diversitat ara?
7: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i si vols aconseguir això has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
6: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
6: quin
0: és...
6: Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie i mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
19: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
20: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
21: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
22: Sí. Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
20: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
21: Avui en dia hi ha molta més diversitat, i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
23: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
24: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
25: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
10: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
6: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
6: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno,
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
6: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta la així cintureta, de petita, no?
6: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
7: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
7: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia.
2: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
2: claro,
0: no?
2: Llavors,
0: jo
2: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? Físic, eh?
1: Jo penso que, en tant el físic, una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de, si sóc així, potser li agrada al noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí. Sí?
0: Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
2: Per ninguna.
7: Les dues.
0: Per cap, eh?
6: Per cap, sí.
0: Perquè, o sigui,
6: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
2: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
7: Les dues.
0: Sí?
7: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
7: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava, eh?
7: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
7: Has dit un altre punt o...
0: Gaudeixes de l'esport ara?
7: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has dit,
7: Practico per salut. Faig trail i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més, com més, amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
2: Sí,
0: Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
2: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a comprar i si em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i clar, si em provo la talla S... És més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar, s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
6: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà. també n'ha embolicat.
2: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge...
2: Ostres.
0: Opa, no és d'embotit, eh?
2: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
3: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
3: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
3: Sí, i si... I de normal, si està fent això... Jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
3: o sea,
0: ostres.
3: No, ni dir-li... no facis això, sinó
0: clar, no
3: una abraçada.
0: No fer-la sentir malament, no? No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
3: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
7: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. Ella en aquest cas, però també crec que, per una part... crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i sí. Diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
7: I t'ajudo, exacte.
0: I si I no donaré una... vol...
7: Aquí ja...
0: Perquè tu no volies una abraçada com a ella, Noelia, però pff, després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
7: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant,
0: ajudant-li,
7: fent-li, per exemple, a l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh. i tal, que els hi costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh. un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, al
7: exacte.
0: Moment de menjar. Bianca, tu què faries?
6: Jo... primer li preguntaria uh-huh. i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, uh-huh. aquest, amb la Xènia en aquest cas.
0: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
6: Exacte, uh-huh. però no parlar...
0: Que no li llenci la paperera.
6: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó
0: vale.
6: de la vida. I si no la vol, uh-huh. doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la duda que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia,
2: a
0: què faries?
2: Jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i evidentment intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans,
0: uh-huh.
2: i que entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
2: sí.
0: no? que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Teniu, ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: És normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel, faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Sobren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
3: Jo crec que l'últim, com es deia?
0: L'últim és el Biel, el que el diu Biel, de les flexions.
3: Jo crec que ha caigut una
0: en una trampa.
3: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, el recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
3: Ja, sense pati, un de dos.
0: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, el Biel, sí, segurament? Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
7: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ha tirat malament.
7: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
7: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per part teva està clar.
7: És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que fregir paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
6: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
6: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona, perquè no sap si la...
0: Perquè el món gira, no? No deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
6: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant, doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
6: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia. Arribem al final del tic-tac, A veure.
2: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense pati. I és la... Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I, a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre, bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, aviam, que amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans, no sé, diríem alguna cosa, perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
7: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que ara els guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta, perquè ja estem a punt d'arribar al final, i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que, per tant, li hagi afectat? Com ho heu afrontat, això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
7: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu cost... Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... Mm-hmm. No sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
6: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
6: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
6: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
0: O sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
2: Vale, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres, o sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
2: sí,
0: també.
2: Exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
3: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
3: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent.
4: Llavors, el... com que això el que facin xarles de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
6: Sí.
0: Jo
6: ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
0: que bo això, no?
4: Sí, jo també.
6: Sí.
0: Va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
6: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
6: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí, no? Vull dir, al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies? Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
7: Les famílies, apoyant-te, entenent-te, i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica ha d'estar, si és amics de veritat.
0: I tant.
7: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
7: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
6: Sí.
0: Potser... No dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una...
4: Però la brometa.
0: Família, la brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
6: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
0: Cal un podcast per a les famílies, eh?
6: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
6: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època m'havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
6: saps?
0: Pot ser. Sí. La resta, què en penseu d'això?
4: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a aquesta època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
4: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centrar-se en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
0: Molt bé. Jordi.
7: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar el que els altres fan, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
0: Bianca, tu amb què et quedes?
6: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
0: tu busca ajuda. Per tu, no?
6: Exacte, perquè és que després això surt.
0: I
6: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
0: Que bé que diguis això. Júlia.
4: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és...
1: he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
0: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests quatre tertulians de Lux

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, Joan, ara sí que ja estem a punt per escoltar, com sempre, aquestes receptes que ens aportes, fàcils de fer.
1: Sí, avui sí.
0: Una vegada...
1: Molt fàcils.
0: Bueno, però tu com els expliques ja ens les fas fàcils.
1: No, avui sí, avui sí. Vam dir que portaríem alguna cosa fresca, és que amb aquesta calor no tens ganes d'estar als fogons, eh?
0: Ah, vinga, va.
1: I llavors, us, ara que és el temps, les tomaques estan 10... 10, però hi ha d'aquí, tomaca d'aquí. No comprem tomaca de Múrcia, d'aquí. Comprem producte de casa nostra i ara ja, perquè fins ara, és clar, tot venia de fora. És que jo no ho entenc, això que tot hagi de venir de fora, havent-hi tant de producte aquí. Però ara ja tenim les tomaques en aquí, si us agrada més verda o més madura.
0: Que duri.
1: I que duri.
0: I vigilem. Joana, vigilar a l'hora de fase que porten allà la indicació d'on te venen, d'on són,
1: venen i tot això. I llavors, doncs, us he portat un carpaccio de tomaca. Un carpaccio de tomaca, senzillament una tomaca que us agradi, més verda o més madura, el gust de cada una de vostra, ben net i ben rentada.
0: Me fas por, amb això.
1: No. I llavors agafem la taula, la fusta de tallar nostra, de casa, i un gabinet, i la tallem ben fina. Ben fina. Com més fina, millor. Per això es diu carpaccio, perquè és una cosa fina. La posem en una plata ampla, que ens quedi... senzillament llavors hi agafem i fem una vinagreta amb oli de poma, amb oli, amb vinagre de poma, un raig d'oli, una mica de pebre i una mica de sal. Això ho posem en un got, en un pot d'aquests de vidre que tenim petits,
0: sí.
1: I ho sacsegem.
0: Ah,
1: ben sacsejat. I aquesta és senzilla, perquè si ho remenes amb una cullera és diferent, tu agafes i com si fessis un còctel.
0: Queda molt més barrejat,
1: Sí, llavors ho tires a sobre d'aquesta tomaca, ja hi has posat una mica més de sal, perquè la tomaca jo m'agrada que hi hagi sal, perquè si és dolça tampoc,
0: no.
1: A mi m'agrada amb un puntet, i tirem això i allò

0: Llavors al costat ho adornem amb una mica d'enciam, si volem, i unes olives, i ja està.
1: Això, un primer,
0: això,
1: no?
0: Això, el primer plat. I llavors, com a segon, us he portat uns calamars a la romana, que són ja el 10 del 10 de l'estiu, perquè si t'hi fixes, a l'estiu, vagis allà on vagis, tothom menja calamars a la romana.
1: Joana, però de trobar-los al punt i bons... Sí. Comptats amb la mà, eh?
0: No.
1: Sí, que hi ha vegades...
0: allà on vas a menjar.
1: Sí, sí. A veure...
0: Sí, sí, sí.
1: Jo m'he trobat més vegades als calamars, que dius, bueno, això són ja fets així congelats o què, perquè
0: sí, sí.
1: No estan gaire bé, eh?
0: No, perquè resulta que aquell calamar, a la part de fora tot és una pasta. I llavors tu talles i a dintre hi ha un fil de calamar... finet,
1: sí, sí, sí.
0: De res,
1: sí,
0: i allò és el tros d'aquell...
1: Un testal calamar.
0: Tot és això. Doncs llavors nosaltres, per fer un quilo, aquests calamars per 4 persones, comprarem un quilo de calamar, que és el que dèiem de calamar, que ara està bé de preu, perquè hi n'hi ha. Llavors necessitarem farina.
1: Farina?
0: Sí, normal, farina, d'enfarina. Dos ous...
1: Sencers, Joana?
0: Ara, sí, dos ous, això és el que necessitarem. Un pols de llevadura, sal i oli.
1: Ben senzill, eh?
0: Ben senzill. Jo els calamars els podeu dir a la vostra peixeta que us el talli a rodelles. A les potes, a les ales, jo aprofito tot, eh? Tot. I si no ho voleu, no us ho fan, ho feu vosaltres. Però ara ja avui en dia, llavors quan arribem a casa, els tornem a rentar ben nets, perquè dins del calamars... A la part de dintre, a vegades hi ha unes coses blanques que jo ho trec.
1: Val.
0: Són com uns fils, llavors allò ho treus. I llavors què fas? Els agafem i posem una mica de farina. Els enfarinem.
1: A veure, tenen la farina en un plat.
0: La farina en un plat.
1: Imaginem-s'ho, eh?
0: Sí.
1: Vale.
0: Primer de tot, els calamars els haurem tallat. Els haurem eixugat amb un paper de cuina.
1: D'acord.
0: Els assalarem una mica i tindrem un plat amb farina. Els ben enfarinarem. I a l'altre, i llavors tindrem... els dos ous aquests batuts i haurem posat una mica de re de royal, bueno, una mica de llevadura d'aquesta, una cullerada de postres o depèn de lo que facis de postres.
1: Rasa. Vale.
0: Els haurem enfarinat. Els tirarem allà dintre i la farina que ens sobra d'enfarinar-los també els hi tirarem a sobre. Agafarem una cullera i tot això ho ben barrejarem. I ens quedarà una pasta. Però no una pasta... Quan agafis el calamars, la pasta te courà. No, no és allò que quedi molt enfarinat.
1: Compacte, no?
0: Compacte, mica... no. I llavors això, si pots, deixa'ls un ratet. Mitja hora, tres quarts, en aquí.
1: Ah, val.
0: En aquí dintre.
1: Val. Ah, això és un...
0: Mitja hora, tres quarts, aquí
1: això
0: dintre.
1: Això és un truquet,
0: amb aquesta farina i aquest ou, els deixes allà sobre el mar molt mateix, ara, eh? Perquè no siguin massa fresc, perquè si els posem a la nevera, a l'hora de fregir-los... amb la temperatura freda en calent tampoc no va bé. I llavors tindrem l'oli calent. Jo sempre ho faig amb oli de girassol, la veritat, perquè a mi no m'agrada trobar el gust aquell d'oli, sinó que m'agrada trobar el gust del calamar. I els afregirem. Tindrem una plata amb un paper absorbent, els hi posarem un parell de minuts i els traurem. No els deixarem allà aquell paper, perquè si els deixem a dins aquest paper absorbent, quan ha deixat l'oli, ell el torna.
1: Ah!
0: El torna a absorbir.
1: Ah!
0: O sigui, com tu l'has deixat en allà, realment, li deixes un parell de minuts, ja tens una plata sense paper i els vas posar.
1: Ai, molt bé.
0: Si tens aquesta fregidora, que jo sempre dic que la tinc,
1: ara t'ho volia preguntar.
0: Que va molt bé,
1: sí?
0: Molt bé, perquè la poseu a 170 graus i, escolta, tot el rato us fregirà a la mateixa temperatura. I ràpid, molt més ràpid.
1: T'ho volia preguntar, ho tenia a la punta de la llengua.
0: Sí, molt més ràpid,
1: sí?
0: Això, eh? Jo sempre, sí. I són aquestes fregidores petites que hi caben un litre o dos d'oli, i llavors tu, com has fet 5 o 6 fregidades, què fas? El llences, si veus que està massa cremat.
1: Bueno, però
0: aquest...
1: el
0: pots reutilitzar, eh?
1: Ah.
0: Tu aquest oli, un altre dia, si has de fer patates fregides, si t'hi ha quedat molt de farina, llavors què fem? Agafem aquest oli i el colem amb un colador. Passem un drap a la fregidora i tornem a posar aquest oli.
1: Ah, va bé.
0: I tot lo de baix que ens ha quedat aquella farina, ja l'hem treta.
1: Esclar.
0: Perquè hi passem un drap, o hi passem paper de cuina i el llancem, perquè és molt encafitós. Jo faig servir molt el paper de cuina. Agafo paper de cuina, xugo la fregidora del sol ben fred, ja tinc aquest oli que l'he colat, i si llavors convé afegir-hi un quart de litre o una mica perquè se l'ha begut, ja ho tenim, ja el podem tornar a utilitzar. per què fer? Per fer carbassó, per fer...
1: No queda el gust del peix.
0: No queda el gust del peix. No hi ha quedat mai, eh? Uh-huh.
1: No, perquè això és amb aire, no?
0: Fregidora. No és a l'air fryer, eh? Ah, és vale. Fregidora amb oli. Vale. Amb oli de girassol. Fregidora.
1: Molt bé, doncs, Joana, repetim aquests ingredients. Sí que m'agradaria que me repetissis, sisplau, aquest carpaccio de tomaca, la combinació per tirar-la per sobre dels ingredients.
0: Dels ingredients. Al carpaccio hi posarem vinagre
1: de poma,
0: un raig d'oli, una mica de sal i una mica de pebre.
1: Aquí la tàctica és el vinagre de poma.
0: Sí, perquè a mi m'agrada en vinagrada.
1: La veritat és que el vinagre aquest no l'he provat mai, eh?
0: Doncs prova'l, que t'agradarà. Ja veuràs que no deixaràs de fer-ne servir cap més.
1: Perquè
0: no té àcid i és molt bo. Llavors el posem en un pot de vidre, d'aquests que tenim, ho ben sacsegem, un minut o dos, i llavors ho tirem sobre aquesta amanida i ja hi haurem posat una mica de sal a la tomaca. Val. Perquè penseu, a mi la tomaca m'agrada en un punt. Si no podeu menjar sal o sou persones que no esteu... Dieu, no, a nosaltres ja ens agrada, perquè hi ha gent que la tomaca se la mengen tant
1: com bé. Sí. Eh? Amb anuncis, que avui parlàvem d'anuncis, ho ensenyen ben bé,
0: tal
1: que és tretada d'or, se la mengen.
0: Exacte. Doncs llavors, si no us agrada, només amb aquest pèl que ja heu posat de sal ja en tindreu prou. I llavors això, al costat hi podeu posar unes olives i una mica d'enciam.
1: Molt bé.
0: Per adornar el plat.
1: Ingredients d'aquests calamars?
0: D'aquests calamars. Per quatre persones, que sempre diem, un quilo de calamars, la farina per enfarinar, la farina us diu la quantitat vosaltres mateixos, dos ous que els haurem deixatat ben deixatats, un pols de llevadura, una cullerada de postres plena, sal i l'oli per fregir-ho. I ja està.
1: Molt bé, i tenia en compte això que comentaves al final de tot, Joana, de que com els atraiem...
0: Sí, com els atraiem, tant si els fem a la paella com si els fem en fregidora, i posem aquell paper absorbent de color groc, que és aquell especial per fregits, aquell paper. Quan l'hem tingut allà, dos minuts, els traiem i els posem en una plata o el plat que els volem fer servir.
1: Això és molt interessant,
0: perquè si no, torna a absorbir altra vegada tot aquest oli.
1: Molt bé, quin truquet més bo.
0: Sí, aquests trucs són...
1: Com sempre. Gràcies, Joana. Fins la propera setmana.
0: Vinga, fins la propera.
2: Continguts en xarxa.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Més de 45 anys amb tu.

0: 3CAT Info.
1: Les 6, bona tarda. Els bombers treballen contra dos incendis que s'han declarat aquest migdia. Un crema Sant Quirze Safaja al Moianès i ha obligat a desallotjar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. L'altre crema a Carol, a l'Alt Camp, en una zona propera on es han originat els tres incendis d'Aiguamúrcia que ja se sospita que han estat provocats. 8 ferits per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies al Batet de la Serra, a Olot. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 5 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Manlleu ha convocat aquest vespre a les 8 un minut de silenci per recordar els dos germans d'11 anys i veïns del poble osonenc que van ofegar-se dilluns al riu Ter. La investigació dels Mossos continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, assegura davant el jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i es desvincula de les clavegueres del partit. Narbona, però, reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil. Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos com a part d'una estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies. Aquí, von der Leyen ha anunciat un nou acord per augmentar conjuntament amb Ucraïna la producció de drons, aprofitant la capacitat industrial europea. 9 de cada 10 titulats universitaris dels últims 3 anys tenen feina i l'atur entre aquest col·lectiu és inferior al de la població en general. Són les dades de l'enquesta sobre inserció laboral que també mostra diferències salarials entre carreres i que diu que 7 de cada 10 titulats repetirien els mateixos estudis. El director musical del Liceu, Josep Pons, assegura que l'orquestra del Coliseu de la Rambla està de moda i tots els músics hi volen anar. Pons deixarà el càrrec després de 14 anys, el 24 de juliol, quan dirigeixi el seu últim concert al Liceu Univers Mahler.
2: Esports. Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. A les 9 del vespre s'enfronten Anglaterra i Argentina. L'avançadora jugarà diumenge contra Espanya. El davanter alemany Karim Adeyemi ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Signaria per 5 temporades amb el club blaugrana. I en bàsquet, Nicola Provitola torna a la penya després de 7 anys. El jugador argentí ja va jugar a l'equip verd i negre entre el 2018 i el 2019.
1: Avui hem arribat al pic de la tercera onada de calor. Moltes màximes arribaran als 40 graus i per sobre el prelitoral i la Catalunya central, les comarques interiors de Girona, Ponent i l'Ebre. L'ambient serà assolellat amb pols en suspensió. No es descarta alguna gota acompanyada de fang al litoral i al prelitoral.
0: 3CAT Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.cat.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar, què tal, com estàs?
1: Pedro Porro!
2: Sí!
0: Estàs emocionat, Albert, o què?
1: Avui he vist el partit repetit i no t'he sentit el partit que és a Espanya.
0: És que va ser una barbaritat.
1: La millor selecció de les històries de les seleccions que era França en aquell moment. O sigui, França venia de...
0: ser una arrasar.
1: Sí.
0: França, fins ara, i ho, de fet ho vam comentar a la transmissió que vam fer des de la muntanyeta, feia la sensació que estava jugant al Mundial a mig gas i que quan realment posés la directa no hi havia qui la seguís.
1: No li donava temps.
0: I va ser més aviat al contrari.
1: Bueno, potser la poso al tercer quart lloc. Diu, ara sí no m'ha jugat bé.
0: T'imagines?
1: I guanya el 7-0.
0: Escolta, deixa'm dir-ho també, quin ambient a la muntanyeta, eh?
1: No, absolutament ple i segurament tornarà a estar ple aquest diumenge.
0: Doncs veurem el que acaba passant. Saludem també l'Òscar Arjonilla, com estàs?
3: Amb ressaca emocional.
0: I benvingut.
3: Jo també el vaig veure i, mare de Déu, és que crec que feia temps que no cridava tan fort. O sigui, d'animar l'equip i tot. Fins i tot estic una mica afònic avui.
0: Jo et veig.
3: Sí.
0: És quines que coses.
3: Em sento ara i dic, hosti, estic afònic. Però avui, farem el que puguem.
0: Avui hem de dir que més enllà d'aquest partit, que també en parlarem, avui serà l'última secció de la temporada de l'Òscar Arjonilla. Acomiadarem així amb ell aquesta temporada, la que de nou ha estat amb nosaltres. Avui en un programa en el que seguim en aquesta ronda d'entrevistes que estem fent a tots els candidats i candidates a l'Ajuntament de Sant Boi. Avui ens visitarà García Carrer de Vox per repassar l'actualitat municipal amb ell i també que ens expliqui si es presentarà o no a les properes eleccions, perquè ara mateix encara seguim amb aquest dubte. Tot plegat serà avui a Gent de Carrer, jo sóc el Llon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
4: A Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
0: Però abans les efemèrides...
1: Un 15 de juliol de 1987, U2 dona el seu primer concert a Espanya i congrega la major multitud vista fins ara en un concert al país, a l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid. 135.000 persones. Que malament ho hauria passat a Rubio Bernabéu aquella nit. Hauria estat fatal. És normal que omplissin tant perquè mesos abans, al març del 87, van treure aquesta cançó, Still Haven't Found What I'm Looking For. I fa 21 anys surt aquesta pel·lícula.

0: Escoltem Augustus Gloop perquè un 15 de juliol de 2005 s'estrena la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata, dirigida per l'estadounidense Tim Burton i basada en la novel·la del noruec Roald Dahl. Va recaptar 475 milions de dòlars i es va convertir en la 8a pel·lícula més taquillera del món el 2005. És la segona més exitosa de Tim Burton per darrere d'Alicia en el País de les Meravilles. Per ser Augustus Gloop, de nom Philip Biegartz, és un actor alemany que interpreta el paper del nen, que es menja pràcticament tota la fàbrica amb aquesta cançó. Ara ja té 33 anys, el bo del Philip, i no ha fet gaire més per la seva carrera. I fa 15 anys surt aquesta pel·lícula. Un 15 de juliol de 2011, estrena mundial de Harry Potter i les relíquies de la mort per dos, l'última pel·lícula de la saga cinematogràfica de Harry Potter i de la qual estem escoltant la seva banda sonora. Es va posicionar com la tercera pel·lícula més recaptació en la història, aconseguint 1.341 milions de dòlars, sent posteriorment superada per els Avengers, el 2012, 1.511 milions. I fa, ara t'ho dic, 14 anys surt aquesta cançó. Open Gangnam Style.
1: És que t'imagino perfectament Albert Vilar ballant això, eh?
0: Amb 10 anys. Un 15 de juliol de 2012. 14 anys ha fet aquesta cançó que va treure el raper sud-coreà PSI, que va pujar al seu canal oficial de YouTube, la seva nova cançó en aquell moment, Gangnam Style, que es va convertir en el vídeo més vist de YouTube amb més de 2.800 milions de reproduccions fins al 10 de juliol de 2017, superat per See You Again de Charlie Puth i Wiz Khalifa de Fast and Furious 7. En el pic màxim va registrar una mitjana de 19 milions de reproduccions cada dia, cada 24 hores. Cosa que suposa que gairebé 116 reproduccions per segon, només a YouTube. 116 persones cada segon miraven el Gangnam Style. Ara és el cinquè vídeo més vist, per darrere de Shape of You, de Sheeran, que té 6.762 milions. I fa 8 anys d'això.
1: És fins i tot irònic una mica, no?
0: Sí, que justament passi. Un 15 de juliol de 2018, França guanya el Mundial i la seva segona estrella superarà la final 4-2 a Croàcia amb un gol d'Mbappé que tenia 19 anys, camí dels 20, no tenia 18. 19, camí dels 20, que tothom deia que tenia 18, no els tenia. Ara què ha passat, Mbappé? Ara ja que tens 28, no sé.
1: Ai, Kylian, ai, Kylian.
0: Per cert, Deschamps deixa la selecció ara, després de 16 anys, sí. Va arribar després de l'Eurocopa del 2012, quan van perdre quarts contra Espanya. Som el seu malson, és que no té més. Ara ve Zidane, a veure què fa França amb Zidane.
1: Doncs 8 anys la van guanyar, aquest any doncs tots sabem el que
0: passa. El tercer lloc.
1: I Albert, a què felicitem avui?
0: Escoltem aquesta música, és que parlem d'Argentina. Perquè avui fa 72 anys, Mario Alberto Kempes, futbolista argentí, nascut un 15 de juliol de 1974. Kempes va ser el conductor de la selecció argentina, que va guanyar per primera vegada la Copa del Món el 78, sent el màxim golejador del torneig amb 6 gols i el millor jugador del campionat, també millor jugador de Sud-amèrica i millor jugador d'Europa sent Pichichi amb el València amb 28 gols. No li van donar la pilota d'or perquè en aquella època France Football només li donava a jugadors europeus. Ja tenen profecia, avui els argentins. No, en l'aniversari de Kempes, avui fa 72 anys i tenemos que ganar por él.
1: Passats que són.
0: Efectivament, i fa 70 anys aquest bateria.

0: Un 15 de juliol de 1956 va néixer a Brooklyn Mark Steven Bell, més conegut com a Marky Ramone, bateria estadounidenc de la banda The Ramones. De 8 que han format part del grup, només 3 estan vius, i es deia Los Ramones, perquè Paul McCartney dels Beatles, Òscar, es registrava als hotels d'incògnit com Paul Ramon.
1: Paul Ramon.
0: I per això va treure el nom del
1: Ramon. Aquesta
0: Ramones.
1: No me la sabia, eh?
0: Mira, una cosa que
2: sempre descobreixes coses.
0: En altres felicitacions, fa 63 anys la periodista Carme Barceló, del Café d'Idees, i 59 el periodista Eduardo Inda, fundador d'OK Diario, i també col·laborador del Chiringuito, com Carme Barceló, una bona periodista, i una altra que té 5 condemnes fermes per informacions falses. Per acabar, l'informació periodística, fa 40 anys, Anabel Pantoja, neboda de la cantant Isabel Pantoja, que no sé què fa exactament, però porta 15 anys a la televisió. I fa 53 anys aquest bateria. Un 15 de juliol de 1973 va néixer a Beirut John Dolmayan, bateria libanès de la banda estadounidenca System of a Down, amb aquest famós Chop Suey. De petit no tenia res, i ara que ha après molt anglès, tampoc han de creure.
2: I segurament et lesiones fent aquesta cançó amb la bateria. Eh?
0: I fa 36 anys, finalment, aquest cantant. Un 15 de juliol de 1990 va néixer al comtat de Yorkshire Ollie Alexander, actor i cantant britànic de la banda Years and Years, amb aquest mític King que acabo de recordar, que l'escolto. Des de 2024 fa carrera en solitari i aquell any va representar Gran Bretanya a Eurovisió, on va quedar 18è de 25 amb la cançó Dizzy, molt millorable. I finalment, 18 anys, el jugador de Rubí de Baix Llobregat, Toni Fernández, futbolista del Barça B i jugador més jove en marcar amb el Barça B amb 16 anys i un mes, al Mundial 2030,
2: sí, clarament. Veurem com puja. I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs demà farà 7 anys aquesta cançó.

Un 16 de juliol de 2019, els cantants malaguenys de la Osa i ICS del col·lectiu Space Amo es van juntar per cantar aquesta cançó, La Placita, una de les seves cançons més mítiques i reconegudes, amb 60 milions de reproduccions. Escoltem La Placita de la Osa i ICS, que demà farà 7 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Dia Mundial de les habilitats de la joventut. Quina habilitat tens tu, John?
0: Jo, cap de bona.
1: Doncs ja us no et jove.
0: Cap de bona. Avui, que és 15 de juliol, i els temes del dia han estat aquests.

0: I és que avui, com hem pogut comprovar, la tercera onada de calor de l'estiu ha arribat al seu punt màxim a Catalunya, amb temperatures que ja superen els 40 graus en diverses localitats. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat alertes per calor intensa i ha demanat extremar les precaucions per evitar problemes de salut i també possibles incendis forestals.
1: El risc d'incendi és molt elevat i el Pla Alfa es troba a nivell màxim en més d'un centenar de municipis, amb restriccions d'accés a espais naturals i prohibicions d'activitats que puguin provocar foc. Les autoritats recomanen hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i protegir especialment les persones més vulnerables.
0: I avui també, en un dia en el que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarat davant l'Audiència Nacional que desconeixia les presumptes maniobres de l'exmilitant Leire Díez per intentar interferir en investigacions judicials relacionades amb el partit i el govern espanyol. Narbona ha explicat que coneixia Díez des del 2017 i que només hi havia mantingut alguns contactes, sobretot els primers anys, però ha negat qualsevol coneixement de la suposada trama.
1: La investigació de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil apunta que Díez hauria mantingut converses amb Narbona i que el PSOE hauria destinat més de 43.000 euros a finançar les seves actuacions. També han comparegut dos fiscals que es van reunir amb Díez en trobades que no consten oficialment als registres de seguretat. El jutge Santiago Pedraz investiga ara si aquesta reunió en responien a algun directriu de l'exfiscal general Álvaro García Ortiz.
0: I la tanca que separava Gibraltar d'Espanya des de fa més d'un segle ja és història. Amb l'entrada en vigor del nou acord entre la Unió Europea i el Regne Unit, desapareixen els controls terrestres de persones i mercaderies. Per tant, Albert, què implica aquesta pràctica?
1: Doncs que els prop de 15.000 treballadors que creuen cada dia la frontera podran fer-ho sense passaport. Els controls es traslladen al port i a l'aeroport de Gibraltar, on actuaran conjuntament les autoritats gibraltarenyes i la policia espanyola. L'acord no modifica això, la seguretat britànica del penyal, però obre una nova etapa de cooperació econòmica i de lliure circulació. El govern espanyol ho considera un pas històric, mentre que el PP critica que el pacte dona un tracte massa favorable a Gibraltar.
0: Recordem que la tanca es va aixecar el 1908 i Franco la va tancar completament el 1969. Més de 50 anys després de la seva reobertura parcial, el mur desapareix definitivament. I pel que fa a l'actualitat local, Protecció Civil ha activat l'alerta per onada de calor per avui dimecres 15. Les franges de més calor es preveuen des d'aquest matí a les 6 del matí fins ara a les 6 de la tarda, tot i que, com podem comprovar, també segueix fent calor, a màximes que, segons el Meteocat, han arribat avui als 36 graus al migdia. Amb aquesta onada de calor, Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Quines són aquestes mesures recomanades, Albert?
1: Doncs es recomana mantenir els habitatges frescos, abaixar les persianes durant les hores de més sol i ventilar a la nit. A l'exterior cal evitar l'exposició directa al sol, utilitzar gorra o barret i portar roba lleugera i clara. I també és important beure aigua sovint, encara que no es tingui set, i limitar l'activitat física a les hores de màxima calor. Es recorda que no s'han de deixar infants ni animals dins els vehicles i que cal fer un seguiment especial de les persones grans amb malalties cròniques o que viuen soles.
0: Això mentre es manté l'alerta màxima per perill d'incendis, també aquí a Sant Boi, raó per la qual es demana molta precaució. I segueixen en marxa els treballs de senyalització als carrers Saragossa, Terol i València per reorganitzar les places d'aparcament i posar en funcionament l'accés a la nova rotonda de la Parellada. I, de fet, tenim la majoria d'actuacions ja completades.
1: Sí, les obres comportaran encara talls de trànsit nocturns, però ja s'han completat des del carrer Terol, també els del carrer València i el carrer Saragossa, i hi haurà talls des d'ahir fins al 17 de juliol, és a dir, fins aquest divendres. En tots els casos, els talls seran de 10 de la nit a les 6 del matí.
0: I també seguint amb informació de servei, l'Ajuntament ha començat les obres per arreglar 5 aparcaments de terra del municipi, amb l'objectiu de millorar-ne el paviment i també facilitar l'estacionament. La primera actuació ja està completada al carrer Torres i Bages, on hi havia sots importants que podien causar problemes als vehicles.
1: Els treballs continuaran durant les pròximes setmanes en 4 aparcaments més, al carrer Llevant, a la BB-2002, a la zona de Califòrnia, a l'avinguda Lluís Companys i a la BB-2004, a l'altura de Camp Paulet. Aquestes actuacions formen part d'un pla de millora dels espais d'estacionament de terra i es complementaran amb el pla d'asfaltatge urbà que l'Ajuntament desenvolupa en diversos carrers de la ciutat.
0: I avui que també us expliquem que els treballadors, estudiants i clients del Mercabarna Flor de Sant Boi denuncien que cada dia han de travessar la carretera B204 sense cap pas de vianants per poder arribar al recinte. Segons expliquen, el trànsit és intens i passen molts camions i els vehicles sovint circulen a gran velocitat. Ha recollit la denúncia ciutadana al programa de 3CAT Tot es mou.
2: Estem aquí al sol i hem de creuar fins l'altre cantó i és molt perillós. Jo fins i tot un dia em vaig donar un ensurt. Perquè clar, quan marxa l'autobús no veus els cotxes que venen de l'altre cantó. I a vegades amb les presses vols creuar perquè arribes tard al curs i et portes l'ensurt que venen els cotxes i és normal, no et deixen cedir el pas perquè no hi ha pas de vianants.
0: Tot i que la carretera, recordem, és competència de la Generalitat, hem preguntat a l'Ajuntament de Sant Boi si es plantejava alguna solució al respecte. Això respon al regidor de Mobilitat, Javier López.
3: Són coneixedors des de l'Ajuntament de Sant Boi, plenament conscients de les dificultats que tenen les treballadores i treballadors de Mercaflor per accedir a aquesta parada d'autobús. I hem sol·licitat de la mà de la AMB, que és la responsable del transport en autobús de la nostra localitat, de la Generalitat de Catalunya, una reforma d'aquest tram que permeti creuar en seguretat per fer-ne ús d'aquesta parada d'autobús. La Generalitat de Catalunya és coneixedora d'aquesta demanda i en aquest moment doncs estem a l'espera d'una resposta que desitgem que sigui efectiva el més aviat possible.
0: De moment, per tant, tocarà esperar mentre arriba una solució que, com escoltem, ja s'ha demanat. I a un any per les eleccions, a Gent de Carrer seguim conversant amb tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi. En pocs minuts ens acompanyarà en directe, així ha sol·licitat que sigui el partit, Juan José García Carré, de Vox. Li preguntarem si es presentarà de nou com a candidat i també analitzarem el que portem de mandat, a més de les propostes d'aquest grup municipal pel 2027. Però abans...
4: dels 11 metres, agafa carrera Miquel Ayarzabal.
0: Sant Boi va viure una gran nit de futbol a l'amfiteatre de la Muntanyeta. Prop de 3.000 persones es van reunir davant la pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre França i Espanya.
1: La selecció espanyola es va imposar per 0-2 amb gols de Miquel Ayarzabal i Pedro Porro, aconseguint el bitllet per la gran final. L'ambient va ser festiu des de la prèvia, amb música dels DJs de Ràdio Sant Boi i Urban Stars, i va esclatar d'alegria amb el xiulet final. Després del partit, la celebració va continuar amb música, tot i que es van registrar alguns incidents puntuals relacionats amb l'ús de pirotècnia i comportaments incívics.
0: Malgrat això, la jornada es considera un èxit de participació i Sant Boi, per tant, ja es prepara per repetir l'experiència aquest diumenge, quan la final del Mundial es tornarà a veure en aquesta pantalla gegant a la Muntanyeta. I hem estat a les semifinals, allà hi tornarem a ser també per explicar aquesta final del Mundial. I en esports... El Club Gimnàstic Sant Boi s'ha coronat campió d'Espanya absolut per sisena vegada els últims 10 anys.
1: L'equip format pel gimnasta Joel Plata, Sergio Kovacs, Utger Carreras i Saúl de Rosario han sumat un nou títol en el campionat nacional celebrat aquest passat cap de setmana a Guadalajara. A més, Utger Carreras ha aconseguit la primera posició a la classificació individual. Carla Navarro ha aconseguit la tercera plaça i el club ha pogut sumar 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells. Se'ns valora el campionat i la temporada l'Álvaro Carrascal, director del Club Gimnàstic Sant Boi.
5: La veritat és que portem molts èxits, tant el masculí com el femení. Sí que cerca de la cirera del pastís ha estat el tornar a estar al més alt del podi amb l'equip absolut masculí. Han fet un gran treball tots els gimnastes de la categoria sènior i reflexa d'això doncs, és que estan representant ara mateix els equips nacionals per poder participar al Campionat d'Europa, als Jocs del Mediterrani i al Campionat del Món que tindrem ara a l'octubre. I en el cas de la femenina doncs, també una gran temporada amb molts èxits a nivell autonòmic i nacional i sobretot amb aquesta lliga Iberdrola que mantenim una mica l'estatus que hem adquirit, tot i que hem tingut un canvi generacional amb les nostres gimnastes. Per tant, què millor que celebrar aquest 30 any amb una bona temporada i seguim amb molt d'esforç i amb molta il·lusió de cara a la temporada vinent, que venen moltes coses molt potents.
1: En altres notícies esportives, la Unió Esportiva Sant Boià ha anunciat el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. És Sergio Molinero, tres quarts procedent del BRAC i és la primera incorporació dels de Sant Boi de cara a l'any 2026-2027. Campió de Lliga aquesta temporada, el jugador català, a més, compta amb experiència internacional amb la selecció espanyola. Ens explica com s'ha donat el seu fitxatge el mateix Sergio Molinero.
6: Vaig decidir tornar a casa per posar-me a estudiar i per jugar el mateix cop al màxim nivell. I res, el que espero d'aquesta temporada en el Sant Boi és donar el meu millor, que l'equip acompanyi i si podem optar a entrar en play-offs i optar a la Lliga, doncs seria molt bonic.
0: 7 minuts i seran 2:15 de la tarda. Una pausa i entrevistem Juan José García Carré de Vox. Fins ara.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.com.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Bar, To Be Bar. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Ei! Viva el rotllo! Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
4: I a la teva ràdio.
5: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Moment de saludar l'Òscar Arjonilla, com estàs?
1: A veure,
0: en quin programa has vingut, també?
1: Sí, sí, és que arribo després de... És que ara serà...
0: Serà un rotllo
1: diferent.
0: Espero que sigui una mica més distesa.
1: Sí, jo també ho espero.
0: M'ho promets?
1: Sí, t'ho prometo.
0: Ja m'anirà bé.
1: Et fas la promesa. Aquí.
0: Què m'expliques, Òscar Arjonilla?
1: Mira, t'he de dir que les dues últimes setmanes m'he sentit bastant raro. Per qui no ho recordi, fa dues setmanes us vaig postar la història de la Britney Spears.
0: Sí.
1: Una cosa bastant diferent al que faig normalment.
0: I que et va encantar, vull dir, et vas sentir...
1: Sí.
0: Vas sentir renovat, et vas sentir... Sí.
1: Diguem-ne que vaig tenir una crisi.
0: Bueno.
1: Tota aquella nit me la vaig passar despert mirant cap al sostre fent-me una única pregunta. Qui sóc? Total, que vaig decidir fer-me un Ronald Araujo i anar-me a un retiro espiritual.
0: A Israel també o...?
1: No, a Israel no, una mica més a prop. Primer vaig anar a la FM de Terrassa a veure el concert dels Catarres, dels quals em sé només una o dues cançons.
0: Quina?
1: La de la Jennifer, clar.
0: Ah, o Jennifer,
1: O Jennifer. I el dels Tiets, que més de lo mateix. També m'he enganxat al Mundial, i això ho sabeu bastant bé vosaltres dos, i, per suposat, lo pitjor de tot, he perdut les patilles.
0: Sí que, clar, per aquesta ràdio és un dia complicat. Esperàvem que arribessis de certa manera. No ha estat així, a mi m'ha sorprès.
1: Mira, veus?
0: De fet, ni t'ho he dit, perquè dic, suficient té l'Òscar i amb anar sense patilles. Com perquè tu li recordis.
1: He anat al perruquer perquè me les afeités. I és que resulta que ahir vaig perdre una aposta.
0: Ah, amic.
1: Vaig dir que...
0: No seria per cert partit de certa selecció.
1: Sí. I realment m'ho pensava que... escolta, tu, millor que hem passat a la final.
0: Sí.
1: Però jo no m'ho esperava.
0: Et compensa no tenir patilles i estar a la final del Mundial?
1: Mira, et diré que sí, però les trobo a faltar, Però clar, van anar passant els dies i jo seguia amb la meva crisi de l'escriptor. Després de lo de la Britney Spears, quin personatge em quedava per fer? En això, que va aparèixer del no-res el meu germà, que té 13 anys, i em va dir, per què no fas a l'Aitana?
0: Ah, bona idea.
1: Clar, l'Aitana, l'Aitana Ocaña, que té 27 anys i no sé què puc explicar d'ella.
0: Ell me dijo que quiere divertirse.
1: Sí. Així que li vaig dir que millor que no havia massa que explicar i que millor que no. Total, que molt amablement va treure un revòlver del calibre 47 i em va dir que o sortia l'Aitana a la ràdio o sortíem els dos a les notícies.
0: Amic.
1: Vaja, que per segon cop consecutiu m'han fet xantatge. Una altra vegada per petició popular i amb tots vosaltres, Aitana Ocaña.

0: Us juro que, per compensar, el primer programa de la temporada que ve faré a la Cleopatra, Hipàtea d'Alexandria o Lucy l'Astrolopithecus, el que sigui. A veure...
1: Explica això primer, sisplau.
0: Sí, sí. Clar, ara esteu flipant una mica, però jo us ho explico. Primer de tot, us demano perdó per la qualitat de so, perquè la gravació és de l'any 60 i pico, i mira... Comencem aquesta història pel principi. Aquest que sentiu ara mateix és el Tostaillo. Ell era un senyor que vivia al poble de Torredonjimeno, a la província de Jaén, i es veu que li agradava força cantar saetes, un gènere que ara no és que estigui massa de moda, però que a l'Andalusia dels 60, doncs ho petava. Bé, aquest paio es veu que cantava molt bé, però que mai va arribar a tenir un èxit espectacular. De fet, l'única gravació que es té d'ell és la d'un concurs que va guanyar l'any 60 i pico, aquesta que sentíeu. Total, que en veure que la seva carrera com a artista no s'enlairava, va decidir emigrar cap a Catalunya, tenir un fill anomenat Cosma, que fins on jo sé no va fer res important, i una neta anomenada Aitana Ocaña. Vaja, que us acabo... Vaja, que us acabo d'explicar la història de l'avi de l'Aitana. Per què us he fotut aquest rotllo? Primer, perquè tinc por de quedar-me a curt si només explico la història de l'Aitana. I segon, i més important, perquè el meu avi és del mateix poble que el Tostaillo. L'avi de l'Aitana i el meu van néixer al mateix lloc. Una forta abraçada pels iaios que estan sentint això des de Torredonjimeno. Doncs ale, ara ja sí que comencem la història de la nostra protagonista de veritat. Som a Sant Climent de Llobregat, a escassos... Sí, a escassos 5 quilòmetres d'aquí, el 27 de juny del 1999. El Cosma, ja sabeu, el fill avorrit que mai li va donar per cantar, i la Belén acaben de tenir una filla que anomenaran, doncs, Aitana. Què esperàveu? S'han acabat els noms enrevesats, es diu Aitana Ocaña i ja. La nostra protagonista, des de petita, ja es comença a interessar per la música. Per sort per tothom, els pares d'ella no són com els de la Britney Spears i no l'apunten a cap concurs ni l'exploten laboralment. L'únic que fan és comprar-li un piano i deixar-li que vagi fent. Així, en un concert de final de curs a l'ESO, va interpretar aquest tema clar.

0: Només us dic que a l'ESO jo vaig cantar la de Don't Stop Me Now de Queen i encara estic esperant el meu contracte.
1: Hauria de ser per veure-ho, eh?
0: Està a YouTube. Bé, estava, no sé si encara està el vídeo, ja te l'ensenyaré algun dia. A partir del 2014 va començar a fer covers de cançons i a publicar-los al YouTube. També va començar a escriure els seus propis temes i a gravar-los de manera més o menys professional, com Lows About Me, que sentireu ara mateix.

0: 2015, és això.
1: 2015.
2: Ja sona Aitana, eh? No és sí? el que és ara Aitana, però hi ha coses que ja li... Sí, sí.
1: No sé, vosaltres segur que l'escolteu més que jo. 2000, què us sembla?
0: 2015, Aitana tenia... Crec que és del 99, 16
1: 99.
0: Anys. 16 anyets.
1: 16 anyets.
0: Ah, poca cosa. Ja està.
1: No sé, què us sembla? Què opineu? Comparat amb el que fa ara.
2: Bé, una cançó, doncs, per començar.
1: Sí, no?
0: Millor del que feia jo amb 16 anys.
2: Saps? Són com les olives de... Quan vas a un bon restaurant, doncs les olives. Seria una mica això.
1: Com l'aperitiu. De mica en mica va anar seguint amb la seva vida mentre publicava alguna que altra cançó al YouTube. Va fer el batxillerat d'arts plàstiques i es va enfrontar al terror de tots els estudiants. La Celi. Igualment, es veu que la va aprovar amb nota perquè després d'això es va anar de farra, concretament a Madrid.
2: Ah, mira.
1: Lo de la farra no ho sé ben bé, però sí que es veu que, per aquestes coses de la vida, va acabar a la Ciutat Universitària de Madrid, on, casualment, s'estaven portant a terme els càstings per la anomenada temporada d'Operació Triunfo.
2: Ja comencem amb les coincidències.
1: Ja. Ara hi haurà algú que em matarà, però mai he sigut fan d'aquest programa i mai m'ha donat per veure'l.
2: Bueno, doncs tens temps.
1: A veure...
2: Tens tota una vida.
1: Clar, què voleu que us digui? Potser m'acabo fent fan i tot.
2: Qui tens tota una vida.
1: Qui m'havia de dir a mi fa dues setmanes que acabaria fent a l'Aitana? Bé, és igual. El cas és que la nostra amiga va decidir apuntar-se al càsting i la van seleccionar. De fet, l'Aitana va començar a tenir un èxit brutal gràcies a aquest programa. Estava a un pas de convertir-se en una superestrella, però no ens avancem perquè encara queda estona.
2: Això de superestrella em sona i no sé...
1: Sí,
2: no sé de què,
1: no? Sí, ja ho veuràs, ja. El seu èxit a Operación Triunfo li va fer que estigués molt a prop de ser seleccionada per representar Espanya aquell any al Festival d'Eurovisió. Malauradament, la nostra amiga va quedar segona al rànquing Triunfo, per darrere d'una tal Amaya. Si existeix el rànquing FIFA, m'imagino que també ha d'existir el rànquing Triunfo, no? Total, que va ser aquesta última la que van enviar.

0: Pell de gallina, eh?
1: Pell de gallina, a mi m'agrada més l'Aitana, mira. Jo no he vist un robo tan bèstia des que a Serrat li van prohibir anar a Eurovisió per cantar en català.
2: A mi m'agrada, més o menys.
1: Sí, no està malament, però...
0: El seu què?
1: La nostra amiga estava devastada. O potser no. Al cap i a la fi, la Maia aquesta va quedar en la posició 23. Sabeu quants països van participar aquell any a Eurovisió?
2: M'ho puc imaginar.
1: 26.
2: Déu-n'hi-do.
1: O sigui...
3: Hi ha tres països pitjor que tu, eh?
1: Sí, sí, tercers. Vam quedar tercers, per la cua, però tercers. A més, es veu que tampoc tenia tantes ganes d'anar a un concurs que la meitat dels cops està manyat. L'Aitana, al final, va arribar a la conclusió que Eurovisió no servia absolutament per res. La tia va treure una cançó amb l'Anna Guerra, que va ser un exitàs a YouTube i Spotify, i que em sembla que té 100 milions de reproduccions més que la de la Maia. Va ser una cosa així com un zasca.
2: Sí, sí.
1: Més o menys. Poc després va treure el seu primer disc, que la veritat és una recopilació de les cançons que va fer mentre era Operación Triunfo, però que també va tenir un cert èxit. Voy a dejar...

0: ja ha canviat molt d'estil musical, però el cabell no, eh?
1: El cabell no, el pentinat és sempre el mateix.
2: Segell de qualitat.
1: Igualment, la nostra amiga volia més. Sabia que si volia triomfar, havia de deixar de dependre només d'Operació Triunfo. Ho sento per la mala broma. El cas és que es va posar a treballar en el que havia de ser el seu primer disc, diguem-ne, oficial. Mentre feia diversos concerts, tant en solitari com amb altres concursants d'OT, també va viatjar cap a Los Angeles per gravar amb el productor Sebastián Cris, que no sé qui és, però sona bastant important. El single d'aquell disc va ser Telèfono, que és el que estava sonant fa un moment, i que va ser un altre exitàs. Poc després vindria un EP, diverses col·laboracions amb altres artistes i una cançó pel disc de la Marató de TV3. A més, també va guanyar el premi a Artista Revelació de l'any. De mica en mica, la nostra amiga s'estava transformant en la cantant del moment. Després de mesos d'anuncis, va treure el seu primer disc oficial, Spoiler, que va estar al top de les llistes d'èxits cap al 2019. Poc després començaria una gira per 20 ciutats diferents i fins i tot ompliria el Palau Sant Jordi. Amb el temps, el Sant Jordi se li quedaria petit, però no ens avancem. La nostra amiga està a la cresta de la onada. Acaba de treure un altre disc que es diu 11 Razones, forma part del jurat de La Voz Kids, un programa que tampoc és que vegi massa, però que al meu germà, el del Revolver, li encanta, i ara està en una gira per més de 30 ciutats. El seu èxit també va aconseguir que aparegués al cinema, o bé, més aviat, a una sèrie. Al desembre del 2022 va participar en una sèrie completament de ficció a Disney Plus, on interpretava una jove aspirant a cantant que s'enamora d'un boxejador. Perquè us feu una idea, és com Rocky, però en musical. Dada curiosa, realment existeix un musical de Rocky a Broadway. Busqueu-lo al YouTube, és una cosa digna de veure.
2: Aquesta ja t'agrada més o no?
1: Sí,
2: ja
1: sí, és que és un temazo.
0: Més o menys, ara la seva parella, que és el Plex, farà alguna cosa similar.
1: Sí, espera't, perquè abans va haver una altra. En fi, l'última, que és com es deia la sèrie, va tenir èxit com tot el que feia la nostra amiga fins a aquest moment. Recordeu que us he dit que era 100% de ficció, la sèrie?
2: Sí.
1: Bé, doncs no del tot. No era que l'Aitana fos boxelladora, que estaria molt bé, sinó que la història d'amor que es veu a la sèrie sí que era veritat. L'Aitana estava sortint amb el Miguel Bernadeu, el seu coprotagonista. Però per seguir parlant de les seves relacions amoroses, ens hem de posar en situació. You keep saying you got something for me. Benvinguts al programa de Cotilleos d'Òscar Arjonilla amb tots vosaltres, el vostre presentador, l'Òscar Arjonilla. Avui ens infiltrem en la vida amorosa de l'Aitana Ocaña, una vida amorosa que no deixarà a ningú indiferent. Per què ens hi fiquem? Perquè aquest és un programa de xismes i ens hem de ficar en tot. Bé, l'Aitana ha tingut diversos nuvis, però el primer que posa en l'apartat vida personal de la Wikipedia és l'actor Miguel Bernadeu, aka Rocky Balboa. Segons sembla, ja havien començat a sortir abans de fer la sèrie, però durant el rodatge es van fer inseparables.
2: Ja ho tenen, això, els rodatges, que si que un roce por aquí, que si tal por allà...
1: Es passaven un munt d'hores junts, és normal.
2: És inevitable.
1: Malauradament, després de 3 anys es van separar i l'Aitana va començar una relació amb un altre cantant.

0: Aquest és el Sebastián Yatra.
1: Sí.
0: Els dos van començar a sortir junts al 2023, però es veu que a finals d'aquell mateix any van decidir que es prendrien un descans.
2: És que estem per una altra biografia, Sebastián Yatra, que va dir una frase així com que a l'any de les relacions que ell ja no s'encomoda. Passa un any i diu, jo t'he estimat moltíssim aquest any, però
0: ja està.
1: 2026, nova vida.
2: No és el nostre any.
0: Al febrer del 2024 va ser vistos junts un altre cop. I per vistos junts em refereixo a que el nostre equip de paparazzis professional va aconseguir fotografies exclusives de la parella obtingudes mitjançant mètodes, diguem-ne, poc ortodoxos. No em feu concreta.

0: Us he de ser sincer. Aquesta cançó m'encanta. Sí? Maleïts, maleïts sigueu, ho heu aconseguit. Aneu-vos tots a l'infern, heu aconseguit que digui que m'agrada una cançó d'aquesta dècada.
1: I que bé que
0: maleït
1: et sents,
0: sigui.
1: I que bé que et sents, de sobte.
0: Traient el paripé del planeta de los simios, ho dic de debò. A mi aquesta cançó em posa sensiblon. Per dir-ho en termes cruifistes, gallina de piel. Bé, segons la nostra amiga, aquesta cançó està dedicada al Miguel, de qui sempre ha dit que va ser el veritable amor de la seva vida. Igualment, després de trencar amb el Yatra, es va ajuntar amb un youtuber, un tal Plex, famós per guanyar la vetllada de l'any d'Eli.

0: I fins avui en dia sembla que l'Aitana està passant per un gran moment amorosament parlant. Almenys millor que el meu.
1: Ara té un teatre.
0: Eh?
1: Ara té un teatre. El Mago Pop.
0: El Mago Pop.
1: S'han comprat un teatre, tu.
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: Sortim de compres. Què? Avui què? Un bolso,
0: avui,
1: no?
0: Un teatre.
1: Ja està, es queden tan panxos.
0: No, tenia unes quantes monedetes allà a la butxaca. Bé, però no us preocupeu que, en quant trenqui, aquí seguirà el nostre programa de cotilleos per explicar-ho. Amants del xisme, ens veiem aviat. Havia d'omplir la secció d'alguna manera i no tenia ni idea ni de com fer-ho.
1: M'he entretingut.
0: Sí, era la meva versió del corazón-corazón. Sí. Doncs una cosa.
1: Que és igual, vull dir que no...
0: Sí, més o menys. Bé, des de llavors l'Aitana ha seguit a la cresta de l'onada. Ha tret uns quants discos més, l'Alfa i el Quarto Azul, i fa gires cada cop més grans i multitudinàries. Igualment, no tot és tan perfecte com sembla. Segons va explicar en un documental que li van fer, la nostra amiga és sent pressionada constantment. No per la fama ni els fans, sinó per una cosa així com la síndrome de la impostora. Com que ella mateixa sent que no es mereix, entre cometes, tot l'èxit que ha tingut. L'Aitana ha arribat a patir alguna depressió precisament per aquest motiu, però segons s'ha explicat en alguna que altra entrevista, ho està aconseguint superar. Ara mateix està embarcada en una gira que li portarà per un munt de llocs del món, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys fins a Nova York. Aitana Ocaña, la superestrella. No va patir una infància tan dura com altres personatges que he portat i sembla que, malgrat la fama, ha aconseguit no tornar-se boja, o almenys de moment. També us he de dir, és una cantant molt jove que està al cim del seu èxit. No tinc ni idea de com li anirà, però espero que molt bé. És més, si d'aquí 30 anys aquesta secció segueix existint, us prometo que li dedicaré un remake actualitzat. Aquí ho heu sentit primer.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: A veure, Òscar Arjonilla, com fa això?
1: No.
0: Albert Vilar?
1: No ho faré. A sobre, l'Òscar m'ha posat les lírics aquí, per sí. Si no me la sabia.
0: Ara, Òscar, ara. Quina bona manera d'acomiadar la temporada, tu.
2: Qui m'ho hauria d'haver dit,
0: que haguessis acabat amb Superestrella.
2: És que el primer de la temporada crec que va ser Picasso.
0: Bueno, doncs sí,
2: de Picasso a Aitana.
0: Ja t'encaixa aquesta cançó, eh? Que ets, sinó una superestrella, Òscar Arjonilla.
2: M'estàs fent la pilota, John.
0: Ens veiem l'any que ve o no?
2: I tant que sí, home.
0: Òscar, una forta abraçada, gràcies com sempre.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
1: Crec que això no ho havia explicat mai.
2: Tinc roba interior de la sort.
3: No ens havíem vist mai, oi?
4: El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
5: En fi, espero que això ja hagi prescrit.
0: Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Marta Marco, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Estem a Hostalets de Balanyà ara mateix, o al Paradís, perquè és que ara mirem
1: Sant
0: això.
1: Sant Miquel de Balanyà, perquè se t'enfadaran perquè els Hostalets és el poble de més a baix.
0: O sigui que estem una mica a la frontera, no? Podríem dir. Mm-hmm. Com és la vida aquí?
1: Realment és més tranquil·la, vas més a poc, sobretot quan entres aquí dins, no? Que et permet estar una mica més aïllat, hi ha molt silenci, hi ha molts ocells, hi ha molts animals. I realment a mi em fa estar bastant bé el fet de no viure ja a la ciutat.
0: Però hi has d'anar molt igualment, no?
1: I vaig cada dia gairebé, sí, sí. O sigui, visc bastant a la carretera, m'agrada molt escoltar la ràdio, vaig amunt i avall i aprofito, doncs, aquesta... Cada vegada costa més entrar a Barcelona, també és veritat, i per tant aquesta hora hi ha algú que em permet anar a la meva feina, doncs l'aprofito per això, per escoltar la ràdio, per passar-me els textos...
0: De fet, la ràdio, has comentat alguna vegada que vas començar la carrera de periodisme justament per això, perquè t'encantava la ràdio.
1: Sí, sí, sempre m'acompanya molt. Jo, clar, penso que el meu horari a vegades va al revés de la gent, no? Començo a treballar a partir de les 6 de la tarda, que me'n vaig cap al teatre. Això vol dir que durant tot el dia hi ha moltes hores a les quals, doncs, el meu fill és a l'institut o el que sigui, i això fa que jo tingui hores per mi, per preparar-me, per estudiar, si estic estudiant altres coses, però també per escoltar molt la ràdio, és el que faig. L'escolto molt, m'acompanya.
0: Clar, la vida aquí també deu ser molt diferent a la que hi havia a Badalona, que tu ets de Badalona, clar, imagino que no té res a veure tampoc.
1: Sí, de fet, de Badalona vaig sortir molt aviat, amb 18 anys me'n vaig anar ja cap a Barcelona, perquè estava allà estudiant, i clar, quan ets molt jove vols estar molt connectat amb tot el que passa, amb tot el que hi ha, també culturalment, no? Per mi Barcelona era això, era cada dia anar a veure una obra de teatre o anar al cinema o anar als Verdi o... Era estar connectat i estar connectat amb molta gent. Clar, quan et vas fent gran i sobretot quan vaig tenir el meu fill, sí que tenia molt clar que volia una mica fugir d'aquesta mena de no parar, no? De tants estímuls. Volia una cosa més tranquil·la i realment és el que vaig acabar fent.
0: Sí. Que vagin una mica més lentes les coses, no? Com a mínim quan arribes a casa, que potser quan estàs allà doncs tot va molt ràpid per la vida que has tingut, però que aquí tot es calmi
1: aquí tot para una mica, no? I el ritme una mica l'imposes tu, no te l'imposa tota la resta, no? I a mi això m'agrada perquè m'agrada estar en contacte amb la natura, m'agrada aquesta cosa de pensar que puc sortir a l'exterior i connectar-me una mica amb el cel, amb la terra, això m'agrada.
0: Abans dels 18, on, com comentaves, era un altre moment, no?, de voler estar connectat a tot, jo crec que ens passa a tots els que som joves, potser després estàs buscant altres coses. Família de Badalona, família de bàsquet, molt de bàsquet,
1: sí, molt de bàsquet,
0: i molt de teatre, també.
1: I molt de teatre, sí. Crec que la combinació ha estat molt xula, perquè en el fons viure el que li ha passat al meu germà i seguir-lo per tota Espanya, quan anava canviant d'equips, ara que està anant per Europa, és un gaudi. A mi m'encanta l'esport, m'agrada molt. M'agrada molt perquè crec que també té uns valors que és molt el que passa en una obra de teatre o el que crec que jo hauria de passar en el meu ofici, no? Que és treballar en equip i saber que totes les peces es necessiten les unes a les altres.
0: Per dir-ho així, el teatre pot aprendre moltes coses de l'esport o del bàsquet en concret?
1: Jo crec que sí. Primer, el teatre et demana una serenitat, et demana una concentració, et demana una concreció. I el mateix passa en l'esport, no? Un mal moviment et fa perdre una pilota i aquella pilota és un atac i són dos punts en contra, no? O tres. Llavors penso que en el fons hi ha molt paral·lelisme, hi ha molta concentració, hi ha molta pressió. Evidentment sempre he pensat que el meu germà ha arribat a tenir molt més públic que jo, no? Ahir em mirava el documental de l'Abad Gyal i, clar, el Farelo, el seu pare, li deia: tu quants n'has tingut avui? I ella deia 17.000. I ell deia: jo 300. Una mica és aquesta balança, no? Vull dir que... Però tot i així, la pressió hi és, perquè estàs en el directe. O sigui, estàs en... si falles, falles. I falles davant de 300 o davant de 17.000, però falles.
0: A quina edat vas descobrir, per dir-ho així, una família també, com hem explicat molt de teatre, això que explicaves, aquesta pressió que significa el teatre? Ja des de petit els teus pares et portaven d'escenari en escenari o va ser una cosa que va arribar més tard?
1: No. Els meus pares ens van mantenir molt al marge, el meu germà i a mi. Vull dir, primer perquè el meu pare també era empresari. Vull dir que ell es va arruïnar i llavors a partir d'aquí va començar la seva carrera. Però ell era actor aficionat i estava amb el teatre aficionat. Per tant, era de nits, després de la feina. Nosaltres érem a casa amb els avis i... I a mi em va venir molt més tard. Va ser quan el meu pare ja s'havia professionalitzat i jo, de fet, estava a punt d'acabar la CL i havia de triar què fer, no? I a partir d'aquí va ser quan vaig pensar, ostres, m'agrada molt això del teatre. Vaig anar a veure el Cyrano de Bergerac, del Flotats, i recordo sortir d'allà i pensar, hòstia, m'encantaria, no?, fer una obra així, poder explicar, dir aquestes paraules.
0: Va ser veient el Cyrano que se't va despertar aquesta cosa.
1: Sí, recordo molt aquest input amb el Cyrano de Bergerac i tot i així havia vist altres obres al lliure, havia vist ja l'Elisa Aran, un quartet que recordo que m'havia impressionat molt, amb l'Omar. Vull dir que ja de petita havia viscut això perquè el meu pare ja estava molt connectat. Però em va venir tard, a mi. Jo no vaig fer mai teatre d'aficionats, no vaig fer mai Els Pastorets, per exemple, no? Em va venir més tard, no ho sé.
0: I quan et va venir això realment i vas dir és que jo el que vull fer és teatre, que de fet vas començar a estudiar-ho, a la vegada que periodisme, com parlàvem abans, els teus pares d'això què en van pensar en aquell moment?
1: Bueno, el meu pare, amb tota la modernitat que els acompanyava en aquell moment, perquè eren persones que jo crec que tenien una obertura de mires important, jo crec que ell va tenir un ensurt, va dir, hòstia, no facis aquesta professió, és molt difícil, és molt insegura. De fet, l'altre dia, veient una sèrie que li agradava al meu fill, em diu, i si em faig actor? I li vaig dir, hòstia, dic, per favor, dic... Clar, i vaig pensar, no?, amb tot el patiment que em suposaria pels coneixements que en tens de dins de la professió, perquè saps que, bé, és una professió que a vegades has d'estar molt, tocar molt de peus a terra i a vegades no surten les coses com vols. I a vegades et toca l'autoestima i has de controlar l'ego. Llavors, clar, si de sobte em digués que vol ser investigador o que vol fer biologia, doncs segurament estaria més tranquil·la perquè no tindria consciència de què significa això, no? O què significa, però segurament té la mateixa inestabilitat que ser actor o actriu.
0: Clar, això és curiós perquè el que entenc del que em dius és que el que tu volguessis fer teatre no va acabar d'encaixar del tot
1: no,
0: bé.
1: No, per això em van dir fes periodisme,
0: sí,
1: per si de cas.
0: No, també diré una cosa,
1: assegurant
0: no sé.
1: El tir.
0: Clar, no sé si periodisme és assegurar gaire el tir.
1: No, tampoc. Però... Vull dir, tampoc, no? Com no ho hagués estat fer Belles Arts o Humanitats. Totes les carreres una mica no científiques, no, a vegades tenen aquesta incertesa, però van així i també em va servir de molt fer els 2 anys i pico de periodisme que vaig compaginar amb l'Institut del Teatre.
0: Ara mateix has explicat que pots entendre una mica aquest sentiment quan el teu fill et diu que et vol dedicar a això i tu dius, ostres, sé quines són les coses.
1: Sí, puc entendre.
0: I pots entendre el sentiment llavors que tenien els teus pares?
1: Sí, puc entendre-ho.
0: I en aquell moment ho podies entendre?
1: Bueno, en aquell moment, evidentment, jo vaig tirar pel dret, no? Sí que vaig seguir el consell del meu pare, que em va dir, prepara't i estudia, és el més important. O sigui, no vulguis arribar al lloc. I això jo li he repetit a molta gent jove que em diu, ai, vull fer càstings i vull fer l'arxiu de TV3 i jo li dic, ostres, primer de tot intenta preparar-te i intenta entendre què és l'ofici, no? El teatre en el fons és l'orfebreria, és la manufactura, és començar a tocar totes les tecles que després s'han de fer més petites quan fas imatge, però fer-les grans i fer-les en directe és una cosa potent. Per això em sembla que per mi controlar el teatre et fa que després puguis arribar a l'àmbit de la imatge des d'un altre lloc.
0: Què et sembla, per exemple, a alguns màsters que hi ha o alguns cursos que directament comences ja des d'interpretació a càmera i que no es passa per aquest pas previ del teatre?
1: Clar, per mi no són el meu ideal en el sentit de que penso això que t'explicava, no? Que és més important la preparació de tot el que significa treballar amb el teu cos, perquè tu treballes amb la veu, tu treballes amb l'expressió corporal, tu treballes amb el cant, tu treballes amb la dicció. Hi ha molts àmbits que el treball de càmera no et potencia. Per què? Perquè estàs davant d'un mitjà que et demana una cosa molt més petita. I, per tant, no treus tots els recursos, tot i que has de controlar tot l'espectre de l'emocionalitat. Però penso que està molt bé preparar-se en una escola d'interpretació i tocar tots els pals.
3: Clar, amb el teatre una mica com a base de tot el que pot venir.
1: Jo per mi sí, per mi perquè està a la meva escola, però potser algú que ha fet i que té el cul pelat de fer imatge et dirà, doncs jo he après molt i després he pogut fer una obra de teatre i no he tingut cap problema.
3: Clar, però tu també tens les dues vessants, és a dir, has estat davant de la càmera, has estat molt damunt els escenaris i pots tenir les dues coses. Què et sembla, per exemple, que a l'educació la música sigui una assignatura obligatòria i el teatre no?
1: Doncs és una llàstima perquè la música, per exemple, per mi és un llenguatge superimportant que penso que tothom hauria de desenvolupar perquè t'obre un altre tipus d'escolta que és molt difícil trobar-la enlloc més que no sigui en la música. Però, en canvi, el teatre també t'obre una part d'emocionalitat que penso que també s'hauria de treballar. Per què? Perquè en el fons estàs jugant a fer veure què fas. Però sí que estàs intentant empatitzar a què li passa a algú quan està trist, què li passa a algú quan està content, eufòric, en tot el que seria el que ens passa a la vida real, no? I ficcionar això, penso que el que et fa és poder desenvolupar l'empatia. Per tant, em semblaria una cosa important d'ensenyar, no? Perquè, en el fons, els nanos, quan creixen, el contacte amb les emocions i cada vegada més també amb les noves tecnologies fa que per mi estigui una mica frenat, no? O sigui, el mirar-se als ulls, el

0: personalitat i un, sobretot, poder amagar-te darrere d'una imatge, no? O darrere d'una immediatesa, d'un fet. I no es va tan a fons, no? Per mi és bonic quan per exemple, doncs, els nens desenvolupen això amb els companys, doncs, havent de parlar, havent d'avorrir-se. Jo sempre li dic al meu fill, és important també saber avorrir-se, que no haguem d'estar tot el rato estimulant-nos, o que passin coses, no, para, xerrem de tonteries, observem el que ens envolta. Si no, estàs connectat tot amb una realitat que no acaba de ser real, és la que hi ha allà dins, no?
1: Però com a mare, fins a quin punt pots incidir en això? Perquè al final tampoc pots fer que el teu fill visqui en una bombolla que no és
0: el
1: món real.
0: No vull que visqui en una bombolla. Evidentment és un nen que està connectat a les noves maneres d'oci, de lleure, però intento combinar les vessants, no? O sigui, ell pot jugar a la Play, però per mi és molt important que a la nit llegim, i llegim els dos, no? Estem al llit i ens prenem un moment en el qual jo estic amb el meu llibre i ell amb el seu. És important, això. És important veure que la literatura també et pot fer volar, com et pot fer volar un joc de carreres de la PlayStation, no ho sé. Vull dir que ja ho entenc, que segurament l'altre és més estimulant. Però descobrir aquest nou món pot ser també interessant, com també intento que vingui el teatre, no? Que entengui aquesta cosa del llenguatge, del directe, la música. No ho sé, és difícil, és difícil. Però, per exemple, jo he tingut la sort que ara mateix he enganxat l'època en què molts pares s'han ajuntat perquè no hi hagi un mòbil a partir dels 12 anys. O sigui, el meu fill ha començat l'institut aquest any i no té un mòbil. I com ell, el 70% de la seva classe. No ho sé, potser ja és un pas, no?
1: Hem de tornar una mica enrere, llavors, amb aquestes coses.
0: Jo penso que el que no pots és donar-li a un nen de 12 anys el món. No li pots donar al món, no el pot tenir a les seves mans perquè no el controla. Si no el controlo jo, que en tinc quasi 50, perquè a vegades se m'endú i estic perdent el temps mirant coses que realment penso quin interès té això per mi, no? Doncs imagina't amb un nen de 12 anys i a sobre donant-li unes xarxes socials que el que fan és tu sí, tu no, tu estàs dins on has d'estar, tu no, tu estàs en un altre lloc i no et volem, t'excluïm o no et diem ens agrades. Hòstia, supercruel per mi.
1: Fins a quin punt et va fer reflexionar sobre això el monòleg que vas fer de bèsties?
0: Molt. Em va fer reflexionar molt perquè a mi m'agrada molt fer treball de camp. Crec que és el més xulo del que em passa amb la feina, no? Que de sobte, doncs, em poso a fer un autor i puc endinsar-me en el seu món. Em poso a parlar sobre un tema i m'agrada conèixer, no?, el que passa. Vaig estar mirant molt sobre com la hipersexualització de nens i nenes, però sobretot ara ja també de nens, o sigui, el culte al cos, els tatuatges, els piercings, com l'estètica ens influencia, com els perfils que creem no deixen de ser un construir la nostra imatge des de fora, no des de dins. Em va semblar superinteressant parlar d'aquest tema, per això el vaig fer, de fet, volia parar una mica a fer teatre, i bèsties, quan el Pau Roca em va plantejar el text i el vaig llegir, vaig dir, merda, això és important explicar-ho. No sé quanta gent ho veurà, tant de bo ho vegin molts adolescents i els faci reflexionar, no? Però bueno, és per això que faig aquest ofici a vegades, per si pots contribuir, posar un granet de sorra a dir, ostres, què us sembla aquest tema? I pensem tots junts, surts del teatre i en parles amb la teva mare o amb el teu pare o amb qui t'hagi acompanyat.
1: Per qui no l'hagi vist, és que el plantejament és molt bèstia. O sigui, una nena petita que es vol operar els pits.
0: Una nena petita que es vol operar els pits, sí. Però des de fa molts anys té aquesta obsessió. Des de que té 4 anys comença a demanar-li a la seva mare. Per què? Perquè és una nena que interactua constantment amb revistes, perquè la seva mare té revistes a casa, i el que veu és el que vol, no? Vol aquell cos normatiu, vol aquells pits. Llavors s'obsessiona de tal manera que la seva mare acaba sent un problema molt gran el que li demana la seva filla i acaba tenint tanta pressió que se l'emporta a Sud-amèrica i l'opera. I clar, quan arriba aquí això desenvolupa en que li prenen la custòdia, bueno, en tot un drama, no? I crec que és un text que diu moltes coses, perquè és veritat que hi ha una pressió estètica molt gran. Tots la patim. Jo sóc la primera, jo treballo amb la meva imatge. I sóc la primera que em miro i penso, ostres, m'he fet gran, tinc arrugues...

0: tinc una cara que és d'una persona gran, a la càmera em veig fatal, però és igual, jo no vull, vull acceptar el que hi ha, vull acceptar la meva edat i vull veure que es fan sèries amb gent de la nostra edat, que té la nostra edat i que està fent un paper de la nostra edat, no d'una persona 10 anys més gran.
1: És que és el que has explicat moltes vegades, que quan et donen un paper, si tens 30 te'l donen de 40, si tens 40 te'l donen de 50, com has conviscut amb això?
0: Al principi, clar, quan ets més jove potser no hi pares tota l'atenció, no? I dius, bueno, ah, vale, soc parella del Francesc Orella, ah, bueno, ens portem 10 anys, bueno, no passa res, cap problema, no? Però després, quan et vas fent gran, penses, ostres, doncs no, he de començar per poder dir no a un projecte que potser m'interessa molt, però que potser no me l'han d'oferir a mi, potser li han d'oferir a una actriu que té l'edat d'aquell paper. I per tant, sí, alguna vegada he dit que no. Tampoc és que m'arribin moltes ofertes d'imatge, és difícil. No. Una dona a partir dels 40 i pico se la comença a invisibilitzar molt en aquesta indústria nostra.
1: Que de I sobte... és el cas dels homes?
0: I no és el cas dels homes, no. Vull dir, amb tot l'amor que tinc cap al Francesc, que l'adoro, però ell va acabar a Merlí i no va parar de treballar. I va empalmar projectes en projectes en projectes. No va ser el cas de les dones que érem allà, no? O de la majoria de dones que érem allà.
1: I com et poden també educar en això, no? Parlaves de Merlí, per exemple. Clar, va haver-hi molta gent d'allà, tu ets un cas, que després heu fet molta carrera, hi ha hagut gent que potser n'ha fet menys. Clar, en un boom tan gran com el que va significar Merlí, com pots interioritzar això de dir, vale, he tingut molt èxit aquí, però és que la carrera continua i potser no podré fer coses bueno, que siguin tan exitoses com aquestes.
0: He de dir que em va costar una mica, em va costar una mica perquè van passar gairebé 5 anys en els quals no tenia ofertes d'imatge. I vaig començar a tenir una mica de paranoia, vaig canviar de representants, vaig pensar, ostres, què passa? No ho faig bé, hi ha alguna cosa que no funciona, és el meu físic, vull dir que vaig... Van realment tenir una petita crisi amb mi mateixa, fins que vaig dir, ei, prou, sóc tan afortunada, tinc feina, puc fer teatre, és un àmbit que és la meva vida, és on m'he criat, i és qui m'està donant feina i qui m'està cuidant i qui m'està permetent explicar històries. Si la imatge no arriba, doncs no passa res, no? Deixa de pensar que és culpa teva. Potser és que no ha de ser i que no ha arribat i que quan arribi, arribarà.
1: Has repetit, de fet, dues vegades durant l'entrevista el tema de la imatge, com això a tu doncs, et podia arribar a fer mal. Clar, és molt difícil, suposo, amb la feina que teniu, que depèn tal com està muntat tant del físic. Clar, imagino que això ha de ser molt difícil, no?, sent actriu.
0: Sí, és difícil, clar, és difícil, perquè, bueno, és difícil i en el fons també és molt bonic, no? Perquè jo ja no tornaré a fer mai la Julieta. És així. Jo la vaig fer quan tenia 20 i pico anys i ja no la tornaré a fer mai més. La vida ha passat. Hi ha moltes altres Julietes i noies joves que faran de Julieta. Igual que jo ara, doncs segurament puc fer papers de ties de 50 tacos, que és el que em toca a mi. Perquè és el que jo he viscut, explicar això. Intentar voler demostrar que no sóc una dona de quasi 50 anys seria un error per part meva, crec. Per tant, intento conviure i conviure bé. Evidentment, jo em cuido, clar que em cuido, però em cuido perquè per mi una persona que treballa en el meu ofici també és un esportista d'èlit. Jo he d'estar en forma per estar dalt de l'escenari i aguantar una hora i pico tirant de la funció. Per tant, faig esport, em cuido, intento estar sana. Però la gent és curiós, eh? Vull dir, a mi em diuen milions de vegades estàs molt prima i que prima i que prima i per què estàs tan prima i fas... Hòstia, és el meu físic. Vull dir, no és que jo vulgui ser molt prima. Jo vull veure'm bé, vull agradar-me. A partir d'aquí, no m'agradaria tampoc que semblés una... Però és que la gent parla molt dels físics. Hem de començar a deixar de parlar tant del físic, jo crec. I parlar més del que hi ha aquí, del que hi ha aquí.
1: Però clar, la gent parla molt del físic en el sector, perquè, i ho heu denunciat moltes actrius, sobretot amb els papers que són a dones, vull dir, a vegades no només s'ha de complir amb les característiques, no?, a nivell de tenir talent, d'encaixar amb aquell personatge, sinó també de característiques com molt físiques. Vull dir, es parla molt del físic perquè segueix funcionant així el sector.
0: Evidentment, però perquè la imatge, o sigui, tu dones una cosa, el teu físic dona una cosa, tu dones, tens una personalitat i normalment, malauradament per mi, crec que es perd una mica el joc del que és un actor, un intèrpret, una actriu, et donen papers que t'escauen. que el teu físic ja determina, ostres, mira, és que ella ja té un tipus de físic que ja dona una mica això, per tant, donem-li aquest paper. A mi m'agrada molt quan veus una actriu que està fent un paper que realment d'entrada no li donaries. Crec que és interessant buscar això també, no? Però la imatge, evidentment, la imatge t'encasella en un lloc, dones alguna cosa, i a més també hi ha un factor, quan has d'estar davant d'una càmera, és tu qualles o no qualles amb el teu company, amb el teu partner, amb el que volen, amb el que es vol ensenyar. Per tant, són molts factors que no depenen de tu. No depenen de si ets bon actor o no ets bon actor.
1: I el teatre està molt lluny d'arribar a aquest punt en el que no sigui estrany que el que tu t'imaginis d'un personatge físicament puguis agafar una persona que no compleixi amb allò el cànon? Està molt lluny d'això.
0: Jo penso que el teatre afortunadament arrisca més en això, perquè a vegades els actors... jo crec que acostumen a donar una solvència o acostumen a provocar alguna cosa en el públic que fa que tu els hi dones la confiança en pensar que poden fer aquell personatge, però que també en poden fer un altre i un altre i un altre. Diguem que hi ha més obertura, tens més possibilitats de fer rols diferents. No hi ha una lupa tan acotada, no? Està molt més obert el prisma. Per tant, jo puc fer veure que estic fent una superdolenta i potser d'entrada no em donaries el paper d'una tia superdolenta, no?
1: Mirant quin és el moment ara mateix del teatre, fent una mirada una mica més general, potser és un moment una mica contradictori. Vull saber també què penses d'això, perquè, per una banda, a nivell de pressupostos, l'1,7 és el més alt que hi ha hagut, 3 milions d'espectadors en una temporada... però heu denunciat moltíssim que segueix sent un sector molt precaritzat. Quin és el moment ara mateix del teatre a Catalunya?
0: Segueix sent un sector molt precaritzat. I no s'inverteix diners en la cultura i en el teatre, sobretot, però també en la dansa, en el circ, en la música. Són oficis precaris. Per què? Perquè no et permeten tenir una continuïtat, perquè no és com a França, no tens uns intermitents on l'Estat, si tu treballes i fas un projecte a l'any, puguis viure després amb una certa tranquil·litat. És un ofici molt inestable. I a part aquí és molt endogàmic, és molt petit. I què passa? Doncs que cada vegada les generacions ens separem més en comptes d'ajuntar-nos. Perquè és com que els que porten molts anys treballant, els que comencen els dona la sensació que els hi estan prenent el pastís.
1: Que haurien de fer més diners públics.
0: Crear noves companyies joves emergents perquè es poguessin fer projectes de creació, projectes en el qual no haguessis d'estar pendent de l'ocupació. O sigui, jo ara que m'he posat a l'altre cantó amb la trena, per exemple, i he vist com funciona una producció teatral...
1: Si era la primera vegada que ho feies?
0: Sí, era la primera.
1: Sempre havies estat com a actriu i ara també dirigint-ho amb la segona.
0: Bueno,
1: no
0: dirigint-ho, sinó que ens vam fer una mica... Vam intentar compartir aquesta producció. Compartir una producció vol dir assabentar-te de com van els números, de com funciona, de què costa cada cosa, i estar al darrere i arriscar tu també, no?, a nivell de posar-hi diners. I aquí te n'adones que realment... ostres, el teatre és molt bèstia, perquè si no tens un tant % d'ocupació molt elevat, no comences a cobrir els gastos i, per tant, a partir d'aquí no comences a guanyar i a generar diners. I això vol dir que tots els productors tenen molta pressió en l'ocupació. I això és el que ha de suplir l'Estat, que es puguin fer projectes en els quals no hagis d'estar pendent de quants tíquets estàs venent. Perquè és que, si no, no pots arriscar mai. Sempre has d'anar, ostres, fem això perquè ha d'arribar a tots els públics. No, per què? Perquè no podem fer un teatre més experimental o barrejar disciplines. No ens ho permet l'Estat. Això a Alemanya és impensable. Allà l'Estat permet que hi hagi una òpera contemporània en la qual hi hagi gent molt jove que està començant que proposin una proposta radical. No sé dir-te ara concretament, però parlant amb amics que són fora, diuen, ostres, és que allà a qualsevol poble hi ha un teatre en el qual té una subvenció molt gran i molt potent.
1: Per exemple, ara mateix, com diem, estem amb l'1,7, es posa l'objectiu...
0: Del 2, del 2%, però quants anys fa que parlem del 2?
1: Però el 2, per exemple, segueix sent poc.
0: Jo trobo que sí, si ho compares amb altres països d'Europa, és molt poc. però molt, molt, eh?
1: I què et sembla la política de bonus que s'ha fet sobretot amb els joves perquè puguin anar al teatre? Això és positiu?
0: Evidentment, tot és positiu. Tot el que sumi el nostre públic jove és positiu, perquè és el públic del futur. O sigui, si no hi ha gent jove a les platees, nosaltres tenim una obsolescència programada, és evident, perquè arribarà un moment que no hi haurà gent que vulgui anar al teatre. I jo ho veig, i és algo que em preocupa. Parlem molt amb els companys i companyes. És molt difícil atraure la gent jove, és molt difícil, però això s'ha de fer des de les escoles. Si jo des de les escoles, jo ho recordo quan era petita i anava molt al teatre, ens portaven al teatre. És important que els hi facin despertar aquest cuc, aquest... També perquè jo entenc que una persona jove, si s'ha de gastar 30 o 20 i pico euros en una entrada de teatre, no sap què va a veure, no s'arriscarà, s'anirà a veure pues, el concert d'aquell grup de música que ja sap que li agradarà. Per tant, hem d'ajudar a que hi hagi subvenció pels joves perquè puguin catar, perquè puguin tastar si els agrada o no.
1: I tornem també al que havíem comentat a l'inici de l'entrevista, el paper de l'educació en tot això, en fer,
0: bàsic.
1: Aquest petit, bueno, com una espurna, no?, que et permeti anar descobrint el...
0: Bàsic, és que és bàsic. És bàsic que des de les escoles es fomenti la lectura, el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, totes les arts. És que són el que t'eixampla l'ànima. En el fons, en temps de pandèmia, tothom se n'omplia la boca, però és veritat, no? És el que ens va fer estar una mica més contents i no estar pensant en si la gent es moria als hospitals, no? I, de fet, és així. Jo crec que aprendre de la vida i de l'ésser humà només ho pots fer a través d'això, dels actes culturals i educatius. És la manera. Després, la vivència, evidentment. Si te'n vas a fer la volta al món, segur que aprens un munt de coses.
1: Però segurament el que aprendràs tindrà molt a veure justament amb la cultura. Marxes fora i veus justament quina és la cultura
0: de viure, altres maneres de connectar-se amb la vida, altres maneres de prioritzar coses. És així. Jo ara, per Cap d'Any, ens vam anar a Argèlia i, clar, entres a Àfrica i de sobte veus, no?, veus quines són les prioritats. Però, en canvi, hi ha aquesta mena de dislèxia, no? Vull dir, el que veus més són telèfons mòbils i imitacions de marques de roba, que per mi em va semblar una cosa de gent que potser veies que vivien en llocs que queia la Caixa Bacau i de sobte els veus que van tots vestits de Fendi, de Gucci, d'imitació, i fas... No estic entenent cap on anem. A mi hi ha coses que ara mateix ja comencen a escapar-se'm, però no deixaré de barallar-me per entendre-les, eh?
1: Et sents molt lluny de, per exemple, les generacions joves, a l'hora de com entenen la vida?
0: Intento no sentir-me'n, perquè tinc un fill i perquè no em vull desconnectar d'ell. Vull aprendre amb ell i vull poder entendre. Però sí que no deixo de repetir-li quines, per mi, són les prioritats a la vida, no? Que és això, ser bona persona, ser generós, connectar-te amb el teu entorn i amb la gent, amb la teva societat, no prioritzar el consumisme, vull dir, no caure en l'error, saber què és el que realment és important. Perquè d'aquí res et pots posar malalt i desaparèixer del món, no? O et pot fotre en una bomba i ens anem tots a cagar, no? Llavors dius, hosti, no sé, és molt utòpic, eh? Potser és molt, sembla molt hippie, però intento entendre, i dins d'això entendre, doncs, per què de sobte és tan important si vaig vestit així o vaig vestit així, no? Que també ho era la meva època, eh? Que passava, els teus pares et deien, bueno, pues, escolta'm, si vols vestir així o comprar-te això,
1: tu treballes,
0: doncs comença a treballar. Jo vaig començar a treballar els estius i el 70% del meu sou se'l quedava el meu pare. I em deia, escolta'm, noia, tu vius aquí, no? Ho tens tot. Vull dir, escolta'm, doncs no ho sé, et quedes aquesta part, però entens de què va això. Entens lo dur que és llevar-se a les 5 del matí o a les 6 del matí i anar-te'n a plaça a vendre. Ho entens, oi? Doncs va, vinga. I clar, espero ser capaç també de transmetre aquests valors al meu fill. Sí.
1: Marta Marco, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: El que passa que encara no et deixaré marxar, perquè el nostre podcast es diu Off the Rec, sí. I llavors al final de cada entrevista demanem al nostre convidat que amb aquesta gravadora expliqui alguna cosa que mai havia dit públicament. Pot ser el que sigui. Et deixo un moment, si vols, per pensar-ho.
0: Sí, sí, espera't. Doncs és una tonteria, però és una cosa que només m'ha passat una vegada amb 30 anys que fa que faig aquest ofici, que és que no vaig entrar en escena quan em tocava. Vaig deixar molt tirats els meus companys, entre ells hi havia el meu pare, l'Eduard Fernández. I és perquè estava embarassada jo en aquell moment i em vaig quedar adormida al camerino de miralls de la sala del Teatre Lliure. I de sobte vaig fer... Ah! Em sembla que vaig sentir que ja havia d'haver entrat. Vaig donar tota la volta al Teatre Lliure corrents. Em vaig equivocar, no trobava la porta d'entrada. I mentrestant el meu pare va fer un speech, crec que ben bé, de 2 o 3 minuts. I crec que això no ho havia explicat mai.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres. De veritat.

0: Som gent de carrer, un dia més avui al vostre costat, Albert Vilar, gràcies.
1: Abans d'acabar vull dir una cosa.
0: A veure.
1: Vaig a Anglaterra.
0: Ah, ho acabes de decidir.
1: I punt, ja està. Ah. Argentina té un Mundial, Argentina ja ha fet la feina, Messi ja està content. Espanya-Anglaterra.
0: M'anirà tan bé el partit, tinc el cap com un bombo.
1: Ja està.
0: No sé què ha passat aquest programa, però mira, he acabat amb el cap com un bombo.
1: Futbol.
0: No sé ja està, pan i circo, ja viure. A veure, gràcies. A demà, com sempre, a les 6 hi tornem. Una abraçada.

0: Ira del 30, escolta l'amor per poder seguir.
1: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.
2: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: Radio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
8: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem la denúncia d'estudiants i treballadors santboians per accedir al Mercabarna Flor, la vacuna contra les infeccions d'orina del Parc Sanitari Sant Joan de Déu o el primer gran fitxatge de la Unió Esportiva Santboiana. Avui és dimecres, 15 de juliol del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Protecció Civil de la Generalitat manté activades les alertes del pla Procicat per calor intensa i del pla Infocat davant un episodi de temperatures extremes i un elevat risc d'incendi forestal arreu de Catalunya.
9: Aquest dimecres és el dia més crític de l'episodi, amb temperatures molt elevades, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral. El Baix Llobregat, entre les comarques amb més probabilitat de superar els índexs de calor intensa durant les hores centrals del dia. La previsió indica que aquesta nit també serà especialment calorosa a gran part del país. A partir de dijous, les temperatures començaran a baixar progressivament, una tendència que es mantindrà fins dissabte. Els agents rurals també mantenen activat el nivell 4 al Pla Alfa als municipis afectats per perill d'incendi. Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions davant la calor, especialment entre les persones més vulnerables com la gent gran, les persones amb malalties cròniques o aquelles que desenvolupen activitats físiques a l'aire lliure. També es demana evitar qualsevol conducta que pugui provocar un incendi forestal mentre es mantinguin les actuals condicions de risc.
8: I els treballadors, estudiants i clients de Mercabarna Flor de Sant Boi denuncien que cada dia han de travessar la carretera B204 sense cap pas de vianants per poder arribar al recintre. Segons expliquen, el trànsit és intens i passen molts camions i els vehicles sovint circulen a gran velocitat. Ha recollit la denúncia ciutadana al programa de 3K Tot es mou.
10: Estem aquí al sol i hem de creuar fins l'altre cantó i és molt perillós. Jo fins i tot un dia em vaig donar un ensurt, perquè clar, quan marxa l'autobús no veus els cotxes que venen de l'altre cantó. I a vegades amb les presses vols creuar perquè arribes tard al curs i et portes l'ensurt que venen els cotxes i és normal, no et deixen cedir el pas perquè no hi ha pas de vianants.
8: Tot i que la carretera és competència de la Generalitat, hem preguntat a l'Ajuntament de Sant Boi si es plantejava alguna solució al respecte. Això ha respost el regidor de Mobilitat, Javier López, al programa Gent de Carrer.
11: Són coneixedors des de l'Ajuntament de Sant Boi, plenament conscients de les dificultats que tenen les treballadores i treballadors de Mercaflor per accedir a aquesta parada d'autobús. I hem sol·licitat de la mà de la AMB, que és la responsable del transport en autobús de la nostra localitat, de la Generalitat de Catalunya, una reforma d'aquest tram que permeti creuar en seguretat per fer-ne ús d'aquesta parada d'autobús. La Generalitat de Catalunya és coneixedora d'aquesta demanda i en aquest moment doncs, estem a l'espera d'una resposta que desitgem que sigui efectiva el més aviat possible.
8: I a partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincital en la campanya d'aquest any.
9: És la primera vegada que les agendes s'obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, dues setmanes més tard del que s'havia anunciat. Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. A més, es troben diferències per regions sanitàries, on, per exemple, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid, i la ciutat de Barcelona encapçala la llista de població vacunada amb un 43%, desigualtats que es volen trencar.
8: Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
12: Veiem que hi ha diversitat
5: des de cobertures molt bones, tant a la ciutat de Barcelona com a l'àrea metropolitana, la metropolitana del nord i a la sud, amb un rang que va fins a unes cobertures a algunes regions sanitàries, com és la grip a Girona, amb un 35,4%, o de Covid, també amb cobertures que baixen fins al 22,3%, que evidentment ens preocupen perquè un dels objectius serà no només augmentar les cobertures vacunals, sinó també intentar disminuir aquesta desigualtat.
8: A més, ell mateix ens recorda la importància de vacunar-se i fer-ho de forma planificada.
5: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Jo, quasi bé tothom prefereix saber quin dia s'anirà a vacunar, guardar-s'ho i anar-hi, i en alguns casos poden sortir complicacions, horaris laborals, etc, etc. Segur que hi ha més d'una, de dos i de tres causes que ens poden fer anar a una vacunació espontània, que volem també mantenir com una de les eines per continuar augmentant les cobertures.
8: Novetats pel que fa a l'habitatge, perquè ja es troben disponibles les llistes de les persones admeses per entrar al sorteig dels pisos de lloguer en règim de protecció oficial a l'Avinguda Aragó.
9: Les persones que considerin que haurien d'estar a aquestes llistes, però no hi són, ja poden presentar una al·legació. Aquest recurs s'ha de fer per mitjà d'una instància al registre de l'Ajuntament fins al 27 de juliol. Trobareu tota la informació a samboy.cat/habitatge social.
8: En mobilitat, aquesta setmana es modifica la circulació als carrers Saragossa, Terol i València per treballs de senyalització.
9: S'han iniciat treballs de renovació de la senyalització viària els carrers Saragossa, Terol i València amb l'objectiu de millorar la seguretat i ordenar la circulació en aquest sector. Les actuacions consistiran en la renovació de la senyalització horitzontal i vertical, així com en la reorganització d'alguns sentits de circulació i places d'estacionament. Durant els treballs es produiran restriccions puntuals de trànsit i de l'aparcament als carrers afectats.
8: I també continuen les obres per arreglar 5 aparcaments de terra repartits per diferents punts de la ciutat.
9: La primera actuació ja s'ha fet a l'aparcament del carrer Torres i Bages, davant del centre assistencial Pridanis, on s'ha reparat el ferm per eliminar els sots i millorar la seguretat i la comoditat dels vehicles.
8: Els treballs continuen en els aparcaments del carrer Llevant, a la BB-2002, a la zona de Califòrnia, a l'avinguda Lluís Companys i a la BB-2004, a l'altura de Can Paulet.
9: Aquestes actuacions formen part d'un pla municipal per adequar els espais d'estacionament de terra i s'assumen al pla d'asfaltatge urbà iniciat aquesta primavera per millorar l'estat dels carrers.
8: I en altres actuacions, en aquest cas respecte a la B25, encara queda pendent l'obertura del ramal d'accés a aquesta autopista en sentit Barcelona i la posada en funcionament definitiva de la rotonda de la Parellada amb totes les seves connexions.
9: També falta completar el carril bici paral·lel a l'autovia i obrir l'aparcament dissuasiu de la zona de l'Oasis, un cop el Ministeri de Transports faci la recepció oficial de les obres.
8: El Parc Sanitari Sant Joan de Déu desenvolupa una vacuna personalitzada contra les infeccions d'orina de repetició.
9: Un equip de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria reduir de manera significativa les infeccions d'orina recurrents i disminuir l'ús d'antibiòtics. La immunoteràpia s'elabora a partir del mateix bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas.
8: La recerca ha estat liderada pel doctor Vicenç Díaz. L'escoltem al Dies de Ràdio.
12: La meitat de les dones tindrà una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquestes, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més. En 6 mesos o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
9: L'estudi s'ha dut a terme en prop d'un centenar de dones amb una edat mitjana de 70 anys que patien infeccions d'orina de repetició. Els resultats mostren que el 51% de les participants no va tornar a tenir cap infecció després de la vacunació, mentre que un 40% es va mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. La recerca també destaca que aquest tractament per contribuir a reduir la dependència dels antibiòtics és un dels principals reptes de salut pública per l'augment de les resistències bacterianes.
8: Tot en un moment on els pressupostos de la Generalitat arriben a una xifra rècord de més de 49 milions d'euros per reforçar els serveis públics o impulsar l'habitatge, que han portat molt debat al Parlament.
13: 23.
14: Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost.
15: El pressupost que aprovem té una xifra rècord de 49.162 milions d'euros, 14.000 milions d'euros per salut,
13: 8.300 per educació, 4.200 per polítiques socials.
16: Catalunya necessita pressupostos,
17: però no aquests.
16: Tenim una oportunitat històrica d'assolir el concert econòmic, els impostos dels catalans. Els han de decidir els catalans. I nosaltres...
8: Les comarques de Barcelona concentren algunes de les inversions més elevades dels pressupostos del 2026, especialment en l'àmbit dels serveis públics.
9: En salut destaquen els més de 180 milions d'euros destinats a la millora d'equipaments hospitalaris com l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Clínic, l'Hospital de Terrassa o l'Hospital General de Vic, així com la construcció de nous CAPs a municipis com Sant Boi de Llobregat, Gavà i Castelldefels.
18: ¿Dónde estabas al momento de este doblete sísmico y qué fue lo primero que pensaste cuando supiste la magnitud de estos dos terremotos en Caracas?
19: Realmente yo estaba en la autopista, es decir, estaba en un carro. Yo estaba con un amigo justamente, íbamos a reunirnos porque también era feriado en Venezuela, entonces pues había un partido de fútbol, del mundial, todo estaba como un día muy tranquilo, íbamos a ver eso, y justamente yo iba en la autopista cuando pasa sucede el doblete sísmico. Lo primero que, desde mi perspectiva, fue un sismo para mí, desde el carro.
8: Escolteu el testimoni de Leonore Molina, perquè des d'avui, durant aquest estiu, Ràdio Sant Boi encera el projecte Veus des de la Zona Zero, una col·laboració amb Bocare, laboratori de comunicació amb propòsit, en col·laboració amb el professor Israel Muscus Díaz, veneçolà establert a Sant Boi.
9: A finals de juny, dos terratrèmols consecutius van sacsejar amb força les zones de Caracas i La Guaira, deixant milers de víctimes desapareguts i famílies senceres sense casa. És una de les catàstrofes naturals més greus que ha viscut el país en dècades i la resposta humanitària internacional continua desplegant-se sobre el terreny. A Ràdio Sant Boi escoltarem testimonis de la Zona Zero amb l'objectiu de conscienciar i ajudar a pal·liar els efectes del desastre natural.
8: Moment de repassar les activitats pels més petits, perquè durant aquest mes de juliol tenim la ludoteca d'estiu als barris, a la piscina tenim activitats per a joves, com l'estiu entre adolescents, i per la gent gran, el 19 i 24 de juliol podreu fer activitats de ball a la plaça del Mercat Vell i a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. I els aficionats a l'astronomia ja tenen una nova cita al calendari. Compte enrere per a l'eclipsi solar del 12 d'agost, Albert.
9: Aquell dia es podrà observar un eclipsi parcial de sol, un fenomen que serà visible des de bona part d'Europa, també des de Catalunya, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Ens explica tots els detalls el meteoròleg Carlos Lara a la República Santboiana.
20: Este eclipse del 12 d'agost serà un eclipse total. En nuestra zona no se observa un eclipse de las características de este desde principios del siglo XX. Se verá como eclipse total en gran parte de la mitad norte de la península y en Baleares. El eclipse se produce muy tarde, entre las 7:30 y las 9 aproximadamente, dependiendo de la ubicación. El momento más esperado aproximadamente durará en las zonas mejores 1 minuto y medio. En Sant Boi el eclipse inicia a las 19:35:05, acaba a las 20:55:19. No acaba porque la luna deje de ocultar el sol, sino porque se habrá puesto el sol. Tendremos que desplazarnos, tanto si vamos a ver la totalidad como aquí, a un sitio con vistas al oeste, que és donde se pone el sol, i en un sitio elevado, com eclipse total.
21: No es veu total. Sant Boi ni el Baix Llobregat.
20: La zona más próxima aquí, por citar una ciudad donde seguro, Vilanova i la Geltrú, y vale absolutamente la pena. La diferencia entre un eclipse parcial al 99,9% y al 100% es brutal. Si no acaba de cubrirse completamente, hay luz. Y no se puede observar la corona solar, que es lo básico de la observación de un eclipse total.
8: Els experts recorden que és imprescindible utilitzar ulleres homologades o sistemes d'observació adequats per mirar el sol amb seguretat i evitar cremades a la retina.
9: I en cultura, demà dijous 16 de juliol es presentarà a partir de les 8 del vespre als Jardins de Can Torrents la 37a edició del Festival Altaveu, un esdeveniment aquest any comprès entre el 10 i el 13 de setembre que s'assumirà als actes del 50è aniversari del primer 11 de setembre al municipi. Si voleu assistir, ja podeu demanar les vostres entrades en línia a entrepolis.com.
7: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
8: I als esports, la Sant Boiana anuncia el seu primer fitxatge i un equip de Sant Boi torna a ser campió. Perquè el Club Gimnàstic Sant Boi s'ha coronat campió d'Espanya absolut per sisena vegada en els últims 10 anys.
9: L'equip format pel gimnasta Joel Plata, Sergio Covas, Utja Carreras i Saúl de Rosario han sumat un nou títol en el campionat nacional celebrat aquest passat cap de setmana a Guadalajara. A més, Utja Carreras ha aconseguit la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro ha aconseguit la tercera plaça i el club ha pogut sumar 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells. Ens valora el campionat i la temporada l'Álvaro Carrascal, director del Club Gimnàstic Sant Boi.
0: La veritat és que portem molts èxits, tant el masculí com el femení. Sí que cercar la cirera del pastís ha estat el tornar a estar al més alt del podi amb l'equip absolut masculí. Han fet un gran treball tots els gimnastes de la categoria sènior i reflexa d'això doncs, és que estan representant ara mateix els equips nacionals per poder participar al Campionat d'Europa, als Jocs del Mediterrani i al Campionat del Món que tindrem ara a l'octubre. I en el cas de la femenina doncs, també una gran temporada amb molts èxits a nivell autonòmic i nacional i sobretot amb aquesta lliga Iberdrola que mantenim una mica l'estatus que hem adquirit, tot i que hem tingut un canvi generacional amb les nostres gimnastes. Per tant, què millor que celebrar aquest 30 anys amb una bona temporada i seguim amb molt d'esforç i amb molta il·lusió de cara a la temporada vinent, que venen moltes coses molt potents.
8: En altres notícies esportives, la Unió Esportiva Sant Boiana, el rugbi ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la pròxima temporada.
9: Sergio Molinero és 3/4% del BRAC i és la primera incorporació del Sant Boi per l'any 2026-2027. Campió de Lliga aquesta temporada, el jugador català més compta amb experiència internacional amb la selecció espanyola. Ens explica com s'ha donat el seu fitxatge al mateix Sergio Molinero.
17: Vaig decidir tornar a casa per posar-me a estudiar i per jugar el mateix cop al màxim nivell. I res, el que espero d'aquesta temporada en el Sant Boi és donar el meu millor, que l'equip acompanyi i si podem optar a entrar en play-offs i optar a la Lliga, doncs seria molt bonic.
22: Sala des dels 11 metres, agafa carrera Miquel Ayarzaba.
8: La selecció espanyola disputarà una nova final del Mundial després d'imposar-se a França per 2-0. I a més, també la muntanyera aquí a Sant Boi tornarà a ser el punt de trobada per seguir la final en una pantalla gegant.
23: Venir a Munta, Sant Boi 8:30, hermano.
24: ¡España, vamos!
23: ¡Eh, vamos!
24: Compartir un gran gent del poble, un momentazo. I avui era un gran dia per fer-ho.
23: Estem amb la pell de gallina.
25: ¡Una puta locura!
23: Es el mejor día de mi vida.
26: Yo soy de Bélgica, pero yo vivo en el Sant Boi.
23: ¡Look!
26: ¡Es amazing!
27: Si España gana el Mundial, me tatúa cucurella en el pecho.
28: El domingo no volvemos a hablar.
8: Els de Luis de la Fuente van dominar el partit d'inici a fi i es van avançar al minut 22 amb un penal transformat per Mikel Oyarzabal després d'una acció provocada per la Menya Mal i que van poder viure a Ràdio Sant Boi.
9: A la segona meitat, Pedro Porro va sentenciar el duel amb el 2-0, culminant una gran jugada col·lectiva. Amb una defensa molt sòlida, Espanya va neutralitzar el potencial ofensiu francès i va confirmar el seu bitllet per a la final, on s'enfrontarà el guanyador de l'altra semifinal, que juga en uns minuts entre Anglaterra i l'Argentina.
8: Pel que fa al temps, encara amb aquests avisos per calor, acabem aquest dimecres amb un ambient plenament estiuenc a Sant Boi.
9: Durant el vespre, el cel es mantindrà poc ennuvolat o serè, sense previsió de pluja, i ara per ara tenim una temperatura al voltant dels 28 graus, que anirà baixant lentament fins als 26 o 27 graus de matinada. El vent bufa fluix amb una lleugera marinada que ajudarà a fer una mica més suportable la calor. De cara a demà, s'espera una nova jornada de calor intensa amb temperatures màximes que tornaran a situar-se entre els 35 i els 36 graus, si no ens hem majoritàriament assolellat i sense precipitacions destacables.
8: Per tant, es recomana mantenir una bona hidratació i evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimecres 15 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Llibres i Punt, aquest cop des de Montserrat. Gràcies per ser a l'altre costat i ens escoltem demà dijous, al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

Ràdio Sant Boi, amb tu des del 1980.

Marina, bon dia. Què tal el concert d'ahir? Veu triomfar? Acabo de parlar amb el meu peixater i es veu que les filles són mega seguidores d'Al·lèrgiques, tia. Diu que els coneixen, 5.000 followers, bueno, estan superant.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: benvinguts a un nou programa Llibres i Punt, aquest cop a 50 quilòmetres de Ràdio Sant Boi, en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya aquest premi, perquè és el que ens ha permès tirar endavant aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes també es pot seguir el programa en format videopodcast. Avui, després de dos lecturistes que portàvem fent força lluny de casa, avui ens hem quedat una mica més a prop, així que no hem fet tanta estona de carretera. Ens expliques on som, Sergi?
1: Doncs sí, costa de creure, però avui som a l'Abadia de Montserrat. Ho heu sentit bé, a l'Abadia de Montserrat, i estem enregistrant en directe en el marc de l'Escola d'Estiu de Literatura Infantil i Juvenil que organitza la Universitat de Vic. I aquesta ja és la 16a edició. No la 16a edició que nosaltres venim, sinó la 16a edició de l'escola.
0: Tant de bo, però no. Doncs ja veieu, un marc incomparable per fer el programa d'avui. Agraïm molt als amics de la Universitat de Vic la proposta de participar en aquesta escola d'estiu, que hem de reconèixer que nosaltres no la coneixíem, però hem vist doncs, que la veritat és que és molt coneguda dins de l'entorn educatiu i de la literatura juvenil, cosa que ens alegrem. I nosaltres, sempre que en tenim oportunitat, defensem la literatura infantil i juvenil, perquè sabem que la bona literatura en realitat no té edat i que sempre és la porta d'entrada a una vida lectora plena. Però com és la literatura infantil i juvenil que es fa actualment? Ha canviat respecte a la que es feia fa uns anys? És més conscient de la diversitat que ens envolta? Per parlar d'aquests temes tenim amb nosaltres a una experta en literatura infantil i juvenil, encara que ella digui que no, sí que ho és, que coneix molt bé el terreny perquè ha treballat en biblioteques públiques i escolars, però que a més és professora a la Universitat de Barcelona, graduada en Informació i Documentació Digital i doctora en Arts i Educació. El que així en termes tècnics es ve a conèixer com que és una crac i ja està. Ella és la Júlia Baena, coneguda a xarxes com a Biblio Juvenil. Hola, Júlia.
2: Hola.
1: Bé, Júlia, un autèntic plaer comptar amb tu. Avui és d'aquests dies que segur que aprenem moltes coses. Nosaltres ja ens sol passar, perquè com no sabem de res, doncs sempre aprenem, però amb tu, que ets una autèntica acadèmica de la literatura juvenil, sobretot, doncs segur que aprendrem moltíssim. El tema de l'escola d'enguany és la interseccionalitat en la literatura infantil i juvenil. I bé, pensem que el món ha avançat, tot i que a vegades sembla que no, però el món ha avançat. I hem de veure com ha evolucionat al llarg del temps una mica la literatura infantil i juvenil, no? Però clar, per saber com ha evolucionat, primer hem d'anar als orígens, no? Llavors, a mi m'agradaria preguntar-te quins llibres recordes allò de quan eres petita, o sigui, de gaudir-los com a lectora quan eres petita, quins llibres et vindrien al cap?
2: Bé, abans de res, agrair-vos haver-me convidat, que em fa molta il·lusió poder estar aquí. Després matisar, jo ja us ho he comentat, jo experta no sé si sóc, però sí que és veritat que llegeixo molt, sobretot literatura juvenil i d'infantil també una mica, però potser no tant. Aleshores, probablement parlaré més de juvenil. Llavors, com ha canviat una mica? No, els meus llibres preferits, em comentàveu.
1: Bueno, comencem parlant de més que res per poder-los comparar una mica. Què llegíem de petits?
2: Jo els meus preferits tenia una mica de tot. Tinc la gran sort que vinc d'una família que no tenia gaires diners, la veritat, però sí que teníem molt accés als llibres, biblioteques i a cases es llegia molt, em llegien molt. Aleshores, jo recordo especialment el primer que em ve al cap és El Hobbit, perquè el meu pare em llegia un trosset cada nit.
1: Has començat
2: aleshores
1: porta,
2: va ser com sí, la meva porta d'inici. Però també recordo molt a Michael Ende, que fa poc el Ruiz Garzón em va dir: no es diu Michael Ende, es diu Mikhail Ende, que jo no ho sabia, així que disculpeu. Jo tota la vida he dit Michael Ende. Recordo L'Història Interminable, recordo...
1: No és alemany aquest senyor, no és alemany.
2: Sí.
1: Pues hauria de ser Michael. Com veiem el Ruiz Garzón li picarem aquesta.
2: I després a mi m'agradava molt, era una mica friqui també, m'agradava molt, vaig tenir una època de llibres d'esquimals.
0: Que específic.
2: Sí, era com molt concret. I llibres de tema de l'Àrtic, d'animals, i hi havia un llibre que es deia Juli i los lobos, que clar, com es deia Júlia, ens en feia molta gràcia. I llibres així a Jack London m'agradava molt també, i clàssics així d'aventures. També és això, vaig tenir molta sort. I aleshores, a casa meva, els meus pares em recomanaven, no?, doncs, a l'Alejandro Dumas, no?, o si no, l'Egipcio, me'n recordo. Llegia molt en castellà, perquè hi havia més llibres en castellà en aquella època, però vaja, tenia uns gustos molt, molt eclèctics també, no? Roald Dahl, Rodari,
0: home,
2: una amb, mica de tot.
0: Amb aquestes arrels jo veig la lectura en la qual t'has convertit avui en dia fanatíssima del fantàstic.
2: Sí, ja apuntava maneres. També és això, l'accés als llibres, tant al marit de la meva mare, jo tenia pares separats, llavors tant el marit de la meva mare com el meu pare eren molt lectors de ciència-ficció i fantasia per adults. Aleshores, els llibres que jo tenia a casa, la gran majoria eren aquests. Aleshores, Isaac Asimov, els clàssics, no, de ciència-ficció, el que jo llegia de ben petita allà.
1: Clar, m'has fotut una mica, perquè clar, jo estava pensant més aviat en llibres, no sé, com els Set Secrets. Jo llegia els Set Secrets
2: bueno,
1: també, de petit.
2: Home, Enid Blyton ha fet molt per la promoció de la lectura.
1: Evidentment, a les nostres èpoques sí.
2: Sí,
1: vull llegir el Rovelló, aquests que llegien de petits.
2: El 7, la Gemela de Santa Clara, les Mellizas, les O'Sullivan, tots els Hollisters, que no era
1: Enid Blyton. Per aquí ja anava bé, perquè
2: sí, també.
1: La literatura fantàstica ja és un altre tema que ja parlarem.
2: Jo no tenia criteri, era una gran lectora, sí, és veritat, no tenia criteri, ni tot el que queia a les meves mans ho llegia.
1: I tu recordes algun llibre de petits, Laia?
0: Clar, jo llibres concrets, no sé si en sabria dir gaires, però jo el vaixell de vapor, tots els colors, vaig passar per tots els colors, d'aquests, tinc molt visualitzada aquella lleixa de casa, els de color blanc, els de color taronja, els de color blau.
2: Sí, sí, sí, sí. Jo també tinc molt bon record, A Maria Gripe la vaig descobrir gràcies al vaixell de vapor, me'n recordo.
1: Ah, perquè la pregunta aquesta anava, si considereu que aquests llibres que llegíem, l'Aia és una mica més jove que nosaltres, llegia llibres potser posteriors, però si aquests llibres que llegíem quan érem petits et representaven bé la diversitat de la societat.
2: És que, clar, pensem en quina diversitat
1: hi havia. Els Hobbits,
2: El Hobbit, a veure, es podria fer una anàlisi d'això, clar. Però l'altre dia, ara mateix, estic llegint al meu fill, els Oden Pitus, perquè llegim molts clàssics que potser doncs, no hi tindria, no se'ls llegiria o no tindria tant accés. Llavors estic recuperant molts llibres clàssics i llegia els Oden Pitus, clar, amb la mirada d'adulta, i pensava, clar, tots són nens, ben catalanets, amb cognoms catalans, tots de barri de Barcelona. Clar, no sé fins a quin punt, crec que és una combinació, potser m'equivoco, de dues coses diferents. Una, que potser hi havia menys diversitat en aquest sentit, i una altra, sí que crec que potser hi havia més censura en aquest aspecte, potser no se'n parlava tant, no? Perquè al final migrants hi ha hagut tota la vida, jo que he viscut tota la meva infància en un barri gitano, no trobava llibres, per exemple, no? Amb protagonistes gitanos, i de fet tampoc avui en dia se'n troben gaires.
1: No. Això anava també, perquè és un tema que jo crec que la societat ha canviat i la literatura que acaba sent reflex de la societat, llavors, però també podem trobar diferències potser entre llibres que ens arribaven traduïts, perquè els d'aquí és el que tu dius, jo, el que dic, Rovelló, tots aquests llibres de petit, tots eren nens blanquets, de cases més o menys bé, però clar, ens arribava també literatura traduïda, i potser, no sé, la que ens arribava potser tampoc no reflectia la diversitat social. Al final, el perfil de nens que sortien als llibres que llegíem no eren tan diferents, potser, com els que llegíem originals català.
2: També, és que és diferent. Jo ara m'ha vingut al cap, mentre parlaves, a Jim Butoy i el maquinista, per exemple, no? O altres llibres que sí que potser tenien protagonistes o personatges, però el tractament era molt diferent, crec jo. Crec que hem avançat molt en aquest sentit, no? Sí que hi havia temàtiques, per exemple, que no hi apareixien, però també, per contra, jo què sé, Pipi Calces Llargues, per exemple, no? O alguns personatges, tots o molta gent segur que s'ha sentit a parlar, no?, d'aquesta censura que es volia aplicar a llibres de Roald Dahl. Jo no sé si Pipi Calces Llargues avui s'editaria tal qual. No, jo recordo llibres infantils de petita que no, que si fumaven, que si robaven, que si no sé què, els Oden Pitus s'insulten entre ells, no, el que li diuen gras, el que li diuen que és tonto, el que no sé què. Clar, tot això avui
1: que l'ésser humà és
2: moralment correcte, no sé si
1: és molt especial l'ésser humà, perquè hem avançat en moltes coses, ara es parla més obertament de molts temes, però hem fet una regressió amb altres, no? Ara hi ha coses que no es poden dir, en parlarem d'això, fem el salt al present amb la literatura que s'està fent actualment. Tu penses que la literatura infantil, la juvenil que consumeixes tu, s'atreveix més a dia d'avui, potser perquè és reflex de la societat que tenim, però s'atreveix més obertament a parlar de diferència?
2: Amb determinats temes sí i en d'altres no tant. Parlo primer potser dels que sí, que ara hi són més presents, i després parlarem dels que jo trobo a faltar. i que creix, que crec que segueix existint, certa. No sé si és una censura conscient o inconscient.
0: Una autocensura dels propis autors?
2: I de les editorials, dels prescriptors, també. Ara ho recuperaré. M'ho apunto perquè, si no, no ho recordaré. Per exemple, sí que a nivell de temàtiques LGTB ara és més fàcil trobar, però matisem també. Un exemple, jo quan vaig arribar a la biblioteca escolar de l'institut de secundària on he estat en els últims anys, abans de treballar a temps complet a la UB, miro el fons LGTB que teníem, ostres, quasi tot eren històries de nois. Vull dir, no hi havia, per exemple, quasi literatura juvenil sobre lesbianes. No? Que no era perquè l'altre bibliotecari no en volgués o tingués un biaix en aquest sentit, era perquè senzillament no se n'editava gaire. Ara sí que està una mica més equilibrat, no? O el que dèiem, hi ha novel·les juvenils on podem veure fàcilment, no protagonistes si ens hi fixem, però sí potser personatges de la colla musulmans, no? O del Marroc, però per exemple això, gent gitana, gent pakistanesa, per exemple, d'altres llocs, o una altra, cosetes que jo em vaig fixant, no? A la literatura juvenil catalana, que és potser la que jo treballo més, un dia mirant les professions de les famílies, dels pares i les mares dels protagonistes adolescents. Ostres, eren tot professions liberals, no?
0: Quina anàlisi.
2: Que si l'advocat, que si... Bueno, jo m'hi fixo en això, deia, ostres, no hi ha cap mare o pare que treballin de caixers al súper, no sé, no? Coses així, que dius, no? Tots eren o advocats, o no sé què, o publicistes, o dissenyadors, o els barris. Ostres, era, tot passava a Gràcia. Sembla que la meitat de les novel·les juvenils passen a Gràcia. A veure, que amb tots els respectes, cap a la gent de Gràcia, que m'agrada molt. Però, o de Sarrià Sant Gervasi, no? Com a molt de Sants, no? Algun al Clot, però ostres, no hi ha cap que sigui ubicat a la Verneda, no ho sé, no?
1: Clot a Verneda.
2: O parlo de Barcelona ciutat, ja ni parlem de pobles. Jo que sóc de Santa Perpètua de la Moguda, un poblet al costat de Sabadell, home, doncs no m'hi sentia representada en aquest sentit. No?
1: Allà només hi surt entorns novel·la urbans, negra.
2: Allà, entorns urbans o entorn molt, molt, molt rural, que de vegades és més com una façana una mica o un escenari com rústic, més que, no sé com explicar-ho, però... aleshores, en aquest sentit sí que hi ha temes que m'ha avançat, però amb aquests petits, potser, biaixos, no? Una mica classistes, de vegades...
1: Clar, que tu vas escrivim... molt més enllà, Estàs, fas no, una anàlisi en profunditat.
2: Perquè al final aquí escrivim des de la nostra posició, no? I llavors és normal, també, o sigui, són cosetes que m'hi fixo, no? No és tant una crítica com més una observació, no? Que, de fet, de vegades ho he parlat amb algun escriptor, o escriptora m'han dit, ostres, mira, no, he pensat tal, ara miraré a veure si no és en les meves hores, no? Perquè no es fa de forma conscient, vull pensar. I després sí que hi ha una certa censura, que crec que pot ser motivada per diferents factors. El factor principal és pensar que els joves són idiotes. Sí. Per exemple, no trobem llibres, o gairebé cap llibre, com a molt alguna traducció, de llibres que tractin temes filosòfics. No? Ara, abans comentàvem, no? No res de Jean Teller, és un llibre que a mi me l'han arribat a censurar professors de batxillerat, perquè són temes molt escabrosos. És un llibre que tracta sobre el sentit de la vida. Si no l'heu llegit, us el recomano.
0: Llegiu-lo.
2: Moltíssim. Molt ben escrit. Aleshores, què més? O llibres, per exemple, que tracten sobre temes que, ens agradi o no, formen part de la realitat juvenil, no? S'han censurat. Ara recordo un llibre que també va haver-hi molta polèmica, com Les pereres fan la flor blanca, de Gebran Baker. No sortia Baker, però
0: sí. Baker. Jo amb la puntilla del Sergi Banzas ja no m'atreveixo a dir-ho, però doncs, sí.
1: Aquest és una irlandesa, saber com us pronuncia.
2: Que tracta de forma com molt delicada i amb molt de tacte, però és un suïcidi, i també no, perquè aquest llibre tal, al final no sé fins a quin punt, crec que precisament igual que hi ha llibres infantils sobre la mort, no? Que hi ha formes de representar-ho, no? Doncs, un protagonista animal, perquè puguin posar aquesta distància emocional, no? I no passar una mala estona, també es pot fer en públic juvenil, potser de tractar-ho d'una forma delicada, no? I amb carinyo, no escabrosa o macabra o gore, per això ja està el terror, que també està molt bé, també el trobem a faltar. Com vaig comentar molts temes, si perdo el fil, dieu. Què més? Temes, per exemple, que trobo molt a faltar, més enllà de filosòfics o temes així, no? Com això, doncs, suïcidi o trastorns o problemes de salut mental, etc. Sobre drogadiccions, sí que potser hi ha alguna coseta més, ara recordo el penúltim llibre de Care Santos, també costa una mica de trobar, però, per exemple, temes que a mi em semblen capdals, perquè sempre diem, sí, sí, esperit crític, però després no hi ha llibres que treballin l'esperit crític, no? Que no donin tot mastegat, que no diguin, no, això és el que està bé i això és el que està malament, no? Així no els estem fent cap favor, ni treballant el sentit crític, no? ni acompanyant, crec jo. I pensava en llibres, per exemple, sobre la corrupció, per exemple, sobre política, que em dius, no, és que aquest tema no és juvenil. Ara recordo un llibre de l'Anna Manso, que es diu Allò de l'avi, que és un llibre que tracta sobre la corrupció. Per què no es pot fer una novel·la juvenil sobre això? Si és un tema que els afectarà més directament, no? O llibres... Curiosament, des de la ciència-ficció, per exemple, especialment des del subgènere de la distopia, sí que s'han abordat, per exemple, aquests temes, més que corrupció, sobre control, poder... No? Discriminació fins i tot
0: aquesta distància
1: sobre distància, no?
2: Sí,
1: les coses.
2: Exacte, no? Sobre sistemes d'organització de la població, no? Ara penso als Jocs de la Fam, no? Que tracta molts d'aquests temes també, o Divergent, o no? Més lluita de classes, no ho sé, trobo faltar una mica més de menys de vegades moralisme i adoctrinament i una mica més de pensament crític. Clar, no? El que passa és que clar, s'ha de treballar això, sovint s'ha de mediar.
1: Però això que deies, potser costa trobar-ho en literatura d'aquí, llavors ho hem d'anar a buscar a fora. Ara potser les editorials d'aquí s'atreveixen a publicar, per donar veu precisament a aquests temes que potser no es tracten tant en literatura catalana, en juvenil, perquè segurament en adults sí que tenim un ventall molt gran, però potser en juvenil no es treballa tant i ho hem d'anar a buscar a fora, si vols realment publicar llibres. Hi ha editorials que posen molt pes, diguéssim, al tema social.
2: Sí. Ara estic pensant en autors i autores i títols i editorials que sí que arrisquen més en aquest sentit, però clar, al final les editorials i els autors el que volen és vendre, no? Aleshores tu ja saps que hi ha determinats temes que te'ls demanaran no els joves lectors, sinó als centres educatius de secundària, no? Per treballar X tema. I jo aquest concepte de literatura com a eina, per mi la literatura és un art, i igual que seria el cinema, la pintura, la fotografia, aleshores crec que la seva primera funció no és educativa. Que ho pot ser? Clar que sí, però crec que no hauria de ser l'objectiu. Aleshores crec que en literatura passa el mateix. Si el teu objectiu en escriure un llibre és posar aquest tema sobre la taula perquè l'alumnat de secundària o de primària sàpiga, no? Sense pensar gaire què està bé i què està malament, això al final ho feia molt millor les faules, no? Recordo les faules de Sopo, que eren molt més honestes en aquest sentit, perquè tu sabies perfectament que allò era, no? T'explicaven una moral, o sigui, l'objectiu o la funció estava molt clara. Aleshores crec que el jovent i els infants no són tontos i se n'adonen perfectament quan la intenció és moralitzant. Això no vol dir que no hagi, que no pugui existir una certa, no ben bé una lliçó, però sí plantejaments ètics o morals en una novel·la. De fet, tota la bona literatura normalment en té, especialment la realista, val? Altra cosa és que sigui el pal de paller o la funció principal i que després descuidis la part literària, que al final és el que fa que un llibre t'agradi o no, crec jo, més enllà del tema, no?
0: Sí, és el que diem sempre, no? Que volem que llegeixin, no? I per tant, d'alguna manera hem d'aconseguir que no deixin de fer-ho, no? I sí, com deies tu, ho enganxen aviat, no?
2: Perdoneu, perquè hi ha un tema molt interessant, i aprofito per fer una recomanació, d'un tema també que no havia llegit mai res i fa poquet m'he llegit el primer llibre sobre aquest tema, que és una realitat que està afectant molt, sobretot els nois adolescents, que és tot el fenomen de sectes financeres, trading, no? Com fer-se ric sense, no? El model de l'èxit, no? Fer-te milionari i ja està. I és un llibre que es diu L'any de la boira, de Joanjo García, que és un autor valencià, i em agrada molt perquè entoma una mica tot aquest tema, però des de la bona literatura. No us vull tampoc adelantar gaire, però us el recomano molt perquè vaig pensar, ostres, realment fan falta aquest tipus de llibres, no? Perquè sí que aborden un tema que els hi pot resultar proper o conegut, però des de la bona, repeteixo, literatura, que és el que tots voldríem pels nostres fills i filles o alumnes.
1: Però és un tema dels últims anys, home, no posis tanta pressa, ja en parlaran els llibres. Aquest deu ser el primer que ha sortit, però perquè això és dels últims
2: home,
1: anys.
2: Home, ja fa temps, Straight Wife, tot aquest tema.
1: Això
2: va molt lligat amb l'auge de la literatura romàntica bastant masclista. I per mi són dues coses...
0: Tot és molt interseccional
2: tot
0: aquí.
2: Sí, i tant.
0: Bé, com dèiem al principi, voldrem avui parlar d'aquesta interseccionalitat dins la literatura infantil i juvenil. Sí que ara potser farem algunes caixetes, tot i que sabem que al final ni res és trivial ni les coses estan tan aïllades com ens pensem, no? Però sí que és veritat que quan comencem a pensar en aquesta diversitat en la literatura, se n'ha parlat i se'n parlarà, i segurament és un dels temes que sí que més s'atreveix la gent a tractar, no? Que sobretot és el tema de, per exemple, el color de la pell, no? El tema del racisme, que és un dels temes que diguem-ne que és com el primer que volia portar, perquè és segurament dels que a mi m'ha fet més... és un dels temes amb els quals jo he sentit més vergonya com a lectora alguna vegada, en el sentit de que quan llegeixes moltes vegades t'imagines sense voler-ho els personatges com tu, no? Molt similars a tu. I m'ha passat alguna vegada algunes, un parell o tres de vegades, crec, d'estar llegint un llibre i que fins la pàgina 100 o 150 no m'han fet una referència a com era aquella persona. I de sobte l'autor t'ha deixat anar una cosa i tu dius, ostres, porto llegint 150 pàgines i en cap moment se m'havia pogut passar pel cap que aquesta persona era negra. Per què? No? Per què sempre l'imaginem d'aquesta manera? I això, mentre preparàvem aquí per parlar de coses, em va fer pensar en... hi ha una editorial que no és de literatura infantil i juvenil, però que és de literatura adulta, que és Jan d'Editorial, que és una editorial molt nova, però que precisament vol donar molta veu a autors racialitzats que potser no han tingut oportunitats, no? I una de les seves editores, la Isata, ens ho deia, que ella fins que no havia tingut 16 anys no s'havia sentit representada en una coberta de llibre, no? Llavors, clar, això et fa pensar molt de com quan nosaltres llegim quina mena de biaix mental tenim, no? Llavors, això que he explicat a mi, que espero, no, per no sentir-me sola, no? Però suposo que no sóc l'única a la qual li ha passat i ha tingut aquest xoc. Tu penses que és una cosa de prejudici que tenim, que ens han inculcat des de petits, o que d'alguna manera... No ens hem de culpabilitzar tant, no? Perquè al final tots intentem fer aquesta projecció una mica quan llegim de manera involuntària en veure'ns representats en els llibres.
2: Jo crec que tots tenim prejudicis, tots, voluntaris o involuntaris, aleshores jo crec que sí, que és inevitable, perquè al final no formem part. Ara el Gerard segur que de sociologia tot en sabrà més, però vaja, jo crec que sí, no? I crec que està bé que la literatura en aquest sentit et remogui, no? I provoqui això, no? De dir, ostres, a mi em va passar amb un llibre de la Kim Fisher, que és com un ara no sé com es diu, retelling en català, però una adaptació molt, molt lliure d'un llibre de l'Edgar Allan Poe, que és de terror i tal, però fins a que no portes molt avançat el llibre no saps ben bé el gènere de la... En recordo si era l'au, la protagonista.
0: Perdona, perquè Can, protagonista.
1: Fins que portes el tercer llibre encara no tens clar el gènere del protagonista.
2: I em sembla...
0: I d'això es tracta.
2: Em sembla que això té molt de valor, em sembla molt divertit, poc previsible, no? Que això com a lectora jo ho agraeixo molt, no estar llegint sempre com iteració del mateix llibre, una miqueta, i a part em sembla que literàriament és complex de fer, em sembla original, i de retruc també et posa, no, sobre a tu mateix contra el mirall de dir, ostres, sí, per què havia donat per fet ja que era un home, no? Que,
0: sí. Pensat de vegades, no, que la literatura infantil i juvenil té de vegades aquest avantatge de la imatge, no? Que moltes vegades pot anar més acompanyada d'imatge. Potser aquí ja m'he d'anar una mica més infantil i no tan juvenil, Però llavors suposo que d'alguna manera pot ajudar a visibilitzar-ho, però per altra banda també t'està posant ja sobre la taula com l'autor vol que tu vegis allò, no? Ja
2: sí,
0: el factor sorpresa també es trenca una mica, o el factor que tu t'imaginis.
2: També depèn del tipus d'autor o autora o de llibre, perquè jo ara recordo, per exemple, un autor que es diu Gilles Bachelet, que a mi m'agrada molt, que té un llibre, ara no recordo el títol, us el puc explicar sencer, però se m'ha anat al cap el títol, o John Classen també, per exemple, ho fa molt, que és que en el text està dient el contrari del que hi ha a la imatge, llavors fa aquest doble joc, llavors és molt xulo perquè t'explota el cap, no? Jo recordo el llibre de Gilles Bachelet, es diu El meu gat és molt bèstia, llavors tu a la coberta el que tens és un elefant.
0: Ai,
2: clar, jo recordo que li vaig explicar al meu fill i el meu fill em mirava dient, mama, no estàs bé, tens algun problema, perquè això no és un gat, és un elefant. Aleshores, això, la imatge no té per què sempre ser un reflex fidel, pot ser al contrari, i em sembla superxulo també això, i divertit, no?
1: I escolta, els últims anys ens han arribat alguns autors, o sigui, editorials independents sobretot, han donat veu a autors com Agüec i Amesi, Nnedi Okorafor, aquests autors, o Jason Reynolds, també de sempre. Una pregunta així una mica, no sé com plantejar-la. O sigui, ens estan arribant perquè hi ha editorials valentes que els publiquen aquí, però autors així tenen facilitat perquè els publiquin a fora o encara estem així? O hi ha molts autors també negres o d'altres ètnies que no ens estan arribant perquè mira, el nostre sistema literari és el que és?
2: També crec que és un tipus de volum de mercat, no? Bueno, jo tampoc en sé gaire d'això, no? Del món editorial, però, per exemple, a mi m'agrada molt el Jason Reynolds, però clar, al final és un context molt estatunidenc, no? Aleshores, hi haurà suficient volum tant d'autors i autores, no?, com de lectors i lectores que els hi pugui interpel·lar una mica aquest llibre, no? I aquí potser passa menys perquè el volum de mercat és més reduït en tots els sentits, no? Clar, jo penso, escriptors de llengua catalana que facin juvenil, quants llibres vendran? Vull dir, poden viure només d'això? Ben pocs. La majoria dels que jo conec tenen altres feines. Clar, en canvi, als Estats Units el volum de mercat, no?, és molt superior i sí que s'hi poden dedicar. Aleshores, jo crec que afavoreix. En aquest sentit, sí que potser seria interessant promocionar, quan parlem de literatura juvenil, no només promocionar a joves autors i autores que escriguin el seu primer llibre amb 16 anys sense tenir cap noció, sinó potser proporcionar beques de formació, estades, etc., no? Ajudes a la publicació, crec que potser aniria millor per aquí, en aquest sentit.
1: Bé, un altre tema que últimament a la literatura infantil i juvenil es tracta molt, perquè segurament se'n parla molt més socialment també, és l'identitat de gènere. I bé, ja que estem en una escola així de formació de literatura infantil i juvenil, ens agradaria que ens donessis alguns bons exemples de literatura que tractin aquests temes, perquè clar, hem vist una evolució, no? Abans gairebé una raresa que aparegués un nen que era una mica afeminat en un llibre i ui, se'l mirava com el bitxo raro, i ara es parla obertament de gènere i sobretot amb el missatge de que no és res estrany, ningú s'ha de pergonyir de no ser normatiu com ens han fet creure tota la vida. Llavors et volíem demanar alguns exemples de bons llibres que tractin temes de gènere juvenils que segurament interessarà a tothom.
2: Molt bé, aquí potser sí que també esmento algun més adreçat a cicle superior de primària, val? També esmentaré còmic. El que passa és que fixeu-vos ja en el primer viatge una mica que tenim, i per mi demostra una mica la poca integració real en aquest sentit, no? Si us hi fixeu, els personatges LGTB solen estar circumscrits al gènere realista, és a dir, a novel·la realista. Això també és un viatge, no? Perquè per mi, si estigués plenament normalitzat, els trobaríem en altres gèneres, fantasia, ciència-ficció, terror, etc., no? Aleshores crec que se'n troben, o manga, per exemple, no? Tot i que manga sí que hi ha un subgènere molt concret, no? Que és el BL, per exemple, o el Kosei, no? Més adreçat a nois o a noies, perquè també és com molt sexista, no, això. Aleshores, ara estic pensant, què voleu que us recomani? De quin gènere literari? Perquè
1: el que tu vulguis, però amb això que has dit, jo per exemple tenia apuntats dos títols que contradiuen una mica això que has dit, perquè són dos títols fantàstics.
2: Sí, n'hi ha alguns que sí.
1: Els coneixes
2: segur.
1: Però un l'hem esmentat, a Guec i a Mesi, l'hem esmentat amb Bitter, per exemple. Surten personatges no binaris i el que més m'agrada és que surten, senzillament, sense que tingui cap importància. Això està molt bé. També amb Becky Chambers, però és una autora per adults. Però a mi el que m'agrada és que aquests personatges no sigui tema de conversa el seu gènere, sinó que senzillament són protagonistes sense cap problema. I per exemple també la Darcy Little Badger, que té Eratso i
2: Una sèrie
1: que cau a la terra, que és, bueno, la porto també perquè, bueno, és l'autori, perquè també és una es defineix com a no binària, però surten personatges asexuals, que és jo no ho he trobat en altres llibres, que és una identitat de gènere que no veiem en literatura encara.
2: Sí, bueno, de fet sí que la veiem, el que passa és que la veiem fora de Catalunya. Per exemple, ara quan ho has comentat m'ha vingut al cap un llibre que es diu Sin Amor, però és que no està en català, no està traduït al català, d'Alice Osman, que és l'autora de Herstopper i tot, doncs té una sèrie de novel·les i hi ha una que es diu Sin Amor que tracta precisament aquest tema en una persona sexual. sí, sí, llavors sí que... Recorda'm la pregunta.
1: Llibres que a tu t'agradin,
2: sí,
1: o que
2: val,
1: això,
2: val,
1: on
2: sí,
1: surtin,
2: sí,
1: personatges...
2: Mira, abans d'això voldria comentar una cosa que a vegades em repeteix una mica, i és el... Hem de quedar bé i hem de complir amb tothom. Aleshores, tu tens la novel·la juvenil, realista, llavors tens la colla d'amics. I aquí tens... és com que hi ha d'haver-hi representat un de cada obligatòriament, i de vegades es fa de forma molt forçada, molt forçada, val? I si heu treballat a centres educatius, tant de bo fos així, però sovint no correspon amb la realitat, val? Perquè encara hi ha homofòbia, llavors el noi segurament gay és poc probable que vagi amb el xungo aquest de la classe o amb el... De vegades ja com s'ajunten, es fan unes combinacions que a nivell literari potser, o moral, queden molt bé, però de vegades no s'ajusten gaire a la realitat. Sí que, per exemple, seria interessant que la novel·la comencés que no són colla i després es fan colla, doncs això, però que ja siguin colla d'entrada, home, no ho sé. Jo ara penso en Rebeldes, no? En Rebels de Hinton, no? Que són dos colles enemigues, doncs potser ho hagués, però bueno, això ja forma part de cadascú, del que vulgui fer cadascú, ja m'estic anant. Llavors, per exemple, que sí que m'agrada són llibres on s'integra de forma totalment natural. Ara penso, hi ha un còmic, també en castellà, que es diu Wind, que és un còmic de fantasia i aventura, on el protagonista és un noi gay. I és que ni es menciona, vull dir, no? I ara hi ha un moment de la trama en què es veu que li comença a agradar un altre noi, no? Que a més és d'una altra raça també, perquè hi ha que si els vampirs, que si els elfs, no sé què, els... és superfantàstic. I ho vaig trobar com molt ben fet, no?, en aquest sentit, perquè estava integrat de forma natural, no? I això per mi seria el més recomanable.
0: És la vessant,
2: no?,
0: menys moralista aquesta que parlàvem, sí, no? I que ens, sí, permetria, ja que estem al tema, no?, sí, aquesta interseccionalitat, sí, sí, sí, que a vegades... Sí.
2: En ciència-ficció també ho he vist força, però més en literatura per adults, també, no?, alguna coseta més, però és que em venen al cap tot de en Leckie, no?, amb Justícia Auxiliar, per exemple, o bueno, en Becky Chambers em venia també, però tot d'autors que escriuen més per adults. Aleshores, jo quan
0: lliça pendent encara per la juvenil.
2: Jo crec que sí. O terror, per exemple, que terror ja és un buit en si mateix dins de la literatura juvenil, no? Al final sempre acabes adreçant a clàssics del terror que tampoc tenen sovint eines per poder arribar-hi, mm-hmm, perquè són massa complexos, massa gruixuts, no? Però hi acaben recorrint molt sovint a manga de terror, no? Mm. perquè no hi ha res més, tampoc. Sense fixar alguna coseta, tenim aquí, doncs, el Massip, el Garzón, que sí que, no?, que han fet alguna cosa, però aquí la majoria del que es publica en català és literatura realista. Hi ha poqueta cosa, crec jo, de gèneres fantàstics, i jo crec que seria interessant explorar-ho, perquè hi ha un perfil lector en públic, tant nois com noies.
1: I tu creus que a dia d'avui, diguéssim, si creiem realment que la societat ha avançat, és millor, diguéssim, pel jove lector trobar-se llibres on això apareix amb normalitat sense que sigui tema, uh-huh, dic, o encara és necessari llibres en els quals s'explica la descoberta de la sexualitat? Això també és...
2: Clar, també és superinteressant. Ara també, per exemple, penso a un llibre que es diu El cap als núvols, de Bernat Cormann. A mi em va encantar, perquè era un llibre adreçat a cinquècies de primària, on un noi descobreix el seu primer amor, que és un altre nen, i el vaig trobar tan bonic, tan tendre, i tant això, de dir, ostres... És senzillament una... I me'n recordo parlar amb el Bernat, que em deia, és que vull una història d'amor entre nois que acabi bé, que no hi hagi drama, una història bonica, ja està. Saps? Que no sigui un drama, ser gay, no. O sigui... I també vaig pensar, ostres, doncs...
1: Un far a la fi del món, l'has llegit?
2: Sí, també del Guix.
1: Aquí drama hi ha un rato.
2: Aquí hi ha drama, aquí hi ha drama. Jo de vegades em sobra... O sigui, està bé, perquè és... l'adolescent, o els adolescents de vegades sí que poden ser més dramàtics, però trobo a faltar de vegades una mica de sentit de l'humor, no? Una mica més de... perquè ja són prou intensos de vegades i ja viuen totes les emocions com molt amplificades, com perquè a sobre els anem, no?, com bombardejant amb tot de drames, no?, també.
0: Clar, hi havia altres temes també que havíem tractat, que havíem pensat, no?, que un m'ha sobtat molt aquesta anàlisi que ens has fet abans de les diferències clàssiques, que no se m'hagués acudit mai pensar-ho, però que realment, ostres, no? Analitzes i veus que els pares dels personatges sempre són d'una determinada classe, o temes com cossos no normatius, o temes com la discapacitat, respecte a això, tenim cosa o encara anem mancats també amb literatura juvenil?
2: Ho he trobat més, potser, a traduccions. A traduccions angleses i estatunidenques potser n'he trobat més que no pas aquí, eh? I quan s'explica des d'aquí sovint és problematitzant, no? Molt el que comentàvem, no normalitzant.
1: Bé, com deia la Laia, hem estat fent caixetes,
2: sí.
1: Però en realitat el que és la interseccionalitat, que diguem és que totes aquestes identitats socials que han estat discriminades històricament no són independents entre elles, sinó que diguéssim, d'alguna manera es comuniquen i estan molt relacionades. Llavors, això, per exemple, ens ho explica Angela Davis amb els seus assajos, no? Per exemple, Dona, raça i classe, doncs allà ho tracta molt. Fins i tot se m'acudeix la Bernardina Evaristo, que a Nena, dona, altres, doncs és ficció, però també es parla molt d'aquesta interseccionalitat. Però trobem llibres juvenils, per exemple, on es tracti aquest tema, diguéssim que no és el mateix... no sé com expressar-ho. O sigui, realment que està relacionat. Això de ser d'una raça que no és blanca en un entorn de blancs, està relacionat amb la pobresa, amb temes de classe, fins i tot amb temes de gènere, que tot està relacionat, s'acudeixen llibres. A mi abans, quan veníem cap aquí, m'ha vingut un al cap, que és aquest que comentàvem, el de, és que no dic mai el nom bé, que és el de Guia per a lesbianes a l'Escola Catòlica.
2: A l'Escola Catòlica.
1: Estem en un bon lloc per parlar d'això.
2: Sí. A mi aquest em va agradar perquè tenia aquest punt de sentit de l'humor, d'entranyable, de fins i tot un cert punt de frivolitat, no? Que deies, bueno, perquè no es problematitza, no és un drama allò. No? I això em va agradar, li vaig trobar com un tret diferencial en aquest sentit, i que sí que abasta molts temes.
1: Una noia podríem... mexicana en una escola catòlica blanca,
2: De Texas, família, amb pocs recursos.
1: Exacte, que a més és lesbiana, o sigui, ho té tot, la noia.
2: Sí. I la que s'enamora de la noia, que és adoptada de família xinesa, és com ho té tot, no? Clar, d'entrada diria, això de hem de fer el xec, no? Però després el llibre em va agradar molt, el vaig trobar com, bueno, això, tenia un punt fresc, divertit.
0: Que... està ben hibridat, no?
2: Sí, jo crec que sí, Potser literàriament, no és allò alta literatura, eh? Però vaig trobar que el conjunt
1: és un divertiment,
2: i està bé això.
1: I l'única crítica que li feia era aquesta, que volia exposar massa situacions que es pot trobar una noia així, massa. Si n'hagués tret unes quantes, hauria sigut un llibre rodó molt bo per... públic jove.
2: Clar, però també és això, des d'on escriu la Sonora Reyes?
1: Ja,
2: no? L'autora? Clar, dona...
1: Ja ha passat.
2: Clar.
1: Ja ha passat per aquí.
2: Sí, sí.
0: Doncs bé, hem tocat diferents temes i aquesta interseccionalitat entre tots ells, i segurament, com veiem, encara queda feina per fer, no? Però també s'han de celebrar les petites passes, suposo, no? Perquè per algun lloc es comença. Continuarem parlant de més llibres i més temes al voltant de la literatura infantil i juvenil i aquesta interseccionalitat. Sempre fem una... quedarà això, pels que esteu aquí quedarà una mica estrany, però us expliquem que nosaltres quan fem aquest podcast a la ràdio sempre fem una petita aturada musical i ens ha fet gràcia en aquests lecturistes que fem mantenir-ho, i sempre li demanem al convidat que ens demani una cançó, i li vam dir a la Júlia, i ens va triar una cançó que jo primer vaig dir en Sergi m'ha enganyat, i li ha dit que la Júlia ha triat aquesta cançó perquè l'haguessis pogut triar tu, però no, l'ha triat la Júlia. Has triat una cançó de Smashing Pumpkins, grup de la joventut d'en Sergi també, i ens has triat Today, que és una cançó de l'any 1993, inclosa en el seu disc Siamese Dream. Per què aquesta cançó?
2: Millor disc.
1: Pels de la nostra generació, Siamese Dream.
0: Siamese Dream. Perdó.
1: No, perquè no sabíem parlar anglès.
0: Per què aquesta cançó?
2: Perquè és una cançó que d'entrada sembla alegre, no? Bueno, jo sé, tampoc la meu anglès és per tirar coets, però recordo que als 14 anys va ser dels meus primers concerts així al Palau Sant Jordi, m'encantava, i recordo que amb el videoclip era com una lletra molt feliç, i després quan veus la traducció veus que no ho és tant. Aleshores té aquest punt, de fet el Billy Corgan, que és el cantant, la va escriure en un moment que estava una mica depressiu, i llavors té aquesta dualitat de com celebrar molt la vida, el viure el moment, i alhora com estar molt malament, i em recorda tant a la vivència adolescent una mica, aquesta intensitat d'emocions
3: que
2: em va agradar, sí, aquesta celebració de la vida, no? La vaig trobar bonica, em va venir al cap.
1: Però que l'hagi escrit en Billy Corgan no et donava pistes de que feliç no podia ser la cançó. Smashing i alegre no...
2: Sí, l'associava, potser, perquè l'associava a l'haver passat jo una bona estona,
3: a la felicitat
2: de la meva adolescència, del concert que ens va tirar una baqueta i li va caron amb una amiga meva. Sí.
1: Quina sort que tenien que no enteníem l'anglès bé, eh?
2: Sí, exacte.
3: Que jutgi la gent que ens escolta a veure si és alegre o no. Escoltem-la.

Doncs bé, continuem aquest Lecturistes d'aquí des de Montserrat parlant de literatura infantil i juvenil i interseccionalitat. Hem estat parlant de com aquesta diversitat de raça, de gènere, funcional, de classe es reflecteix avui en dia a la literatura que llegeixen els més joves. Hem vist que s'han fet passes, però que encara hi ha temes doncs, que creiem que s'haurien d'anar introduint, no? Que doncs, no sabem si per la mentalitat dels autors o el món editorial, no? Doncs, si hem fet passes al segle XXI, però encara ens queda una mica per avançar. Com que la interseccionalitat, si pensem en el món com està avui en dia, diguem-ne que no és de gust de tothom. Hi ha un auge de discursos d'extrema dreta, discursos racistes, discursos intolerants, no? Ens venen al cap casos com per exemple el de la Biblioteca de Borriana de València, no? On el govern de Vox va manar retirar revistes en valencià i llibres de temàtica LGTBIQ+, de la secció infantil i juvenil, o per exemple als Estats Units, des de l'any 2021 el PEN americà ha registrat que s'han fet gairebé 23.000 prohibicions de llibres a les biblioteques escolars, que, o sorpreses, són prohibicions que afecten de manera molt dirigida a llibres sobre racisme i llibres sobre temàtica LGTBIQ+, no? Llavors, així una mica

0: Vull dir, crec que afortunadament a la xarxa de biblioteques públiques d'aquí sí que ens mantindrem o ens mantenim més independents.
1: Sí, però sí que és veritat que tot i que és allò que sembla que és llunyà, no? El cas aquest de València, al final és...
0: Sí.
1: Encara que no acabi en res, o sigui, som conscients que de vegades potser és el que tu dius, no? Potser és més soroll que una altra cosa, però no sé, per algun lloc es comença, no? Tens aquesta...
0: Sí.
1: Aquesta...
0: Sí. Jo crec que en aquest sentit, per això un dels meus cavalls de batalla, no? Jo en tinc dos, bàsicament, no? Que són queixar-me de Rodalies i reivindicar les biblioteques escolars. Perquè crec que les biblioteques escolars són precisament de vegades l'única via d'accés que tenen, val? I us posaré exemples molt clars. Noies, per exemple, lesbianes que a casa seva no ho sabien o no havien dit, el que sigui. I a mi, per exemple, m'ho havien comentat, o jo veia, no?, que havien llegit un llibre, em dient, tens més llibres com aquest? Jo ja els hi comprava llibres especialment, no? Primer per política de col·lecció, perquè ha d'estar equilibrada també en aquest sentit, autors, autores, origen, gènere, etc. Però pensava, ostres, és que potser aquesta noia són llibres que no se'ls portaria a casa. Allà els tenia a la taquilla. Amb noies, per exemple, musulmanes també m'ha passat això, llibres que jo estic segura que a casa aquells llibres no podien entrar. No? Sobretot de sexualitat, etc., LGTB. Aleshores, trobo que la biblioteca escolar fa aquesta funció no? també d'accés, d'ampliar la mirada que també té la literatura, i per això, a part de ser un agent d'equitat, etc., crec que també són agents d'igualtat en aquest sentit, i que per això hem de reivindicar que es faci complir la llei i que tots els centres educatius tinguin no només una biblioteca, sinó que l'administració les proveixi de recursos, perquè està la llei d'educació. Aleshores, en aquest sentit de censura i tal, crec que les biblioteques públiques, sobretot, no es dona tant això, no?, aquesta censura, primer perquè hi ha els mecanismes de control per evitar-les, les direccions de la biblioteca tenen un document, no?, treballem amb uns protocols, que és la política de col·lecció, on tu analitzes tot això, no?, doncs a la col·lecció tinc aquest tema, aquest altre, això, equilibri entre autoria local i traduccions, etc. Aleshores, a la que es detecta un buit, que potser no el detecta la direcció, potser detecta un auxiliar de biblioteca o un lector o lectora, un usuari també, aleshores hi ha aquest mecanisme de control en aquest sentit, no? I són, crec que són independents, vale? El que sí que, clar, lectures obligatòries, amigo, obrim el meló aquest, perquè,
1: obre.
0: Clar, lectures obligatòries, aquí sí que trobem molts biaixos sovint, vale? Jo no sé si és un tema de que determinar, bueno, suposo que és això, posar determinades lectures, no?, que qüestionin certes coses. Potser espanta una mica el professorat per evitar problemes posteriors en família. A mi, per exemple, m'han censurat els mateixos docents de centres llibres sobre educació sexual.
1: Que tu proposaves.
0: Sí. Llibres que estan fets per nens a partir de 9 anys i amb un carinyo i un cuidat, vull dir, una delicadesa, vull dir. Clar, llavors, què estem fent? És que després ens sorprenem, no?, de veure doncs això, no?, doncs, masclisme, homofòbia, etc. Clar, llavors la literatura també crec que ha de servir per això, no?, per saber llegir el món que t'envolta, no?, per llegir-te tu mateix i el món.
1: És molt complicat, no es pot fer causa-conseqüència, no?, però estem veient tot el tema aquest, per exemple, del masclisme en joves, incomprensiblement, no?, que pensaríem que és el moment en qual estàs tenint més informació que has tingut mai a la vida i estem veient una involució. I pot tenir alguna cosa a veure, evidentment no és una cosa que podem dir causa-conseqüència, com que no em deixen tenir aquests llibres, però al final si parlem d'interseccionalitat i de que tot està relacionat...
0: Clar, tu a les xarxes, no?, tens un algoritme. A les biblioteques aquest algoritme és una persona, o a les escolars sobretot, que es diu bibliotecària. I que si la bibliotecària, si és una bona bibliotecària, detecta certs hàbits lectors, et pot, no modificar, però sí potser ampliar la mirada en aquest sentit, no? de dir, ostres, doncs has llegit alguna vegada un llibre d'aquest tema, d'aquest altre, està superben escrit, sempre, ja us dic, sempre, des de la qualitat.

0: qualitat literària, perquè hi ha llibres ben escrits, llibres regulars i llibres mal escrits, i això és una realitat i no cal saber tampoc molta literatura, vull dir, és fàcilment, no?
1: Sí, és un fet.
0: Sí, ja, clar, és un objectiu, crec jo. A part entren els gustos personals, que ja és totalment subjectiu, però... I llavors això, la biblioteca escolar, en aquest sentit, i una bona bibliotecària, pot ajudar, crec jo, en això. No sé si respost ben bé la pregunta, crec que no, que m'he perdut en algun moment.
2: Era donar valor una mica, no? Si creies que tenia aquest valor també la literatura a l'hora d'obrir mirades i
0: clar.
2: Que si estem frenant que els nostres joves tinguin accés a certs llibres, això influeix en tots els inputs, diguem-ne, que reben a la vida, no?
0: Sí, perquè no és el mateix llegir un llibre on un dels personatges secundaris, per exemple, és gay, que llegir un llibre on el protagonista ho és. No? I on no és el centre del llibre, això, que també està bé que sigui el centre del llibre o el pa de paller, però també no, des d'un punt de vista més frívol, potser, no, si volem dir-ho, més d'aventura, de passar-s'ho bé, d'oci, per mi seria això. Llavors, quanta més varietat de llibres en aquest sentit, doncs millor. I que si hi ha un llibre on no surt cap d'aquests temes, tampoc passa res. També pot estar molt bé i també el podem gaudir, que això també.
1: Ja, per rebrar el clau una mica, toquem el tema dels clàssics infantils i juvenils, que també és un gran tema, una mica relacionat amb la censura, no? Últimament, perquè bé, els clàssics són llibres que han perdurat al llarg del temps i en principi són incontestables, no? I han inspirat a moltes generacions d'autors i de lectors, però clar, alguns estan una mica desactualitzats o doncs, aboquen algunes idees que poden ser intolerants, vull dir que clar, eren altres temps, no? Sempre diem, oh, has de saber el context en què van ser escrits, i això és cert, però clar, últimament s'està dient gairebé de reescriure aquests llibres, no? Llavors, què fem amb els clàssics infantils i juvenils?
0: Clar.
1: Els llegim, els deixem de banda?
0: Sí, jo crec que aquí hem d'esmentar una paraula clau, que és mediació. Mediar els llibres. Jo crec que hem de seguir llegint clàssics, no? Perquè primer formen part del nostre passat literari, el nostre bagatge, que sovint ens serveixen per entendre també el present. El que passa és que sovint s'hauran de posar en context, que de vegades jo crec que ells mateixos ja ho poden fer, perquè vull dir, si una novel·la històrica, home, doncs crec que ja és bastant evident, no? I quan parlo de juvenil, crec que ja ho sabrà, vale? Aleshores, el que és, a mi, per exemple, personalment, les adaptacions no m'agraden gaire. Crec que és millor o bé treballar a partir de fragments de l'original o bé esperar a que aquella persona, aquell lector o lectora, pugui entendre el llibre. Ja està, donar-li un altre que pugui entendre. I no passa res, no? Ja els prellegies endavant. Però crec que els clàssics s'han de mantenir i fer-ho amb aquesta mirada contemporània. I de fet és una cosa que de vegades ni tan sols cal que ho fem nosaltres, perquè jo tinc un nen de 9 anys i ell mateix ja m'ho diu a vegades, no? Estem llegint algun llibre de Roald Dahl i li ha dit tonto o coses així, no? O ha fet tal o li ha dit, ho diré en castellà perquè el meu fill a vegades deixa anar el castellanisme, li ha dit gordo, no? I dius, sí, i tu com ho veus? Llavors, aturem el llibre, i tu això com ho veus? No? I per què creus que abans no feia així? Creus que ha canviat? T'agradaria, no? És a dir, mediar el llibre, acompanyar, que crec que al final és el més interessant. I llavors jo aprofito per explicar les batallites de mare. Sí, perquè quan jo era jove...
2: Ja estem en aquest punt, clar.
0: Quan jo era jove, això passava, no? Passava això altre, i llavors no estava tan mal vist, i ostres, doncs hem evolucionat en aquest sentit. I també trobo que això és bonic, no? Que el teu fill conegui la història, no?
1: El que passa és que imagino que no tots els nens o no tots els joves tenen la sort de tenir algú al costat que llegeix amb ells, que els acompanya a la lectura.
0: Exacte.
1: Això és adient, i és perfecte per alguns clàssics o no clàssics, no? Hi ha llibres que convé que t'acompanyi a llegir-lo.
0: Tornaré a insistir, biblioteca escolar.
1: Biblioteca escolar, sí, però bueno, a vegades costa, bueno, igualment. Et volia proposar com a solució, a veure com ho veus tu, perquè jo també soc molt partidari de no tocar en absolut, no reescriure els clàssics, estan allà i es va fer així en el seu dia, però tu creus que, per exemple, posar-hi un pròleg o una pila o notes puntualment pot ser una solució intermitja o és tractar els nens de tontos directament?
0: Aquest pròleg per qui és? Pels adults que trien el llibre?
1: Si fos pels adults estaria bé, perquè això estaria dient als adults has d'acompanyar el teu fill o el teu adolescent a la lectura, però Ah, perquè clar, potser la canalla no el llegirà tampoc, no? No farà cas de les anotacions.
0: No sé si cal. En tot cas ho faria al final, potser, del llibre, no com a pròleg, no? Crec jo. Perquè primer que si no li estàs destrossant el llibre, també. No ho sé.
1: O notes en el lloc, allò com una nota peu de pàgina, rotllo Foster Wallace.
0: Bueno, hi ha notes que són impressionants.
2: Ja, però tampoc cal fer un llibre dintre del llibre.
0: S'estan perdent les notes del traductor i les notes del peu. No, ara penso el Terry Pratchett, feia unes notes.
1: Es passen, a vegades es passen.
0: A mi m'encanta, el teu notes m'agrada molt. No ho sé, no t'ho sé dir. No ho sé, suposo que depèn del cas. Bueno, Hi ha vegades que diria es pot obviar, i de vegades diria home, doncs potser està bé, ho faria com a apèndix potser, no sé si com a prova.
1: En definitiva, res com acompanyar la lectura.
0: Sí.
1: Això segur.
2: Això segur.
0: Sí.
2: Doncs bé, ens ha encantat la conversa d'avui, hem parlat de moltíssims temes. Júlia, com ja sabíem, aprendríem molt amb tu, amb tota la teva saviesa sobre la literatura juvenil.
0: Jo m'havia apuntat un munt d'editorials i autors que treballen precisament aquest tema i que m'agraden precisament perquè són el tema central. Els puc llegir molt ràpid?
1: Sí,
0: molt
1: no, fem aquest apunt.
0: Sí, perquè
1: fins que no ens facin fora d'aquí.
0: Per exemple, a nivell d'autors i autores que crec que tracten o aborden aquest tema des de la qualitat. Tina Vallès, per exemple, m'encanta. Té un llibre que es diu Mike, que si no l'heu llegit és un llibre molt primet, que no és especialment juvenil, però superxulo. Ricard F., també des del còmic i la ciència-ficció, tracta moltíssims temes, també, que em sembla molt interseccional. També Neil Schusterman, per exemple, autor de ciència-ficció, però també treballa temes de control, no?, que em sembla de lluita de classes, que em sembla molt interessant. Kim Fisher, té Kim Fisher també des de la fantasia. Frances Hardins, també, no?, també des de la fantasia, una mica més fosqueta. O Patrick Ness, o Timothée de Fonvelle, també, que és un autor que m'agradava moltíssim i que ara ha fet un llibre, és una trilogia històrica que tracta sobre el racisme i l'esclavitud amb l'estructura clàssica d'una novel·la d'aventura, amb tots aquells elements que fan que sigui un clàssic d'aventura. Rachel Harman, Raymond Portell, també m'agrada molt. Jean Teller, Mariko Tamaki, de còmic, també impressionant. James Tynion, Rainbow Rowell, si parlem de romàntica, bueno, etcètera, etcètera. Això són els autors i autores que dic, segur que me'n descuido algun, però així els he anat apuntant alguna vegada. I llibres que tinc pendents, que tinc una pila.
2: Jo dels que has comentat només mencionar que segurament, no tinc molta experiència en infantil i juvenil com a lectora, però jo crec que el No sé del Ricard F.
0: Sí.
2: Deu ser el més interseccional que
0: sí,
2: he llegit. I sense que sigui el tema central del llibre, super ben integrat.
0: Exacte. Jo per això he recomanat aquests llibres, perquè em sembla que poden, que aborden aquests temes, no?, de diverses índoles o tipologies, però sempre tenint la qualitat com a focus, no?, com a factor principal, amb trames, arguments, desenvolupament, arts de personatge, etc. Jason Reynolds també. Ui, és que en diria un munt, però
2: farem llista l'episodi. Nostres,
0: per exemple, Care Santos, no?, que també sempre, o l'Anna Manso també ha abordat bastants aquests temes, vull dir que podríem dir aquí, no acabaria mai,
2: però bueno. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies a Júlia per aquesta masterclass que ens has fet. També moltes gràcies a la Mia per haver pujat aquí una estona explicant-nos coses sobre l'escola d'estiu, a la Badia per acollir-nos i a la Universitat de Vic per convidar-nos a fer aquest programa. I gràcies també a tots els que heu assistit aquí en directe i als que ens escoltaran des de l'altra banda. Amb aquest episodi tanquem la temporada 25-26, que s'ha allargat una mica, que ja estem al juliol, que no se n'ens allargaran gaire les vacances, perquè la veritat és que la temporada 26-27 començarà aviat, ens hi posarem d'hora, així que passeu tots un molt bon estiu.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seues tradicions, de les seus costums, i que amb 26 anys, pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra, i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors, només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives, i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment en una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final vam preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, vam veure que era perquè el procés d'assecament del sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no? El meu projecte es diu La Llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas, abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar. I ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses. Que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la pauma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafant aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com se diu ara, ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en este cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per veure-la, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu ho crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre, i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar, i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes, i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven, i porto sang de llatadores per ambes parts de la família, però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és, i va començar sent, una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Ja hi ha baixat un material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, doncs pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, pues me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. i això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Què és un bufador? Un rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, aquí a Rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc llatadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la llatadora, però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé. Però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem amb aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
1: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc equips cadena, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: jo sempre he pensat que l'artesania pues, s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: És d'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne. Claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... I al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicacions dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim, que l'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
0: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
1: És cert que jo tinc dos... No sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna m'he dit més, segurament, però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, o... no n'hi ha. No? O sigui, jo que he estudiat per ser això, pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
0: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parlar de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Es Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
5: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
6: Ei! Viva el rotllo!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
4: Allà on, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes.
5: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
3: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller i mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
4: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar als gegants.
5: un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
3: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
5: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno,
6: al final, el boca orella, no?
5: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027, per tant realment és com anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. Hi ha moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
3: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
5: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
3: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
5: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no, que vull dir, en aquest cas no estan, doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química, i depèn del que barregéssim químicament podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant la biologia. Per què és important? Perquè hi ha uns animalets que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho, però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb el del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses, doncs, que aprens també al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades, i allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
3: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
5: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
3: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
5: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és lo antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració, o l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
3: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
5: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
6: Així que de moment no ho
5: tenim. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment...

0: la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
1: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí. Però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina amb aquesta pobra gent? Nosaltres molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assembla molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre, perquè han de plegar les botigues de sempre. És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
0: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i com tan sovint també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia

al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

el sol seguia encès, però ja no era de dia. Buscava algun petó que fes que no marxessis, que egoista sóc, només volia que et quedessis. Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada m'acaroni si no estàs, quan t'esperi a la torna.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
2: No sé si queda algo de un romance que ya fue.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

em passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Ràdio Sant Boi. Només èxits. Aha!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: solo quiero ir a buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.